hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Cada vez predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ben Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitat. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions, a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. Feijóo ha dit a Telecinco que un govern monocolor servirá per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu ja en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat, i acusar Feijóo d'apropiar-se, d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció dels socialistes ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran.
1: Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria. Les institucions comunitàries validen que els estats puguin instal·lar a l'estranger centres de deportació d'immigrants irregulars. Copien així el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània.
3: El 18% dels mestres i professors ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La consulta durarà fins dijous i estan cridats més de 94.000 professionals. La consellera d'Educació avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. Mentrestant, avui continuen al Barcelonès les vagues d'educació que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
1: Les produccions catalanes La Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg, i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que aquesta nit s'han entregat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. L'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
3: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar, tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director general de l'Hospital Vall d'Hebron.
4: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
3: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
1: Esports. Aquesta matinada ha mort als 79 anys Rick Adelman, entrenador llegendari de la NBA i membre del Hall of Fame. Amb més de 1.000 victòries a la Lliga Nord-Americana, va ser el primer tècnic de Ricky Rubio als Estats Units i una figura clau en la història de les banquetes de la NBA.
3: L'Igualada situat empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
0: Fins aquí les notícies. La

0: molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 2 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts el temps ens durà petites novetats. Per un costat, tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre, els ruixats de tarda seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Viladecans el sol sortirà a les 6:21 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 59 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Sempre és un bon dia per recordar això que va dir Freddie Mercury. No seré una estrella del rock, seré una llegenda. Vull ser recordat com un músic amb valor i substància.
0: I és que avui li posem una mica de màgia per començar el dimarts i si parlem, evidentment, de bandes màgiques, ells segur que ocuparien les primeres posicions. It's a kind of magic.

0: Avui arrenquem el programa amb A King of Magic, i és que tal dia com avui, un 2 de juny, però de l'any 1986, es va publicar l'EP de Queen, que precisament donava títol a aquesta cançó. De fet, un bon grapat de les cançons del disc van formar part de la banda sonora dels Immortals. El disc es va convertir en un altre èxit de la banda i un fet molt destacable. Precediria l'última gran gira de Queen al costat de Freddie Mercury. I, de fet, recordar Mercury és pensar que sí, que hi ha persones que han estat tocats per una mà prodigiosa que els ha convertit en una espècie d'espècimen únic i irrepetible. Perquè la seva música perdura en el temps mentre el món segueix girant. I sí, nosaltres també us prometem una hora de ràdio per recordar. Arrenquem el dimarts, que no és poc, i ànims, que el dia només acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai, el Roger, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimarts.
2: Bon dimarts, com estàs?
0: El dimarts.
2: És el pitjor dia de la setmana, però vaja.
0: Està batejadíssim com el pitjor dia de la setmana, almenys pel que fa aquest programa, aquest equip, per la vida en general, la humanitat.
2: Per tant, per la gent normal. Vull dir, però no passa res. Si teniu avui un bon dia, felicitats, sou vosaltres, però aquí estem de dimarts, però escolta'm, nosaltres farem un programa com si fos divendres, dilluns, dimecres o qualsevol dia de la setmana, que ho donem tot. Perquè avui estarem molt pendents d'aquesta oferta del Partit Popular per una moció de censura instrumental. Avui Feijó està a Barcelona. En parlarem a l'hora del matí. Tindrem el secretari general de Junts, en Jordi Turull, per respondre directament a Feijó i aquesta oferta que ha fet directament el partit de Carles Puigdemont. També tractarem el tema del Papa i el català, perquè hi ha certa polèmica, sí, per l'ús que farà del català a la Sagrada...
0: Mira, poqueta cosa, no?
2: Això diuen, que bon la benedicció dia serà en castellà i que només hi haurà un parell de frases en català durant la missa. Després tindrem a Jorge Dioni, que és autor del llibre Pornocràcia. Parlarem de ciència i tecnologia amb Rafa Vilasanjuan. Avui que fa... Bé, l'altre dia va ser el Dia Mundial Sense Tabac, i en parlarem d'això al nostre espai de ciència i tecnologia. I a les 11:05, la teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, parlant d'expressions d'abans. Aquestes expressions com nasty de plasti i aquestes coses...
0: Que n'estàs container...
2: Exacte, de la teva generació, sí, Canalies. I amb tot això i més, doncs, fins que s'acabi aquest dimarts, aviam si arriba ràpid.
0: Està molt bé que parles de generacions quan acabes de fer 40 anys, eh?
2: Sí, però aquests 5 anys de diferència que ens portem a vegades es noten en certes coses. Però bueno, aquí hi ha Damios, que diria un amic meu.
0: Ànims, bro, que el dia ara només acaba de començar. 6-7, Alex Boss, bon dia.
3: T'ho juro, i per Snoopy.
0: Hi ha moltes frases d'aquestes, no? Que denoten clarament que som d'una altra generació.
3: Imagina't jo.
0: També et dic una cosa, la gent jove li passarà exactament el mateix, eh?
3: Sí, sí.
0: Que això és una cosa recurrent,
3: pel camí, oi?
0: Clar, exactament. Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, si tens temps, dóna'm un parell de minuts avui, perquè t'explico una història que t'agradarà i que aquesta nit s'ha convertit en un fenomen absolutament global.
0: A veure.
3: Avui parlem d'una de les estrelles del Mundial de Futbol. Probablement no guanyarà la competició, entre altres coses, perquè juga amb Nova Zelanda, que ni tan sols ha guanyat mai un partit del Mundial, i segurament tampoc no marcarà cap gol, perquè, entre altres coses, juga amb el pitjor de selecció i, a més es defensa. De fet, fins fa poc era un autèntic desconegut. Fa una setmana, amb prou feines, tenia 5.000 seguidors a Instagram, però la cosa ha canviat molt i ja t'ho explicaré per què.
0: A veure.
3: Es diu Tim Payne. És central, de 32 anys, de Nova Zelanda, i em preguntaràs què ha fet per convertir-se en estrella del món de la nit del dia?
0: M'ho pregunto jo i s'ho pregunten els oients que ens estan escoltant,
3: doncs,
0: ara mateix.
3: La resposta és res.
0: Molt bé, quina meravella, doncs.
3: Absolutament res. Ell no ha fet res. El secret el trobem a l'Argentina. Fa 6 dies un influencer, només 6 dies, eh? Un influencer que té ara mateix 979.000 seguidors, Valen Scarcini, llançava aquest repte.
4: Si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido, ¿qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos? Claro, un futbolista que todos banquemos sin importar nuestra nacionalidad.
3: Doncs el repte, és a dir, era aquest, fer famós un futbolista absolutament desconegut que anés al Mundial.
0: Una espècie d'experiment a través de les xarxes,
3: escolta'm,
0: no?
3: Escolta'm, el repte ha caigut amb molta gràcia. El nombre de seguidors de Tim Payne ha anat creixent exponencialment dia a dia en els últims darrers 6 dies davant la sorpresa del mateix Payne, que ha vist com el seu nombre de seguidors anava creixent i bàsicament no entenia, des de la tranquil·litat de la seva localitat a Nova Zelanda, que tots fossin argentins.
5: T'imagines? Que clar.
3: Sí, bàsicament, han començat a donar-li molts likes a les seves publicacions i a fer tot de comentaris per aconseguir que tingui molt de relleu. Ell ho agraïa fa 4 dies així.
6: Hola, todos. Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando el Duolingo.
3: Fantàstic. La cosa s'ha sortit tan de mare,
5: sí,
3: que ja hi ha himne, una cúmbia, feta des de l'Argentina per animar a Tim Paine. No!

0: I no t'ho perdis, perquè el millor de tot, recordem que es diu Tim Payne, és la tornada. No pain, no gain, no pain, no gain.
1: No pain, no gain.
0: No,
1: o sigui,
0: pain, no gain.
1: Quina meravella.
0: Espera't, que avui ha aparegut un mural a Miami amb la imatge del jugador, de Tim Payne, i el lema, no pain, no gain.
1: Creure.
0: Que és que el fenomen és ja definitivament mundial. Aquesta matinada, Tim Payne ha sumat al seu seguidor 4 milions...
1: Què?
0: A Instagram.
1: De 5.000 a 4 milions?
0: En només 6 dies.
1: Mare meva.
0: De fet, ell, que és de Nova Zelanda, la gent s'ha posat a comparar. Resulta que té més seguidors ell tot sol que els All Blacks, que passen per ser l'equip esportiu més important de Nova Zelanda, l'equip de la selecció de rugby. I fins i tot ja han sortit gent que està reclamant que apareguin altres coses. Fins i tot un streamer espanyol ha proposat fer popular un altre jugador desconegut, en aquest cas, Kay Trewin, lateral d'Austràlia, això ho ha fet aquesta nit, i diu que vol recrear així la rivalitat entre Messi i Ronaldo, portada a les xarxes.
1: Però escolta, és un experiment molt interessant, com algú que no és ningú aconsegueix en 6 dies...
0: I sense fer res.
1: I sense fer res.
0: No ha fet res absolutament per aconseguir ser viral.
1: 4 milions de seguidors, una cúmbia i un mural a Miami,
0: sí,
1: correcte?
0: Sí, i Catriel també ha fet un petit vídeo amb música sobre ell, i vaja, de sobte hi ha un furor especial per veure el debut de Nova Zelanda al Mundial, que jo us comunico que el seguirem en especial atenció, perquè és la matinada del 15 al 16 a les 3 i juga contra l'Iran.
1: Gràcies, Àlex.
0: Fins ara.
1: Quina meravella. Històries per començar el matí. Escolta, ho podríem fer amb els matiners, també t'ho dic, això. Podríem fer aquest experiment. Fantàstica la història que ens acaba d'explicar l'Àlex Bosch aquest matí per arrencar el programa. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè comença la Patum a Berga. I no només per això, sinó perquè ho fa amb la coneguda com a Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb discapacitat que formen part d'aquesta fundació. A més, per quarta vegada, els salts de les comparses es faran a la plaça de Sant Pere, donant a aquesta Patum tota la solemnitat que es mereix.
1: Escafant motors per la Patum. Recordem també, per cert, que aquí al programa vam estar comentant les trenes, aquestes sí. Trenes de la Patum, molt reforçades perquè, evidentment, noies, nois, persones amb els cabells llargs puguin gaudir de la Patum sense la molèstia dels cabells a la cara. I de què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs mireu, del JOMO, que és la Joy of Missing Out, és a dir, l'alegria de perdre's les coses, que substitueix el conegut FOMO, allò del pànic o terror a perdre't un pla o no sé el lloc exacte que la resta. Si te quieres divertir...
1: Marta Viana, encara de ressaca del concert de Bad Bunny a Barcelona.
3: Jo sí, perquè hi vaig poder anar. Hi ha molta gent que, evidentment, no hi va poder anar.
1: Ai, vas anar?
3: I
1: no
3: tenia...
1: ho sabia.
3: Dius, ara.
1: Doncs va...
3: Sí, sí, vaig ser les privilegiades. Vaig estar a la casita.
1: A la casita, però... també.
3: No, hi vaig estar. T'he de dir que molt millor l'agrada, jo diria.
1: I tant, i tant.
3: En qualsevol cas, jo hi vaig anar, hi ha molta gent que no, per tant, hi ha molta gent que ha viscut amb el FOMO d'anar al concert de Bad Bunny, i ara el que ha nascut és aquest nou concepte, el JOMO, que és una mica una reacció a l'esgotament i a la pressió social d'estar sempre connectat. Sobretot es nota en la generació Z, pel que expliquen, el que volen ara és fer doncs una migdiada, quedar-se a casa, i que ara la gent que fa tants i tants plans i que està sempre a tot, doncs els fa directament mandra.
1: Em sembla estupendo, perquè és que vivim totalment enganxats a les xarxes.
3: M'agrada molt.
1: Sembla sí. Que haguem de fer sempre coses. Jo he de dir-te que porto molts caps de setmana fent coses i aquest cap de setmana no vull tenir cap plan.
3: Això és difícil, t'he de dir, perquè ja comença el bon temps i et diran, ai, anem a fer un vermutet.
1: Però el plaer de no tenir res planificat, que és diferent.
4: I de dir que no a un pla que et pot fer mal.
1: Dir que no
3: és molt important.
1: Però estic una mica cansat de socialitzar.
3: Sí.
1: Per tant,
3: sí.
1: No em digueu res. No em digueu res aquest cap de setmana.
3: No molestarem.
4: No a tot.
3: No a tot.
1: Lara, amb quina bona notícia ens haguem al matí?
5: Doncs a aquestes hores del matí us convidem a fer una visita al fons del mar.
6: Bajo el mar. Bajo el mar. Contenta siendo sirena.
1: ¿Qué pasó, Ariel? M'encanta. I per què viatgem al fons del mar?
5: Doncs mira, perquè la bona notícia d'avui és que els voluntaris de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, han alliberat al mar 5 exemplars de tortuga marina recuperats al seu centre a la platja de la Pineda, de Castelldefels. Els animals de l'espècie Careta Careta han caminat cap al mar acompanyades pels voluntaris i per un pescador davant l'expectació de centenars de persones que s'han reunit a la platja per veure aquestes tortugues.
1: Careta Careta es diu l'espècie.
5: Sí, l'espècie de tortuga, la Careta. Careta, Careta. Una mica Sireni de la Lara, no? No? No t'agradaria? Amb aquests cabells llargs, no, guapos, sí, que tens.
4: Jo seria una sirena.
1: I qui seria la Marta Viana?
5: Jo, el Crank.
4: El Sebastián.
1: Jo qui soc?
4: El Flanders. El peix.
1: Escolta'm.
5: Un tauró.
1: Jo seria...
5: La Úrsula.
4: Que divertit, aquest personatge.
1: Sí. Jo seria Úrsula. No en tinc cap tipus de... I Ot Serra, qui seria Ot Serra?
5: El Flanders.
1: El
5: Flanders.
1: Príncep, no, el príncep, pot Serra.
5: Sí, sí.
1: No, l'Andreu,
5: el príncep,
1: no. L'Andreu, el príncep, no.
5: Doncs no. El que digui la Úrsula, vull dir.
1: Quin motiu tenim per saltar del llit, Ot Serra? Bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als jubilats que voluntàriament vulguin reincorporar-se al mercat de treball és que cobraran més. El govern espanyol ha aprovat un nou decret que diu que aquells que treballin entre un 55 i un 80% d'una jornada ordinària sumaran un plus del 25% a la seva pensió un cop hagin passat 6 mesos. Si les jornades són d'entre un 30 i un 55%, l'increment a la pensió serà del 15%. Això sí, el complement es deixaria de percebre un cop arribi la jubilació definitiva.
1: Doncs vinga, bones notícies per arrencar el matí d'aquest dimarts 2 de juny. Amb 9 minuts arribem a 6:15 del matí, fent els matiners de Catalunya Ràdio. Moment de desplegar la nostra particular revista del cor. I amb què comencem?
5: Amb Amaia Romero. Ai,

0: La cantant en un concert a València aquest cap de setmana va agafar el mòbil a un fan i va gravar un vídeo a mig concert. Després, aquest fan, que es diu Manu, va penjar el vídeo a les xarxes i, evidentment, s'ha fet clar, molt viral.
1: Manu, mira, estoy aquí contigo. Estamos aquí en el concierto. Mira, ahí estás. Y nada, ay, muchísimas gracias por haber venido. Espero que siempre te acuerdes este día, que siempre quede en tu mente. Mira qué bonito ahora para...
2: És que no pot ser més meravellosa.
0: És
2: som,
0: fantàstica.
2: Que som, som fans d'Amaia Romero, dels seus directes, de la seva música i d'aquest feedback tan preciós que té amb els seus seguidors. I alerta, perquè el cor també batega amb Dua Lipa. Dua Lipa, que s'ha casat.
0: S'ha casat amb Callum Turner a Londres. Ho ha fet amb una cerimònia civil. Tots dos anaven guapíssims. No sé si ho veus a fotografies. Ella, especialment, amb un vestit jaqueta, una Pamela blanca, preciosa. Ha sigut, es veu, una boda més íntima. S'han casat a l'Ajuntament de Londres, on també es van casar, per cert, Paul McCartney, Ringo Starr o Liam Gallagher. Tot això ha sigut abans de la boda, d'aquesta macroboda que faran a Itàlia. S'esperen moltíssims convidats. La boda es veu que durarà uns 3 dies.
2: Mare meva!
0: I es farà a Palermo, a l'illa italiana de Sicília.
2: 3 dies. A mi m'encanta qui aguanta un casament de 3 dies. Jo amb un en tinc prou.
0: Sí, sí. Mig dia també.
2: Clar, perquè aquí has d'anar controlant molt, també t'ho dic, perquè els casaments que la gent, almenys aquí, la tradició és que la gent es desfermi una miqueta.
0: Sí. I ara que hi fan allò de la preboda, boda... Uf,
2: quina mandra.
0: No? Un pal. Quants diners?
2: I quants looks?
0: Sobretot.
2: Looks,
0: clar,
2: diners.
0: Diners, sí, sí.
2: Temps de la, temps lliure per tu,
0: oh,
2: no.
0: Clar, jomo, jomo.
3: Practiqueu jomo.
2: Quins sons deixa la ràdio aquest matí?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, Laura Fa va parlar-nos de la nova història amorosa de Lamine Yamal.
4: Lamine Yamal.
5: Què li passa?
4: A veure. Que té nòvia, no passa res, té nòvia. Jo l'únic que vull dir avui a Catalunya Ràdio és que té una nòvia que té 21 anys i, escolta, les dones i nòvies dels futbolistes és insuportable el nivell d'insults, assetjament...
5: Hi ha molt pressing, no?
4: Bueno, sí. Perquè es dona per suposat que van amb ells només perquè són futbolistes.
2: Bona reflexió de la Laura Fa, com sempre, al matí de Catalunya Ràdio. I amb només 6 minuts, 6:45.

0: so inviting.
1: Molts oients ara mateix despertant-se amb Catalunya Ràdio i ho han fet d'una manera, escolta'm, diria que per la porta grossa, Marta.
2: I tant, en Frank Sinatra, amb aquest tema Strangers in the Night, que arribava un dia com avui al número 1 de la llista del Regne Unit. Amb aquest tema Sinatra va començar la seva segona etapa d'èxit, però com passa amb molts temes que fan història en el món de la música, ell no suportava cantar-la, tot i que li havien aconsellat que fer-ho li portaria molt bona acollida. Ell mateix va arribar a dir que era la pitjor cançó que havia escoltat en la seva vida i que directament era una merda. Això és el que recull en una biografia seva feta l'any 2006 per Anthony Summers i Robin Swan.
1: El millor és la cara de l'Anna Garcia mentre escoltava.
3: Sí. Oh, oh. És que és molt maca.
1: Home, és preciosa.
2: No, clar, és preciosa. Més boniques.
1: Però passa moltíssim, que els artistes moltes vegades la cançó que és tot un èxit és la que més odien cantar als seus directes. I quin dia ens espera astrològicament parlant? Sergi Tous, astrocat.cat, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 2 de juny, tenim la Lluna passant per Capricorn i això ens convida a tocar de peus a terra, posar ordre i mirar els nostres objectius amb més responsabilitat. No és un dia per dispersar-nos gaire, sinó per prioritzar, ser pràctics i fer allò que toca. A vegades, avançar no vol dir córrer més, sinó enfocar millor l'energia. Avui, seny, estructura i pas ferm. Que tingueu molt bon dimarts.
1: Doncs vinga, seny, estructura i pas ferm. Ens agafarem aquests conceptes perquè aquest dimarts passi una mica millor. I mentrestant, Lara Garcia, qui bufarà espelmes avui?
2: Doncs avui, 2 de juny, felicitem a dues persones molt conegudes, però que són d'àmbits ben diferents.
1: A veure.
2: Per una banda, tenim l'actor Pepe Villuela, que avui arriba als 63 anys. I per una altra banda, tenim la periodista de la premsa del cor, Rosa Villacastín, que avui...
1: En català, que és català, no?
2: Rosa Villacastín. No la conec.
1: Mira que és castiza, la Rosa Villacastín. No és de la teva època, Lara.
2: No.
1: No.
2: La Rosa Villacastín, que avui bufarà 79 espelmes.
5: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
6: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
1: I per arribar a dos quarts de sis del matí, música que és pura cafeïna. Arriben The Bangles.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 2 de juliol. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Anna toca repassar els titulars d'aquest matí. El Partit Popular, una de les notícies d'aquestes últimes hores, ofereix un pacte a Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez arran dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
1: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, els demana el seu suport per tirar endavant una moció de censura i els promet un govern sense Vox que tindria com a objectiu netejar les institucions i posar les urnes. Declaracions Telecinco.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: Però el PNB i Junts no se'n refien.
1: No, per ells, Vox continua sent una línia vermella i això fa que el PSOE respiri alleugerit i ja diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa.
0: Recordem que aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull de Junts, per parlar precisament d'aquesta notícia, d'aquest pacte que proposa el Partit Popular. Mentrestant, l'excomissari Villarejo canvia de versió davant el tribunal del cas Kitchen.
1: Ara diu que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava.
3: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Pendents també de la situació a Ucraïna.
1: Rússia ha llançat aquesta matinada un important atac sobre Kiev i Dnipro. Els atacs russos s'han fet almenys 5 morts i desenes de ferits. Ucraïna també ha atacat la ciutat russa de Kursk amb un balanç encara provisional d'un mort, segons informacions russes.
0: Mentrestant, Donald Trump intenta salvar les converses amb l'Iran.
1: Assegura que podrien tancar un acord la setmana que ve i que s'obrirà l'estret d'Hormuz. Això contrasta amb la posició de Teheran, que ha suspès les negociacions amb Washington pels atacs d'Israel al Líban. Trump diu que Israel aturarà la seva ofensiva, però Netanyahu manté que continuarà al sud del país des d'on la milícia xiïta ha llançat coets contra el nord d'Israel.
0: I Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria.
1: Les institucions comunitàries donen llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant així el model de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal als centres de deportació.
0: Els docents continuen votant si ratifiquen o no el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
1: De moment, el 18% dels docents ja s'han pronunciat, una consulta que s'allargarà fins dijous al migdia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, diu que s'arribarà a un escenari caòtic.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
0: El papa recona el català en la seva visita a la Sagrada Família.
1: El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i hem sabut que Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
5: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: En canvi, els Premis Max sí que tenen accent català.
1: Sí, els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Destaquen, sobretot, les produccions La Tercera Fuga, de Victòria Spunsberg, i no de la companyia de dansa La Venidera. Han estat protagonistes en la gala que s'ha fet al Teatre Romà de Mèrida.
0: La diferència entre l'art i la religió queda palès en aquestes dues últimes notícies. Gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dimarts a tots dos. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid, al diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu europeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia.
7: Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim al periòdico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures.
6: Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran.
7: I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim al País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
0: I, evidentment, avui la moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo ocupa bona part de les pàgines d'opinió dels diaris.
7: L'Ara hi dedica l'editorial i assegura que el PNB i Junts estan incòmodes tant amb Sánchez com amb Feijóo.
6: I afegeix que el líder del PP no deixarà de presentar bastó i pastanaga als nacionalistes catalans i bascos perquè no hi té res a perdre.
7: El periodista Joan Tàpia, membre de comitè editorial del periòdico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però el PP no està pas més bé.
6: Tàpia recorda que el PNB i Junts demanen eleccions, però no volen que Feijóo ocupi la Moncloa.
7: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació a la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
6: En relació al PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
7: A El País, el catedràtic de Ciència Política Ignacio Sánchez Cuenca posa en dubte la imparcialitat dels jutges quan han de dirimir sobre casos polítics.
6: Alerta que les dues vares de mesura de la justícia i la policia acaben erosionant la legitimitat d'un poder fonamental de l'Estat.
7: I per la seva part, La Vanguardia opta per dedicar l'editorial a l'alerta, diu, per l'augment dels tirotejos després que una nena quedés ferida diumenge al barri de Sant Roc de Badalona.
6: Exposa que l'any passat es van comptabilitzar 93 tirotejos a Catalunya, un 30% més que l'any anterior.
7: I afegeix que els nivells de violència són inferiors als d'altres països, però s'han d'aturar.
0: I quan pràcticament ja passen 7 minuts de 6:15 del matí, moment també de repassar la premsa digital. Buongiorno novament a tutti.
6: Buongiorno, canalista.

0: Són dades de Seu Bird Life que llegim al Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el Duc, l'Astor Comú o l'Aligut Comú.
1: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
2: Doncs mira, al podi hi ha tres centres dels Estats Units, la Clínica Mayo de Rochester, a Minnesota, la Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. L'Hospital Vall d'Hebron ja apareix en posició 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent de tot Espanya i el cinquè d'Europa. A la llista dels millors també hi ha el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
1: Que ja no tornarem a sentir igual.
0: El Cargol treu banya, una versió, no? Cargol treu banya.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs mira, mira aquesta versió. Hi ha una versió que s'ha fet viral.
1: Com l'has feta, la cançó?
0: Cargol treu banya, puja a la muntanya, cargol treu pi, puja al muntany. Records aquí a la meva mestra d'I3. Però no, que en aquell moment era Pàrvols, que encara me'n recordo la cançó.
1: Molt bé, molt bé. Jo crec que l'has entonat molt bé per haver-ho fet així. De cop a sac, preguntant-ho d'aquesta manera.
3: Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'aixa fa ton marró.
1: Que, a veure, què està passant? Mira, prou ja, de aquesta... veritat. Jo és que baixo del 2026, me'n vaig.
0: Jo t'ho explico.
1: Explica'm un moment, perquè això...
0: El cargol treu banya que t'he cantat jo és el de fa 40 anys.
1: Sí, el de tota la vida.
0: Sí, tota la vida.
1: De tota la vida, Maria.
0: D'acord. Aquesta que sents és la versió que s'ha fet viral a TikTok. I a darrere hi ha en Naïm, que és un jove català d'origen marroquí.
1: Però és el mateix que ha cantat el Patufet?
2: Ah, exacte.
1: Ah, val.
2: Porta 3 o 4, ja.
1: No està malament, No està malament.
2: Molt bé.
0: De fet, mira, ara que ho dius, en aquestes cançons ell barreja humor i ironia, i el Patufet, tinc aquí la lletra,
1: A veure.
0: No te la puc cantar, això ja no,
1: No.
0: Ara no, ja hem cantat
1: prou. Ja està. No abusem del teu art, tampoc, Maria.
0: Diu, gent, tinc una...
1: Digues.
0: Gent, tinc una mala notícia. En Mohamed ha matat el Patufet. Aquesta és la lletra. D'en Naïm.
1: Escolta'm, però molt bé.
2: Molt.
1: Molt divertit. L'humor. Catalans.
2: Ja portarem més aquests dies.
1: Sí, està molt bé, està molt bé.
2: 3 o 4 ja les anirem portant.
1: Un dia d'aquests també farem repàs als matiners. I mentrestant, avui el temps una mica variable, Marc.
2: Sí, avui ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes del Pirineu Oriental localment intensos. La calor, com diem, afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
1: 5 minuts, arribem a 3:15 del matí. És la nostra cargoleta particular, Marta Viana, arribada des de Lleida. Centre neuràlgic del genocidi cargolí de cada any.
4: Sí, la veritat, per què negar-ho?
1: És que a veure si
4: és el que fem.
1: Si a la plec del cargol. Petonet a tots els lleidatans que escolten aquest programa. Sempre parlem de Lleida o tot el que tingui
4: sí,
1: a veure amb
4: Lleida.
1: Sí,
4: trobo que parlem molt de Lleida, cosa que m'agrada molt, i segur que els nostres oients també.
1: Hi ha alguna cosa culturalment a Lleida o no?
4: Sí, moltes coses.
1: Sense seria el cas d'avui.
4: No, avui no, però bueno, segur que hi ha alguna coseta que podríem rascar, però a mi sempre m'ha fet gràcia que l'aplec del cargol ho portem des de la secció de cultura i no des de la part d'economia, per exemple.
1: Sí, senyor.
4: Perquè, bueno... Sí, bueno, és gastronomia, no sé,
1: sí,
4: sempre tinc dubtes.
1: També és cultura, no? També és cultura popular.
4: Sí, clar.
1: Vull dir que la pleca està rodejat de cultura.
4: És com la Patum.
1: Ah, exactament.
4: No?
1: Però anem a creiem que són alguns apunts culturals després de la nostra reflexió sobre si... què és la plec del cargol.
4: Què és la plec, exacte. Ho hem repassat ara, a 2:15, però bones notícies pel que fa als premis Max, que s'han celebrat aquesta nit a Mèrida, perquè la tercera fuga de Victoria Spumberg s'han portat 3 guardons. De fet, el talent català ha estat reconegut amb 11 premis diferents. D'aquí una estona també el repassarem amb la Marta Vives, que és l'enviada especial a Mèrida. I si et sembla, fem 2 apunts musicals que jo crec que t'agradaran.
1: I alerta, perquè aquests apunts musicals comencen amb una de les veus més importants de la música dels últims anys, una artista estimadíssima que té com a nom i cognom Celine Dion. Mare meva, si algú està deprimit avui, que no escolti el By Myself, perquè... Sempre em recorda Bridget Jones, aquesta cançó.
4: Sí, és veritat. Doncs mireu, si la voleu anar a veure, ha anunciat 10 nous concerts a París. S'afegeixen als 16 que ja havia anunciat per la tarda vinent. Aquests nous concerts els farà del 8 al 29 de maig, davant la gran demanda sense precedents que hi ha hagut. Es veu que en la prevenda van superar els 9 milions de persones que voldrien comprar entrades, per tant, déu-n'hi-do. I en total farà aquests 26 concerts, seran al pavelló La Defensa Arena de París, que té una capacitat de fins a 45.000 espectadors.
1: I alerta, perquè acabem amb ella. A Evidentment, us estem parlant de Taylor Swift.

0: Sí, perquè primer va ser Bad Bunny i ara li toca a la gran estrella del pop sumar-se a Toy Story 5.
1: Ah,
0: perquè en aquest cas la cantant no posarà veu a cap personatge, sinó que ha anunciat que farà un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, el dia en què s'estrenarà la pel·lícula.
1: I a aquestes hores del matí, aproximant-nos ja a 5:45, volem moure el dial al juny del 1983. Un mes històric, perquè es va fer la primera emissió de Catalunya Ràdio i així incorporava la veu en les seves emissions.
2: Diuen que la màgia de la ràdio consisteix, en bona part, en la seva immediatesa. Una immediatesa que fa que avui, en aquest precís moment, en punt, encetem la nostra relació quotidiana amb tots vosaltres. Catalunya Ràdio es presenta. Aquells qui tenen la perspectiva dient, diran, potser, que aquest és un fet que marca una fita. S'arribarà a dir, tal vegada, que assistiu a un moment històric.
3: En tot cas, per a tots els qui formem l'equip de la primera emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, comença un compromís públic. Un compromís que assolim amb il·lusió, energia i rigor. Amb voluntat, sobretot, de servir-vos, dins les nostres possibilitats, el bo i millor.
2: I punt.
1: M'encanta recordant els inicis d'aquesta casa i sempre amb un clar objectiu, el de servei públic, aquest que segueix intacte. I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de... Oh, buongiorno, des de Roma, Guillem Soler. Buongiorno, Guillermo.
4: Bon dia, matiners. La caiguda del feixisme després de la Segona Guerra Mundial va propiciar que els italians decidissin el 2 de juny del 46 entre república o monarquia. 80 anys després, avui celebren arreu del país la victòria de la República. És una festa amb una gran presència institucional i en què hi participen els cossos de seguretat i també l'exèrcit amb espectacles aeronàutics i desfilades. Per la població és un dia festiu i els balcons i els carrers s'omplen de banderes tricolori. El principal esdeveniment es fa aquí a Roma. És una gran desfilada militar i on tot ja està preparat, però per tot el país es fan diverses celebracions. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Roma pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem, amb aquesta feina impecable al voltant del món. I el Roger...
5: Qui estigués a Roma ara,
1: Estava pensant aquí, l'únic que no es mou és mai el Roger.
5: Sí, aquí segueixo, la gent va i ve i jo aquí estic pringat, com sempre, però escolta...
1: No passa res, home.
5: Tota alegria.
1: I tant,
5: algú ha de mantenir aquesta casa.
1: Què passarà?
5: En aquesta casa hi ha molta gent, ja. Faig broma.
1: Va. A tothom et dirà, escolta, mai jo.
5: No, home, no faig broma, faig broma.
1: A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio i avui amb Francesc Soler, per cert.
5: Sí, exactament. Mira, molt pendents d'aquesta nova oferta de moció de censura del Partit Popular que Feijóo concretarà a Barcelona. Tindrem a Jordi Turull, secretari general de Junts, perquè ens digui què en pensa. Per tant, potser abans que la faci, ja Feijóo la tindrà descartada. També parlarem de la visita del Papa i de la presència del català, que ha generat una certa polèmica, o la poca presència, en funció de qui ho miri. Després tindrem a un quart d'11 a Jorge Dioni, que ha escrit el llibre Pornocràcia. A la secció de Ciència i Tecnologia de Rafael de Sant Juan parlarem de tabac, perquè el dia 31, diumenge, va ser el Dia Mundial Sense Tabac, i encara hi ha molta gent que fuma, massa. Però, vaja, cadascú amb els seus vicis, ja ho saps. I després de la teràpia boomer, de Sergi Pàmies, les expressions... Què,
1: Per què ho has dit, això?
5: Perquè hi ha gent que fuma en la seva llibertat i en la possibilitat que té per fer-ho. No, perquè hi ha gent que intenta deixar de fumar i després hi torna, i aquestes coses, són coses que passen. Ara, i a més...
1: T'escolta la meva mare ara, m'enviarà un missatge i em dirà...
5: Però jo no estic parlant de tu, he dit hi ha gent, és un genèric.
1: Sí, sí,
5: quanta gent... Segur que hi ha algun matiner que ens està escoltant que ha intentat deixar de fumar
1: segur.
5: I que ha fracassat i ha tornat a fer-ho.
0: Segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit.
5: Exacte, segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit i segur que n'hi ha d'altres que ara mateix estan dutxant-se. No sé, hi ha matiners...
1: O fumant-se un cigarro.
5: Hi ha matiners per tot. O sigui que... El que segur que no n'hi ha cap que se sàpiga la dada que ve ara.
1: Ai, m'ho cus molt bé, però jo ja estic patint. Ja, si ens ho planteges d'aquesta manera, com a coach d'aquí a l'estudi, horrorós, Maiol.
5: Perquè, mira, vull que parlem de la poca presència del català a un lloc en concret, que és el discurs del papa, sí. O a la missa, més sí. Millor dit. Una dada sobre el català.
6: Parlo sense vergonya, parlo en llibertat. I si
5: t'ho pensat... Va, Valens, va. En concret, avui, quantes persones parlen català a l'Aragó?
1: Uf, poquíssimes.
7: Dues? Tres.
1: A veure, a l'Aragó... Molt poques. Milers? Poquet. Milers, no. Milers?
7: Milers.
1: La meva partner en la dada Maiol em pot mirar,
7: Sara,
1: sisplau?
7: Sara, busca-ho a Google.
1: Milers, que la Sara té molta intuïció. 5.000? Més. 100.000. 100.000. Jo dic 100.000.
7: 100.000? Va. Són moltes.
8: Jo menys.
1: Digue, va.
7: 15.000.
8: 10.000.
5: Doncs mira, són dades del cens que s'ha fet més gran mai. L'aragonès i lo català en l'actualitat, anàlisi del censo de població de viviendes 2011, són dades antigues però molt concretes.
1: Val.
5: I la dada concreta són 55.513 persones.
1: M'hi apropo jo, no?
8: Sí, però clar.
5: Jo crec... Algú ha dit 15.000?
7: Jo he dit 15.
5: Doncs crec que s'aprova més la Marta perquè en té 40.000 la diferència i tu 45.000. Sí. Esteu més lluny que mai.
1: Jo sóc
5: la majoria
1: optimista.
5: Són de la franja, perquè clar. Hi ha una gran part de la població que hi parla català. Bueno, de fet, és una petita part, però que encara s'hi parla català. Però hi ha una bona part que és a Saragossa, uns 12.000 parlants que són catalans que viuen a Saragossa i, per tant, parlen català.
7: Això no compta.
5: Per tant, aquesta... Avui sabia que fracassaríeu molt. 55.513. Sí. És una dada antiga. Aviam si algú s'anima a refer aquest...
1: Doncs sí, no serien gaire més optimistes, eh?
5: Perquè estava molt bé aquesta feina que es va fer el 2011.
1: Són dades realment tristes, al cap i a la fi.
5: Sí, Mariel. Perquè és una petita part de la franja, és la part de l'Aragó, però vaja, en fi, cal seguir...
7: Ara
5: com aixequem,
7: però volem saber les actuals, eh?
5: Bueno, doncs ves a Aragó, refes
7: el cens. Això ho hem de comptar. Això ho aconseguirem.
5: Hi ha una feinada darrere d'aquest recompte espectacular, perquè és anar, diguem-ne, persona a persona, a contrastar que parlen català.
1: Penseu, vinga, va, aquest estiu,
5: penseu que es va fer el 2011 i es va publicar el 2017. Imagineu-vos la feina que hi ha darrere aquest cens, perquè jo acabi dient una dada aquí absurda i vosaltres us allunyeu de 35.000.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. Els matiners de Catalunya Ràdio us convidem al Festival Vall Viva. No sé si heu anat, és un lloc espectacular, a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Oh. Aneu trucant, perquè d'aquí uns moments us convidem a anar a Vall Viva.
9: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
10: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
11: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
9: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Doncs vinga, va, que amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. És que, a veure, el tema de Vallviva és una meravella. 9-3-2-0-7-4-7-4. Alerta, perquè els que ens aneu trucant entrareu en aquest sorteig que, com sempre, decidirà el guanyador o guanyadora, Eloi Cordomí, l'amant més innocent dels matiners. Podeu escollir, per exemple, pel públic més adult, els directes de Mare Mundi, també Antonio Orozco o Ana Torroja. Per al públic més jove, que no vol dir que la gent gran no puguin anar a veure Teràpia de Xoc i Pep Plaza, o també pel públic més familiar, amb els Atrapasomnis, que serà el diumenge 12. De fet, el festival, el Vall Viva, se celebra entre el 8 i el 12 de juliol, a un lloc espectacular, que és a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. I a aquestes hores del matí vull saludar l'Olga. Olga, molt bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Què tal, Olga? Com estàs?
15: Ai, molt bé, moltes ganes de parlar amb tu, eh? He trucat moltes vegades i no m'agafava.
1: Oh. No m'ho puc creure! I això? Sí. Perquè estem adormits, a vegades.
15: Sí, no, potser trucava massa tard i ja havíeu agafat altres trucades.
1: Ah, Olga, ja veig que ets al cotxe. Cap on vas ara mateix?
15: A treballar.
1: I de què treballes?
15: Treballo al Vall d'Hebron.
1: Ah, molt bé. I ens hi posem molt d'hora, no entenc?
15: Bueno, començo a les 8, però que... Ai, a les 8, a les 7. Ah, però arribo, em faig un cafè i estic tranquil·la llegint, perquè com que n'hi ha problemes per aparcar, prefereixo anar més d'hora.
1: És que això és una bona solució sempre, perquè com es posa la ciutat de Barcelona a aquestes hores del matí, és millor anar amb una mica de temps. D'on vens, Olga? D'on ets?
15: De Montmeló.
1: De Montmeló. Doncs escolta'm, moltíssimes gràcies per trucar-nos també aquest matí, i a veure si tenim sort i te'n vas a veure aquests, alguns d'aquests directes al Festival Vall Viva del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. D'acord, Olga?
15: Molt bé. Moltes gràcies.
1: Gràcies, adeu. Que vagi bé. Adéu. Recordem, aquest festival que se celebrarà aquest estiu, si teniu ganes d'anar a la Garrotxa, a través del 93207474, amb aquests directes estupendos d'Antonio Orozco, Ana Torroja, Mare Mundi, també Teràpia de Xoc, en Pep Plaza, els Atrapassomnis, són alguns dels... del cartell que formaran part del Vall Viva d'aquesta propera edició. I tinc per aquí a la Maria José. Maria José, molt bon dia.
16: Hola, molt bon dia, Xavi.
1: Què tal, Maria José, com estàs?
16: Molt bé, i vosaltres?
1: Doncs molt bé, aquí fem programet. Escolta'm, amb 7 minuts que acabarem ja tindrem el dimarts fet. Des d'on ens truques tu, Maria José?
16: De Castelló de la Plana.
1: Molt bé, i què estàs fent aquestes hores del matí desperta amb aquesta veu tan animada?
16: Doncs sempre em desperto per escoltar-te.
1: Home, expressament a les 5 del matí cada dia?
16: Sí, i tant, soc matinera.
1: Hosti, doncs això està molt bé. Et despertes de bon humor amb nosaltres, Maria José?
16: Contentíssima.
1: Que això és important,
16: m'alegreu el dia.
1: Ah, que això és el més important. Tu amb aquesta trucada ja ens has alegrat també aquest dimarts. Estigues alerta perquè d'aquí uns moments sabràs si t'emportes aquestes invitacions per anar al Festival Vall Viva. D'acord, Maria José?
16: D'acord, moltíssimes gràcies.
1: T'envio una abraçada, que vagi bé.
16: Igualment, una abraçada.
1: Adéu, adéu, adéu. De quins moments Eloi Cordomí ens explicarà, com sempre, alguna de les seves anècdotes. Ai. No marxeu. Ens ho estaves comentant, Marta, Taylor Swift formarà part de Toy Story 5 i amb ella pràcticament arribem a les 6.

0: La música de Taylor Swift als matiners de Catalunya Ràdio. Bon moment per saludar també en Francesc Soler. Francesc, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Alerta perquè arriba un bon moment. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs, Eloi?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Tenim careta, no?, com sempre, de l'Eloi. Vinga, anem, anem, anem.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Una secció aclamadíssima, eh, Jordi Selles, que sàpigues, Eloi, que és fan d'aquesta secció, que ho sàpigues.
2: Home, home, clar, com ha de ser. Fa dos dies que la fem, però no passa res.
0: Escolta'm, és que no cal que estiguem mig any fent-la perquè sigui un èxit, Eloi.
2: Clar, no, no, d'això es tracta. I la gràcia és que ha sortit espontàniament.
0: Exactament.
2: No l'hem parit.
0: És que les coses espontànies és com quan surts a la discoteca i penses que no lligaràs i acabes al matí fent el que fem algú.
2: Veus? És la millor comparativa que se m'acudia.
0: Escolta, què m'expliques avui, Eloi?
2: Mira, avui volia compartir amb vosaltres un so que sento al capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
0: A veure. Una granota.
4: Granotes.
0: Granotes.
4: Jo diria.
2: No, no són granotes. No són granotes. Mira, us ha enganyat a vosaltres
0: també.
2: És
0: una serp.
2: És un ocell, és un ocell que es diu enganyapastors.
0: Ah, i per què es diu enganyapastors?
2: A més, té aquest so com així metàl·lic. Es veu que quan t'hi acostes, ell fa com sortides espontàniament, no? Cada cop i volta surt entremig dels verdisses i vola cap amunt, se va cap avall. I antigament, doncs això, els pastors doncs, el veien aparèixer així entremig dels animals i de les verdisses. I es veu que antigament es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. Oh. El que passa que, en realitat, l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors. I també per aquests moviments així una mica erràtics que fa.
0: Doncs escolta,
2: ho he buscat i la veritat és que ho he trobat molt curiós. I és un so molt característic del vespre, eh? No tant de primera hora al matí.
0: Doncs amb l'enganyapastors ho deixem aquí perquè no tenim...
2: Avui no podem fer el temps.
0: Sara,
2: avui hi haurà tempestes.
0: Diana, moltes adeu. Gràcies, Eloi, estimat. Fins demà.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negra. Capítol 2. Investigació encallada.
1: Aviam si ho he entès bé. Podria ser que algun nostàlgic de l'organització de l'armé secreta s'hagi volgut carregar l'escriptor? Cada vegada entenc menys coses.
2: És que és complicat d'entendre. Tot i que la Joana ens ha fet un bon resum, tot sigui dit.
1: Sí, però ens convé recapitular. L'OAS era un grup terrorista que estava en total desacord amb l'abandonament d'Algèria com a colònia francesa.
2: Exacte. Fins i tot van intentar atemptar contra De Gaulle algunes vegades. Avui els qualificaríem, sense cap mena de dubte, com a elements de l'extrema dreta, que és el que eren. Has de pensar que durant molts anys Algèria va ser la colònia preferida dels francesos i que Orà havia arribat a ser considerada com la perla de la Mediterrània i la cinquena ciutat més poblada de França.
1: Llavors, als anys 60, comença una guerra colonial de grans magnituds on els dos bàndols cometen autèntiques atrocitats. Els uns per aconseguir la independència, els altres perquè no l'aconsegueixin. Fins que arriba un moment que la situació és insostenible.
2: I és quan el general De Gaulle decideix abandonar Algèria. No sense que abans s'hagin produït accions brutals, com per exemple tirar més de 300 persones al Sena durant una manifestació pro-Algèria a París. La policia aquell dia només va reconèixer 3 morts.
1: Sigui com sigui, el cas és que hi ha tot un seguit de paios molt emprenyats que creen un grup terrorista, l'OAS, una espècie d'exèrcit secret.
2: Que cometen un munt de robatoris, atemptats, pistolerisme, però sobretot robatoris al sud de França. Per això contracten professionals dels baixos fons de Lió i de Marsella, d'una banda, i tot de xavals desencantats que han hagut de deixar Algèria per tornar a França i que en arribar aquí se'ls coneix com els Pieds-Noirs, els peus negres, els africans. Nanos que viuen completament desarrelats, que han vist morir gent a la guerra i que tenen un gran ressentiment contra De Gaulle i l'estat francès perquè pensen, i no estan mancats de raó des de la seva perspectiva, que els han abandonat als peus dels cavalls.
1: I lògicament estan molt emprenyats i disposats a fer qualsevol cosa. Però què hi pinta el nostre escriptor aquí?
2: Segons la Joana, el Bessonov ja havia escrit algunes coses sobre ells, els seus llibres, però feia anys que els estava investigant per escriure el que ell anomenava la seva gran novel·la. I potser havia descobert alguna cosa que no volien que se sabés. El que la Joana creu és que encara hi ha vincles entre l'OAS i el partit de Le Pen i que el Bessonov ho sabia.
1: El que no entenc és per què carregar-se l'ara en una fira de llibres a l'Escala quan el podrien haver mort en qualsevol moment a casa seva de manera molt més discreta.
2: Potser el que no volien era discreció. I a més, un crim en un altre estat sempre és molt més senzill. Les investigacions les estem fent nosaltres i no la gendarmerie. Establir lligams és molt més difícil. I això, en cas que hagin estat ells, jo en tinc els meus dubtes.
1: Per què?
2: Entre altres coses, per una qüestió d'edat. L'OAS va ser especialment activa durant els anys 60 i principis dels 70. Després es va anar dissolent com un terròs de sucre en un cafè massa amarg. Se'ls va menjar el propi pas del temps i de la història. Posem que algun militant amb 20 anys el 1975, algun dels de llavors cadell de l'organització, sigui el nostre assassí. Estaríem buscant un home de 68 anys. Vols dir que ara està com per complicar-se la vida en aquestes coses?
1: Potser ha encarregat l'assassinat. Potser és algú que vol venjança després d'haver estat una temporada a la presó. O encara més senzill, potser és algú que té por d'haver d'anar-hi si se sap allò que vol publicar l'escriptor i per això se'l vol carregar.
2: Però si tots els crims que puguin haver comès estan molt més que prescrits.
1: Però segurament això no és el que importa al nostre home o als nostres homes. El que li importa de veritat és que no se sàpiga per no perdre la seva posició, el seu estatus. Imaginem que és un home que ha refet la seva vida i ha triomfat mínimament. Tot i que els crims hagin prescrit, encara té molt a perdre. I segurament no li tremolaria la mà, i aquí és on entronca amb la teoria de la Joana. Recordes que al primer moment no li va donar gaire importància a l'OS? Però ara, quan ha llegit els mails del Bessonov i ha pogut veure l'esborrany de la novel·la, sí que creu que hi pot tenir alguna cosa a veure. Però sobretot, pels lligams amb Le Pen.
2: Sí, aquesta teoria pot ser molt més interessant, però ens posen un vesper important, perquè una cosa és investigar la mort d'un escriptor i l'altra és intentar esbrinar la vinculació de l'extrema dreta francesa amb els seus precedents i amb la descolonització algèria. Tot i que treure aquests draps bruts, sí que pot ser un motiu interessant per carregar-se algú.
1: O per encarregar-ho a algú de casa nostra. De bojos n'hi ha a tot arreu. I no s'han de descartar per res les connexions que tenen els nazis gabatxos amb els nazis de casa nostra, que n'hi ha. I forces. Potser hauríem de començar a investigar si n'hi havia algun dels nostres a l'escala.
2: Potser tens raó. Ho hauríem de contemplar. Tot i que espero que sigui un motiu equivocat i que tot sigui molt més senzill. Però no podem deixar res a l'aire. Sigui com sigui, condueixes tu de tornada. Tinc tanta son que aprofitaré per dormir una estoneta, si no et sap greu.
1: Cap problema. Anem cap a casa. Sí, sergent, no pateixis. Ja vinc a buscar-te. I busca un cangur per la nena. Jo trigaré encara 3/4 ben bons en arribar a casa teva.
3: Gràcies. Serà la manera més ràpida que ens puguem posar en marxa.
1: No se'n parli més.
2: Et porto un cafè. Val més que te'l prenguis, perquè si no ho fas tu, me'l veuré jo. I serà el tercer del dia.
1: Intueixo una nit mogudeta.
2: De vegades, penso que el meu exmarit li hauria d'haver engegat un tret i haver-lo deixat en una cadira de rodes xuclant sopa fins a l'eternitat. Com a mínim, m'haurien ficat a la garjola. Tindria horaris i em donarien menjar 3 cops al dia.
1: Recorda'm que no et porti la contrària, no sigui cas. Que encara t'entrin segons quina mena d'instints, sergent.
2: No siguis burro. Gràcies per venir-me a buscar. Que el cotxe s'hagi quedat sense bateria perquè vaig deixar-me'n els llums oberts és humiliant. I estressant, a parts iguals. I sobretot em posa d'una mala llet extrema. Arribarem a temps a la reunió amb l'inspector?
1: Suposo que sí. Però el que no sé és què li direm. Fa 2 dies que estem investigant la línia que apuntava la Joana i no hem trobat res de res. Els nostres neonazis són uns veritables fills de puta. Però de tots els que tenim fitxats no n'hi havia cap a l'escala aquell dia. Prefereixen anar a tocar els collons als moros i als negres a la Jonquera o a Figueres o als mercats municipals que fer turisme per la costa.
2: Caporal, aviam si t'haurem de netejar la boca amb lleixiu.
1: Ja pots pensar el que vulguis, però això del políticament correcte ens està matant. A més, darrerament, per un treball que estava fent, he llegit que molts negres es denominen ells mateixos així i que és un motiu d'orgull. Així que mira, no ho veig gens malament.
2: D'acord, d'acord. Veig que llegeixes coses molt profundes darrerament.
1: Estic estudiant humanitats i antropologia a distància en els temps morts.
2: Ara doncs has fet un home amb ambicions. Ara fora conyes. Estic molt contenta per tu. Com ho portes?
1: És dur. M'hauria agradat haver estudiat quan no hi havia tantes pràctiques i tantes collonades. Que ara ens passem el dia fent cosetes i treballets. Jo preferiria un sol examen final i llestos. Però m'he hagut d'adaptar. I em diverteix força, no et pensis. M'agrada que em facin pensar.
2: Doncs ja pots pensar què li hem de dir a l'inspector quan vulgui saber per què no avancem en l'investigació de la mort del Bessonov. Perquè ell és de resultats immediats. I perquè tenim la premsa que ens està pressionant de bon de veres.
1: Ja t'he dit que a mi el que m'agradaven eren els exàmens finals. No haver d'entregar pràctiques cada 2 per 3.
2: Espera. Para un segon a qualsevol lloc, que això em sembla que serà llarg.
4: Sergent Antònia Siquier?
2: Sí, amb qui parlo?
4: Sóc l'Abril Badia. Sóc la cap de cultura del diari digital La Veu del Poble. Té un minut?
2: Sí.
4: Crec que tinc una informació que podria ser rellevant per la seva investigació sobre la mort de l'escriptor Joan Daniel Bessonov. Ho he estat parlant amb la meva amiga Tura Soler i ha estat ella qui m'ha facilitat el seu contacte. Ha dit que era prou important i que era millor que li ho expliqués directament a vostè.
2: Sóc tota orelles. La Tura té molt bon criteri per aquestes coses i és tota una experta. Segur que el que vostè té a dir-me és important i rellevant.
4: Gràcies. El cas és que fa uns dies vaig estar llegint un fil a Twitter en què unes quantes llibreteres i llibreries atacaven durament el model de fires en què participaven les editorials independents i que cada vegada són més. En els darrers anys hi ha hagut un esclat de fires arreu del país de tota mena, així com també de festivals literaris. I, esclar, hi ha algunes llibreries que s'han emprenyat com a micos en veure que se'ls girava competència. És una mica com quan les editorials van començar a vendre per internet, que gairebé no ho podien suportar.
2: En certa manera és comprensible. Deuen perdre una part d'ingressos i a ningú no li agrada tenir competència.
4: Seria llarg i complex d'explicar, però en realitat no és així. Perquè les llibreries que es queixen no solen tenir a l'abast dels seus clients gaires llibres dels editors independents, que són els que van a aquesta mena de fires. És a dir, la immensa majoria de llibreries sol ignorar, en molts casos per falta d'espai, en d'altres per manca de distribució i altres complicacions, els llibres de les microeditorials i les independents. Per tant, no es pot considerar que les fires siguin la seva competència. Potser sí que qui es gasta els diners allà no compra un altre llibre en una llibreria, però difícilment trobaria el llibre que compra en l'establiment.
2: De tota manera, vostè em deia que hi ha alguna cosa que ens pot servir per a la nostra investigació.
4: Sí, ja entenc que vostè no està per perdre el temps amb les petites misèries del món editorial. El cas és que en aquell fil hi havia algú que deia que era una sort que haguessin pelat l'escriptor i que el millor que podria passar és que hi hagués una desgràcia d'aquesta mena en cada fira perquè així desapareixerien de la faç de la Terra.
2: No foti! Deu haver quedat registrat, això.
4: En realitat, el mateix emissor el va esborrar poc temps després d'haver-lo fet i ara mateix ja no hi és. Però li prometo que el vaig veure allà. El que passa és que la discussió anava pujant de to, hi havia molta gent i no vaig poder seguir el ritme i saber qui és qui ho estava dient.
2: Una autèntica llàstima.
4: Bé, suposo que els seus informàtics podran recuperar-ho i trobar qui va ser el que el va emetre. Perquè en el mateix fil hi havia algú que s'identificava a si mateix com a lector que va dir que pel que hi havia a les llibreries, el millor que podia passar és que totes es convertissin en un McDonald's. Que ja trobava tot el que volia a les fires o a Amazon i no havia de suportar els llibreters. Lògicament li van dir de tot i fins i tot hi va haver alguna amenaça. He pensat que les dues coses podrien servir com a pistes per a vostès i per això vaig parlar amb la Tura.
2: Doncs la veritat és que ens ha estat de molta utilitat. Parlarem amb els companys d'informàtica a veure si podem recuperar aquest fil i així tindrem una pista més on poder investigar. Ens ha estat de molta ajuda.
4: No hi ha de què.
1: Bones notícies.
2: Notícies que compliquen les coses perquè obren perspectives d'investigació. Però que vulguis o no, em semblen interessants. Tant o més que la hipòtesi de l'extrema dreta francesa contractant sicaris per carregar-se un escriptor a l'escala quan ho podria haver fet a casa seu sense cap problema. Potser les coses són més senzilles.
1: Què vols dir?
2: Que les coses senzilles, en molts de casos, són explicacions més plausibles que les grans conxorxes internacionals. Per ventura, tot es redueix a un afer de botiguers. Què en penses, caporal?
1: Que la trucada ha arribat al moment precís com per poder dir-li a l'inspector que estem seguint dues línies d'investigació. Encara que sigui mentida i que només en tinguem una de perfilada i una altra que tot just començarem a iniciar precisament després de la reunió. A més, avui podrem començar a parlar amb els editors de Bessonov i potser encara podrem obrir una tercera línia d'investigació.
2: Què vols dir?
1: Que els escriptors es veu que sovint diuen meravelles un de l'altre, de portes en fora, però que tot sovint s'odien entre ells. I alguns fins i tot ho fan en públic, sovint, per coses que no acaben d'entendre's. Ara acabo de recordar perfectament per què Manuel de Pedrolo és un escriptor que no acaba de caure gairebé a l'Empordà.
2: Com és?
1: Perquè l'home es va atrevir a dir que Josep Pla era un idiota. I aquí segons quines coses no es perdonen.
2: Encara que alguns puguin pensar que són veritat.
1: Sobretot aquelles que alguns pensem que són veritat.
2: Què, caporal? Com ho has vist?
1: Puc parlar amb franquesa?
2: Si us plau, no espero res més que això.
1: Doncs em sembla que el nostre inspector està molt pressionat des de dalt perquè el mort era mínimament famós. I això ha fet que la premsa s'acarnissi molt més del que és habitual. Si el mort fos anònim, no hi hauria tanta pressió i això fa que ens colli a nosaltres. Pel que fa a l'inspector, estic segur que li agradaria molt més que la teoria de la conspiració internacional fos certa. Per molt rara que sigui. Perquè té molt més mèrit haver desmantellat una operació de l'extrema dreta internacional que no pas una conxorxa de botiquers. Però sap que és molt més probable que sigui quelcom molt més senzill, com tu bé deies. L'única cosa bona de tot això és que ens ha donat recursos suficients, que tenim personal a les nostres ordres, i això ens anirà bé. I també que ha acollat els informàtics perquè facin la seva feina com més ràpid millor, que això ens ajudarà molt. Tot i això, no esperis ni una ditada de mel, que ens exigirà resultats com més aviat millor, i tots sabem que el cas és ben complicat.
2: Sí, ni tan sols hi ha cap testimoni, ni enregistrament de les càmeres de seguretat de les botigues, perquè estem en plena temporada baixa. Qui ha fet la feina, independentment de si la feia per a si mateix o per encàrrec d'algú altre, sabia què feia i com havia de fer-ho. Em preocupa que sigui algú que ja ha matat alguna altra vegada, perquè no sabem si ho tornarà a fer. Se'n gira feina.
1: O sigui, creus que si és algun llibreter o algun altre escriptor emprenyat o el que sigui, ha encarregat la feina a un professional?
2: O això, o és algú que ha tingut molta sort, o que ha llegit molta novel·la negra, o fins i tot que n'ha escrita. Ja ha decidit passar a l'altre costat i convertir-se en el protagonista d'una.
1: No fotis.
2: La meva mare ja ho diu. Que de bojos n'hi ha més a fora que a dins. Ens repartirem la feina. Què prefereixes? Interrogar el seu editor o insistir per la pista dels fatxes mentre esperem que els informàtics trobin alguna cosa?
1: Me'n vaig per la política, si a tu t'és igual.
2: Doncs jo me'n vaig a Barcelona.
1: Què dius ara? No ho faràs per telèfon o per videotrucada?
2: M'agrada notar l'alè dels nervis en els interrogats. A la tarda tornaré a ser aquí i fem repàs. I vaig amb l'AVE, una hora d'anada i una hora de tornada. Aprofitaré per clapar. Qualsevol urgència, ja saps on trobar-me.
1: Compte, que ja saps que la Renfe la carrega el diable.
5: Benvinguda, sergent Siquier. Però no calia que s'hagués molestat en venir des de Figueres. Hauríem pogut fer una videotrucada.
2: Sí, certament. Però tenia curiositat per veure també l'editorial. No sabia que era aquí on es cuinaven tants llibres de la nostra literatura.
5: Vol que li faci una visita per la casa?
2: Res, no m'agradaria més. Però hem d'anar per feina. No sigui cosa que l'assassí que busquem decideixi continuar escapçant la literatura catalana. Què em pot dir dels llibres del senyor Bessonov?
5: A mi m'agraden molt. És una literatura de màxima qualitat. És cert que en els darrers temps ha estat complicat haver de defensar algun dels seus títols davant de la gerència econòmica de la casa. Però ja sap vostè que tots aquests llicenciats en Esada i companyia, l'únic llibre que llegeixen és el de la comptabilitat. I encara gràcies. Això ha fet que en alguna ocasió, amb llibres més personals, hagi hagut de trobar xubluc en altres cases editorials.
2: I això és habitual?
5: De vegades no queda més remei. Això ja no és com fa 40 anys, que feies un contracte i lligaves un autor per sempre més, i hi havia fidelitat absoluta. Ara qui realment mana en tot aquest negoci són les agents literàries, que cada cop tenen més poder, i que... I això negaré haver-ho dit davant dels meus advocats. Cada cop fan millor la seva feina.
2: Per què negar l'elogi a les agents?
5: Perquè se suposa que són les nostres enemigues naturals. Jo no hi crec gaire en totes aquestes coses. I crec que el que ens cal és un sector editorial fort on tothom hi jugui el seu paper. Però hi ha molts col·legues meus que en llencen pestes. No els agrada tenir un intermediari més i encara menys algú que hi entén de contractes, de terminis, de lliuraments, de bestretes... Abans, tot es basava en una relació de confiança entre autor i editor, li diran en molts casos. I ara s'ha perdut una mica el romanticisme. I ha entrat en marxa tota aquesta part mercantil que alguns editors, especialment els més grans, els fa una mica de basarda.
2: És comprensible, tot canvia i sovint això ens fa molta por. I segurament també es devien fer algunes pràctiques abusives que ara no es donen.
5: No li negaré. Hi va haver editors que es van aprofitar de la gallina dels ous d'or, que són els escriptors. Ara, això és pràcticament impossible. De totes maneres, de l'escriptor, que és el productor, en vivim tots, fins i tot les agents, que també suquen dels quartos que ells guanyen.
2: És com dels pagesos o dels ramaders, només que ells no tenen agent literària. I així els va com els va, els pobres. Deixem-nos d'intentar canviar el món, que tampoc ho aconseguirem en una hora. Jo volia saber si en alguna ocasió hi havia hagut problemes amb els llibres del Bessonov. Algú que s'hagués enfadat pel que escrivia o pel que deia, algun tipus d'amenaça o similar, per petita que fos.
5: En general, els llibres eren molt ben rebuts, malgrat el fort compromís de l'autor i el fet que parlés de coses complicades i dures de la història de França i d'Europa dels darrers anys. Però no rebia cartes ofensives ni correus, o com a mínim feia temps. Això sí, cada vegada que li publicàvem un llibre, sí que rebíem amenaces a l'editorial. I això sí que li ho he guardat. Miri, són aquests correus. Al principi no en varen fer cas, però els serveis jurídics de la casa ens varen recomanar guardar-los per si mai passava alguna cosa. Ara estic content de tenir-los. A mi em sembla obra d'un xalat, però mai se sap.
2: Ostres, me'ls podríem portar? Crec que ens poden ser molt útils per a la nostra investigació.
5: Ja ho he pensat i li n'he fet una còpia. No es pensi que és un cas únic. A l'editorial rebem correus amb amenaces i insults molt sovint, sobretot quan toquem temes polèmics. No ens passa gaire amb les novel·les, per això aquest és un cas una mica especial i està bé que vostès en tinguin coneixement.
2: Doncs li agraeixo molt. Moltes gràcies pel seu temps.
5: No hi ha de què.
2: Només una cosa més. Vostè sap si podria tenir enveja d'algun altre escriptor o mala relació amb algun llibreter?
5: Miri, en Joan Daniel era un home singular i no era amic de complaences. Si t'havia de dir alguna cosa a la cara, ho feia sense cap mena de problema. I amb tot el tema de la llengua, era molt conseqüent i vehement. Ara, si vostè m'està demanant per una enemistat llarga i sostinguda en el temps, jo no en tinc constància. En general, era un bon paio, divertit i simpàtic. Dolgut perquè aquí el consideréssim exòtic i francès i a casa seva català. Però llevat d'això, de petites trifulques i comentaris, no conec cap enemistat irreconciliable.
2: Moltes gràcies. Li agafo la paraula. I queda pendent la visita a l'editorial.
5: Quan vostè vulgui, no ho dubti.
2: Digui.
6: Hola, sergent. Com estàs?
2: Molt bé. He pensat que faré un canvi de plans. Me'n vaig cap a casa directe des de Barcelona. És una tonteria pujar fins a Figueres i després agafar el bus. En un quart d'hora en surt un.
6: Perfecte. Com ha anat?
2: Bé, això de Barcelona és estressant. Hi viu una puta gentada i sempre tenen pressa. I els que circulen per la Diagonal encara més. Tots aquests executius sembla que no els giri res a l'hora.
6: És que no hi ha res pitjor al món que un executiu barceloní. Bé, sí, un de madrileny, esclar. Tot sempre pot empitjorar.
2: Has trobat alguna cosa?
6: No. Ja saps que tinc un amic que es mou molt bé en aquests ambients més extremistes i m'assegura que això no és cosa seva, que ell no ha llegit res en cap dels fòrums que manegen, ni ha rebut cap trucada ni cap informació que la mort d'en Bessonov fos cosa seva. Evidentment, hi ha molta gent que se n'ha alegrat, esclar, però ells no ho han estat.
2: Com en pots estar tan segur?
6: Perquè si ho hagués fet algú dels seus, ho estaria proclamant als quatre vents. Es veu que el nostre home era peça de caça major. No només pel que escrivia sobre l'OAS i Algèria, sinó també per la seva postura beligerant amb el tema de la llengua. El meu amic m'ha dit en paraules textuals que no hi ha cosa més odiable que tota aquesta penya que vol recuperar el català i l'occità en els nostres santuaris francesos. Són tots exterminables, començant pels de la Bressola i continuant per cadascun dels escriptors que fan servir el català. T'asseguro que si ho hagués fet algun dels nostres, ho hauria comunicat per apuntar-se al mèrit i el reconeixement. Una cosa així s'hauria de celebrar com Déu mana.
2: Collons, caporal! Quina mena d'amics tens?
6: Se n'han de tenir fins i tot a l'infern d'amics. I amb aquest no som amics. Som coneguts i ens respectem prou l'un a l'altre com per no tocar-nos els collons. Però fa anys que estic esperant que faci una cagada per dur-lo de cap a la Cangrí i posar-lo en una cel·la plena d'immigrants perquè hi passi una bona estona. I a tu, què? T'ha anat millor?
2: Tinc una possible pista, però abans que te l'expliqui, tenim res dels informàtics?
6: Sí, m'ho havia descuidat. Han pogut reconstruir el fil de Twitter. Tothom hi participa amb el seu nom real, excepte la persona que es va alegrar de la mort de l'escriptor i va esborrar la piulada. És un usuari que es fa dir a la xarxa Galvany, com el cavaller de la taula rodona. De fet, la majoria de piulades que fa són sobre coses vinculades amb el rei Artús i la novel·la fantàstica. I de tant en tant es caguen tot en la literatura catalana contemporània. Estan buscant qui hi pot haver darrere i si el poden identificar. Trigaran uns dies.
2: Doncs jo he estat a l'editorial i hi ha una sorpresa per nosaltres. Cada vegada que publicaven un llibre de Bessonov, rebien amenaces. Cartes anònimes que arribaven des de França que expliciten que en cap cas no s'havien de publicar llibres d'autors francesos. Que els autors francesos que escrivien en català eren uns porcs traïdors i que el més traïdor de tots era Bessonov, que explicava misèries de França que no s'haurien d'explicar i encara molt menys a l'estranger. I que si ho continuaven fent, es veurien obligats a prendre mesures contra l'escriptor i contra l'editorial. Són cartes molt amenaçadores que apunten que si cal faran esclatar una bomba i cremaran tots els magatzems.
6: Collons amb el nostre amic. Generava grans consensos. Tots els de casa seva el volien veure mort pel que escrivia i per la llengua en què ho feia. Si l'èxit d'algú es mesura pel nombre d'enemics, aquest devia guanyar-los a tots.
2: Ara caldrà veure si hi havia algú veritablement disposat a carregar-se'l. Però anem augmentant les possibilitats. L'extrema dreta francesa, que crec que podem començar a descartar. Algun xalat que odia la llengua, la qual cosa ens obre un camp de possibilitats immens. Algun llibreter o escriptor, o simplement algú que se'l va carregar per qualsevol altra cosa. En lloc d'aclarir-se el panorama, cada cop es complica més.
6: Com la puta vida, sergent. Com la puta vida.
7: Heu escoltat Investigació encallada, capítol 2 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Abel Font, Cristina Cantal, Lali Giner i Josep Torrent. I al capítol següent, una nova Vila del Llibre dedicada al canvi climàtic se celebra a Cabrils i una nova boca, l'escriptora Ada Castells, apareix morta després del festival. Serà el capítol 3 de Mar Negra, Escolar-se a l'asfalt.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
9: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
11: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, Mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
9: Salut activa.
12: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
13: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre y cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescarnos. Si son signos más graves, debemos de buscar ayuda médica inmediata.
9: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels jubs i basses i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, l'Albert Pardo, ornitòleg, la Georgina Florejacs, membre de l'associació mediambiental La Sínia, la Cinta i la Magda Armengol, cistelleres del Museu de la Pauma de Mas de Barberans, i en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg.
0: Remor de pedra.
2: De l'àrab al jub, pou. Un aljub és una cisterna o un dipòsit ample i de poca profunditat tallat a la roca o fet d'obra. Està revestit de pedres i cobert de volta i serveix per arreplegar l'aigua de pluja. En alguns indrets també pot significar safareig petit.
1: Abans d'entrar en matèria, l'Albert Pardo, en l'acte de presentació de la Guia del Gaià, editada per Piolet, ens recordava la gaianada de l'any 2015. Aquest mot és el que utilitzen els habitants de la zona per definir les avingudes del riu Gaià. Aquell any, la crescuda del riu va ser còmplice de la recuperació de patrimoni.
3: Arran de que l'última gran gaianada del 2015 va deixar al descobert tot en això de patrimoni cultural molt lligat a l'aprofitament humà del riu, que havia quedat amagat, estava sota vegetació, degut a que havien quedat en desús. I es va pensar que la natura ens havia donat l'oportunitat de recuperar aquest patrimoni humà. I tota una sèrie de persones superexpertes van elaborar aquesta guia. Jo només vaig contribuir amb una descripció dels hàbitats naturals, una mica per donar, com comentava abans, aquest contrapunt de naturalesa intrínsecament unida a l'activitat humana.
1: L'antropòleg Jordi Sunyer prepara un nou llibre sobre la pagesia. En el procés de documentació ha estudiat les construccions que al llarg dels anys s'han emprat per regar els conreus.
4: El dibuix de les sínies ens marca un dibuix de la situació de l'aigua al subsol. Els pagesos tenien els recursos que tenien, per tant no podien fer un forat allà on convingués, no? Sinó allà on el saurí els hi pogués marcar, no? En aquest cas veiem com les sínies se situen tot al voltant del litoral, entre la platja i la primera línia de cases, Torredembarra i els pobles de la Rodalia, com Creixell, Roda Barà, estan situades a una segona línia i, curiosament, segueixen cap a l'interior, però només allà on hi ha torrents, allà on hi ha rases, que diem aquí, no? N'hi ha tres a Torredembarra, una que separa Torredembarra i Altafulla, una que separa l'antic terme de Torredembarra i de Clarà, que ara són un mateix municipi, i una altra que separa amb Creixell. Són torrents, doncs, on baixa només aigua quan plou, i llavors el subsol s'amara d'aigua, no? A banda d'això, cal veure com, en un lloc com aquí, Mediterrani, amb poca afluència d'aigua, tant en el subsol com per damunt, es tracta de retenir l'aigua, no? I a partir d'aquí doncs, neixen tota una sèrie d'estructures per retenir aquesta aigua, que també és molt interessant d'analitzar.
1: La pagesia i les masies necessitaven aigua i sempre trobaven la forma d'obtenir-la i emmagatzemar-la. Les construccions d'aigua neixen d'aquesta necessitat i el conjunt

0: I estava envoltada doncs, d'altres masies. Per exemple, on hi ha el centre d'atenció primària era una masia que era propietat del Fernando Vallmitjana, el metge. El Mas Pujol, on tenim el dipòsit d'aigua, allò és una antiga masia que també, entre Torredembarra i Creixell, dins el terme de la Torre encara, vaja, una masia importantíssima que des de que es va abandonar, no fa tants anys, als anys 90 encara hi havia un pastor, doncs, bé, només cal deixar una masia tancada 10 anys i passa el que passa, no? Per tant, l'estudi d'aquest patrimoni també ens dona molta informació sobre l'aprofitament de l'aigua i penso que, ostres, amb la tristor que ens dona a tots quan hi passegem ben a prop, hauríem de fer un esforç per donar possibilitat a que algú o alguna administració o algun particular se'n pogués fer càrrec. Està passant amb les masies, però també està passant amb les cases antigues, com estem veient en molts nuclis antics, no? Es fa molt car comprar-les i es fa molt car rehabilitar-les. Hem de posar-hi molta imaginació i facilitats per part de l'administració per tal que aquest patrimoni doncs, no es perdi. També les cisternes que hi ha dintre les cases antigues d'aquestes cases.
1: Com són i on es troben els aljubs o cisternes?
0: No. Perfil habitual, als pobles d'aquí la Rodalia, últimament he estat fent treball de recerca a Creixell, es tracta de obres la porta gran per on entrava el carro i a un lateral ja hi tens una mena de tapa com si dius, com si diguessis com si fos un pou, doncs no és un pou, és una cisterna, una cavitat enrajolada, com si fos de vitrall, com si fos un cub per guardar-hi, per deixar fermentar el vi, però és per l'aigua, es tracta de canalitzar l'aigua que ve de la pluja, aquesta aigua ha de caure fora de la casa i amb un sistema de palanca, quan l'aigua que hi ha baixa ja és neta, es fa introduir a dins de la cisterna. Aquella aigua es pot fer servir per beure aigua, no només per usos de neteja o per altres coses de la cuina, no? Es pot fer servir per beure. Aquest és el sistema, és tan senzill com aquest. I esperar que plogui perquè es renovi.
2: Remor de pedra.
1: Com funcionaven els aljubs o cisternes?
0: En aquest cas, les últimes que jo he vist, a Creixell, amb una palanca, deixar anar l'aigua fora i al cap d'una estona de ploure, canviar la direcció de l'aigua perquè vagi a dintre.
1: Un sistema de recollida d'aigua ben pensat, ens explica en Jordi Sunyer mentre recorda el seu avi i el seu pare. Aprendre dels nostres predecessors.
0: Per exemple, el tros del meu avi, a les Roques Planes, n'hi tenien tres, no? L'aigua era necessària, evidentment, per la vida, però també, sobretot, per una feina que es feia en el secà. Tot aquest món del Penedès, del Camp de Tarragona, es va especialitzar a partir del segle XVIII en la vinya. I per controlar doncs, les diferents malalties que afectaven a la planta, calia doncs, fer la barreja amb el sofre, per fer tota aquesta barreja, aquestes coses que havien anat aprenent, doncs, es feia falta aigua. Aquest sistema de recollida d'aigua és molt curiós, no? Perquè estava estava molt pautat com calia recollir aquesta aigua. Si l'aigua baixava tota bruta cap a la cisterna, portava la cisterna. Llavors calia fer una sèrie de filtres sempre amb elements naturals, no? Per exemple, encara ara si ens hi fixem al de fora trobarem alguna argilaga vella a l'entrada. També hi havia una petita bassa de decantament per tal que l'aigua doncs passés per allà, fes una mica de bassa i la matèria que pesés més doncs anés a parar al fons. Eren fins a 3 o 4 barreres per tal que l'aigua entrés neta dins de la cisterna. Era tan neta que, de fet, es podia veure. De fet, el meu pare m'explica, ell nascut a l'any 40, m'explica com al de fora sempre doncs, hi havia un got o una galleda per tal que, si passaves per allà, poguessis veure aigua. No? Hi havia aquesta gentilesa, diguem-ne, doncs, dels pagesos, no? La majoria rabassaires per aquí la Rodalia i, sobretot, cap a l'interior fins a Salabó. No? Era terra de vinya, per tant, terra que necessitava cisternes. Per exemple, al municipi on estem ara, a Torredembarra, n'hem comptat més de 100 de cisternes al de fora. I llavors també hauríem d'analitzar totes les que hi ha a les cases, no? Si anéssim al nucli antic i parléssim amb les famílies, segurament en trobaríem un centenar més. Jo n'he documentat moltes, moltíssimes, perquè a banda, doncs, dels llocs on feien el vi sota les cases, moltes d'elles tenen cisternes. Una de les coses que ens fa molta gràcia d'explicar és que el terra, el subsol dels pobles, està tot foradat.
1: I, com que no tot ho trobem en els llibres d'història, en Sunyer ens explica una curiositat, els cocons.
0: Hem parlat de les cisternes, no hem parlat de les barraques de pedra seca per guardar les quatre eines, hem parlat dels marges de les escales que hi feien d'aquestes clavegueres, però després hi havia els cocons, que era una cosa molt curiosa, que era, es tractava de fer-te una estructura en pedra per amagar-te,

0: i al davant fer una petita basseta de pedra i esperar que algun ocellet doncs anés a beure aigua i amb aquella proteïna doncs acabar-te de fer l'arròs i seguir treballant, no? A mi em sembla doncs una sèrie de coses que clar que no formen part dels llibres d'història, no? Però que te dibuixen doncs com era la vida rural en pobles que avui en dia doncs han alçat pisos per tot arreu i anem tots amb molta pressa per anar amunt i avall sense anar a cap lloc en concret.
1: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
1: Un podcast d'aigua i patrimoni.
2: L'etimologia de bassa és d'origen preromà, probablement de l'ibèric balsa o barça, o bé una variant d'un preindoeuropeu, barra, cognat del castellà, balsa, i potser del basc, balsa. La bassa és una construcció de pedra on s'atura i es deposita l'aigua destinada a fer anar un molí, una farga o bé per regar. En el cas dels molins, normalment és una construcció que s'hi fa adossada. A la bassa hi ha elements importants com el sobreeixidor, que normalment es troba a la part de dalt, per quan se n'ha de desguassar l'aigua abans no vessi, i també per desviar el curs de l'aigua cap a d'altres llocs. Un altre element important és la buixarrera, que és un forat per on s'avia l'aigua de la bassa o del safareig, i es troba normalment a la part de baix.
3: L'ús de l'aigua sempre ha estat disputat. No en va és sinònim de vida i economia. Un dels elements fonamentals en l'emmagatzematge de l'aigua han estat les basses. Les trobem al costat de síquies i canals, i també a la vora dels molins. L'investigador local Pep Saragossa ens explica les característiques i usos d'aquestes construccions i alguns detalls sobre el dret del seu ús.
4: Hi ha una cosa referent a l'aigua, que era que l'aigua havia sigut del senyor i llavors, com que l'aigua era seva, doncs donava, clar, els seus, donava permís per poder doncs fer tots aquests, per fer una bassa, per fer un safareig. En canvi, la riera, l'aigua ja era dels molins. I llavors els moliners doncs no deixaven que... Ells tenien bassa, perquè tenien de tenir bassa, si no, no molien, però no deixaven fer els altres. No? Tenien la propietat, diguéssim, i era aquestes coses. Hi ha, ara aquest any, el Ricard Ramon ha editat un llibre molt, que tot això ho explica, no? Que és La lluita per l'aigua Baix Gaià, no? Que totes aquestes lluites i aquestes coses que comporta l'ús indegut de l'aigua, doncs ha arribat fins al moment actual.
3: L'aigua ha estat des de sempre un punt important per al conreu, però no només per a regar. Les basses s'utilitzaven pel cultiu, entre d'altres, del cànem. En Pep Saragossa ens ho explica.
4: I tots aquests elements doncs quedaven a la vora de les síquies i dels recs, doncs anaven sortint aquests elements que ara, clar, veus unes petites basses on que no saps dir realment el que són. Després, aquí baix, estem aquí en el context aquest de l'hort de la Riera de Gaià, un dels cultius principals que hi havia era el cànem. El cànem és una planta per fer elaborar tèxtil, no? Per lograr fil, molt important durant fins a començament del segle XX, perquè doncs, clar, es feien servir moltes cordes, feien servir les veles dels vaixells, i amb l'elaboració del cànem primer necessites aigua perquè la planta visqui, però després, per fer l'elaboració, el primer que es fa és, una vegada segat, és posar-ho en basses perquè s'estovi i es podreixi, per després pugueu gravar, diguéssim, pugueu elaborar, doncs, diguéssim. No? I llavors han anat quedant aquestes basses al moment que va deixar de tenir un ús, van anar desapareixent, perquè són unes basses que no són aixecades, són més aviat una mica enfonsades amb el terra. I és clar que va passar, que van agafar, les van omplir de terra i van tenir un tros de terra d'or més. Doncs. I esclar, se'n veuen alguns elements i només n'hi queda, que sapiguem, només n'hi queda una de quasi sencera, que és Sardenya, no? Que és la bassa de Cadamià. No? És un element molt important.
1: Ramó de Pedra.
3: I precisament d'Ardenya en guarda records una de les seves filles, la poeta Neus Esmel.
5: Feien fil que també teixien per fer llençols. feien llençols de fil, que eren uns draps dobles, vist ara, aquests llençols tan finets. A la majoria dels horts tenien unes basses i quan colien el cànem el posaven a remullar i llavors amb unes fustes el bregaven, el xafaven així, per després poder-lo filar fent fil. Els pares i avis de la iaia paterna dels meus fills eren teixidors també, perquè la meva àvia paterna, la meva sogra, ella també bregava el cànem i guardava uns estris, però s'han perdut, algú desaprensiu els va fer desaparèixer. I ho guardava perquè, mira, aquí el Tafulla, a la part de fora tenen un munt d'arades que jo vaig donar i a dins del museu tenen coses que jo guardava i la vaig donar aquí al Tafulla. També guardava aquests estris de bregar el cànem, però et dic, algú desaprensiu i unes piques de pedra, doncs ho va prendre i no sé què n'han fet. El cànem fa una flor blanca i collien aquella flor. En tinc un brot, una flor d'aquest cànem, perquè jo vaig anar a l'abril, els primers d'abril, diguéssim, aquells dies de Setmana Santa, ja no me'n recordo, vaig anar amb un net que tinc ajat i em va acompanyar a Canàries, a Tenerife, que tinc un fill, i té un petit hortet, i tenien un arbre de cànem. I vaig prendre una flor per ensenyar-ho a la neta que està aquí a Altafulla, a la besneta. Era una flor com un cotafluix. I llavors allò, el cànem, bueno, el cànem devien posar la planta del cànem a remullar. Per després, per breguer, la bregar, no me'n recordo com se deia aquell estris que el bregaven.
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: A la guia de l'editorial Piolet sobre el Gaià se'ns parla de la bassa de cànem de Cal Damià. Es troba a Ardenya, al terme municipal de la Riera de Gaià. És una antiga bassa de cànem a la vora de la síquia de la Riera. Fins a principi del segle XX, la conca baixa del Gaià comptava amb una superfície molt important de cultiu de cànem. La bassa de Cal Damià és una mostra representativa de les basses que fins a principis del segle XX dominaven el paisatge de les hortes de la Riera i Tamarit.
1: Ramó de Pedra.
3: El cànem era una de les fibres vegetals més utilitzades, però no era pas l'única. El margalló també ha estat molt important a la cistelleria. A la Riera de Gaià ho estan redescobrint actualment gràcies al projecte Dones Cistelleres, que promou l'associació mediambiental La Sínia. Una de les impulsores, la Georgina Florejacs, parlava de l'ús del margalló en una de les seves primeres classes obertes que van oferir.
6: El margalló és una planta protegida perquè és l'única palmera que tenim aquí europea, no? que és d'aquí originària, i llavors la manera que es té de collir la palma, ja veureu, no? Que és una manera que és, bueno, això que ajudes a que després li segueixin sortint més brots, vull dir que no fem malbé la planta, sinó que ajudem a regenerar-la també, i a part és això, no? Que aquests brots tendres és els que després s'assequen i s'aprofiten per teixir. Això no es pot fer qualsevol ni de qualsevol manera, sinó que es necessita un permís, no? I totes les persones artesanes que es dediquen a això doncs han pogut demanar aquest permís i això es pot llavors anar a collir. Aquesta època, que és quan estan sortint els brots tendres, sempre se'n deixen perquè la planta segueixi conduint i apareix una bona època perquè doncs, aquest a l'estiu s'asseca la planta.
3: Per a aprendre les tècniques de la cistelleria han comptat amb les mestres artesanes del Museu de la Palma de Mas de Barberans. La Cinta i la Magda Armengol ens han obert les portes d'aquest museu de la comarca del Montsià.
7: Això estava molt deixat, se va deixar per l'any 60, perquè tothom se va ficar a treballar, perquè se guanyava molt més en altres llocs, i ara s'ha recuperat. Potser fa uns 18-20 anys que vam tornar a recuperar, s'ha fet un museu, i bueno, anem seguint. Tenim molta gent, molts alumnes, i molt bé.
8: Explicàvem que les basses o els aljubs es posaven en remull algunes de les fibres amb les quals es feien des de cistells a tantes altres coses. Quines plantes s'utilitzaven o s'utilitzen per fer doncs, aquests teixits?
7: Nosaltres treballem el margalló, que és l'autòctono d'aquí de Catalunya. Si antes se banyava, pues, se mullava pues, a les bases, o... Sí, més que res a les bases, perquè així se banya i se deixa reposar. Se tapa en una toalla, una tovallola, o una saca. Antes se feia una saca, un sac d'anar a pregar olives, que era molt més consistent, s'enrotllava i es deixava pa demà, treballar pa demà. A veure, ara tot s'ha modernitzat, nosaltres ho banyem en un poal, una galleda, i en aigua, si és aigua calenteta, per treballar enseguida. En cap d'una hora ja pots treballar. I clar, ja no anem a les bases a banyar-ho. I llavors també ho fiquem tapat, perquè clar, no se torna a eixugar, i com la fulla absorbix, doncs llavors quan hi ha la treballa s'està tobeta. El primer que fem és anar a fer palmes. Les fem, les sequem, ha d'estar quasi un mes al sol, 3 setmanes, uns 21 dies. Les han anat a pegar la volta, no es poden mullar mentre s'estan secant, han d'anar a recollir si ha de ploure, les ha de escampar. I, bueno, és un procés molt llarg. Llavors, el primer que fem és embrinar, que és separar totes les fulles, i la segona, escoellar, que és tallar el final. I és quan ja les fulles se separen totes. Llavors, bueno, antes de començar a llatar, el que has de fer en una agulla és arreglar-te-ho tot, fulla per fulla, i fer-te una mida del que tu vulguis fer. Si vols fer una peça molt petita, pues 5 mil·límetres, per exemple. Si vols fer una peça gran, pues més gran. Segons el que tu te vols fer, fas la mida. Quan ja tens l'amunt més o menys pel que vols fer, pues ja te fiques a treballar.
8: Llatar, que vindria a ser trenar, no?
7: Sí, bueno, llatar és trenar. El que és paraula tècnica d'aquí del poble. Llatar és la forma, és fer la tira. Després, clar, hi ha el cosir, s'ha de fer corda, s'ha de cosir la corda en unes agulles també de ferro, que molts fan els ferrers, i, bueno, clar, és tot un món. Després de cosir, doncs, de fer els acabats, de fer vores, les anses, tota peça porta vora, perquè és tornar a passar per tot, tornar a li ficar més fulles, més corda...
8: I anem a explicar què es pot fer. En pic tens la llata, pots cosir, donar-li forma per fer molts estris, no?
7: Hi ha de tot, perquè com és flexible... Tu, quan cuses, li pots donar les formes que vulguis. Llavors, nosaltres vam començar a aprendre a fer un cabàs, que era l'autèntic, el que es fa anar sempre, i les tècniques ja són totes, i a partir d'aquí, pots fer el que vulguis. Ara fem paneres de pa, fem estalvis, alfombres, joies, pots fer de tot. Fem escombretes, llapisos, moltes coses.
9: Nosaltres el que fem és fer cursos, a la gent els agrada molt. Treballar el margalló és una cosa molt dolça, és una cosa que no té res més que el sol, fa de blanquejador, no té cap producte. I el que fem és ensenyar a fer la trena, a llatar, i després a fer cordell i a cosir, pues, el que es vol fer un bolso, el que es vol fer una catifa, no sé, transmetre l'ofici en, no sé... com explicar-te-ho, per al que la gent veigui que antigament se feien les peces, però ara també, vull dir, se poden fer peces d'artesania. Bueno, vam trobar tot tipus de peces. A veure, llavors, en aquella època de plàstic no n'hi havia. I la gent el que feia era fer-se totes les peces que utilitzaven, igual per a eines de treball com per a casa, totes de margalló. Pues igual tenim senalletes per a la sal i per a la farina, que més per anar... per ficar la roba pel corte i confecció, per anar-se a fer-se la roba, una overa per anar a buscar els ous a les gallines, no hi havia pobals de plàstic. Què més tenim? Cabassos per anar a portar la pasta del forn, dels pans que anaven a fer al forn. Tot s'ho feien, pràcticament s'ho feien tot. Per a quan naixia un crió, se feien lo pa dormir, se feien la canastilla per ficar la robeta... Tot s'ho feien de palma, fundes de garrafa per a conservar el vidre, perquè no se'ls trenqués. Una pala de matamosques, no n'hi havien de pales de matamosques de plàstic. La feien de palma. Després també uns estalvis per ficar la cassola de Múnich i no te se cremés. Més per avant ja també van fer un botellero per aguantar la frescor de les botelles. No sé, per portar la carmanyola, tot s'ho feien de palma.
1: Ramó de pedra.
3: Moltes de les basses van quedar abandonades, però encara n'hi ha força en funcionament. A les seves aigües és habitual que hi parin a veure alguns ocells. Ja heu endevinat quins hem escoltat avui?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Raspinell. Quercia brachydactyla.
1: Au resident a les zones forestals de tot el curs del riu.
2: duc, bubo, bubo.
1: Mussol que trobem en hàbitats forestals i rupícoles durant tot l'any.
2: Picot garcer gros, Dendrocopus major.
1: El trobem tots els mesos de l'any a les àrees forestals properes al riu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
10: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investigació d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 2 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen el factor pista als de la Noia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per comprovar com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Com sempre, ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident actiu des d'aquesta matinada. Ha estat a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, on per la retirada del vehicle doncs deixa només un carril de circulació obert en sentit nord i un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals que a poc doncs van agafant molta més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues a hores d'ara en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58, que ja origina cues des de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona. També tenim retencions a l'últim tram de la C33 o la B20 al terme de Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat, retruc, doncs ens deixa retencions també als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament l'entrada des del Llobregat també ja pateix lentitud per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció Barcelona. També en sentit nord la C32 des de Gavà pateix 2 quilòmetres de cues. Pel que fa al Vallès ja tenim 2 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, la AP7 en direcció Tarragona, 1 quilòmetre de lentitud a la C-17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui per la C-59. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, li cedim la paraula a Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Comença aquest dimarts una altra vegada amb molta suavitat de temperatura. Tot i això, ha baixat un palet respecte ahir al matí en algunes comarques, bàsicament de l'interior. Aquest matí amb núvols primets, deixant el sol enterbolit, si de cas, i d'altres núvols una miqueta més gruixuts i més freqüents que s'aniran quedant arrapats a la costa, sobretot la tarragonina. Aquesta tarda, compta amb els ruixats que apareixeran amb moltes més ganes que ahir, sobretot a les comarques de Girona, i especialment a tota la vall del Ter i tota la vall del Fluvià. Aquí, especialment entre el Ripollès, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà, tindrem alguna calamarsada. Quan més cap al sud, més clarianes, més vent també a les comarques de Lleida i Tarragona, i la temperatura de la tarda encara força càlida per les dates. Unes temperatures que fregaran els 33-34 graus a Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa, oferint a Junts i PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal i que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
5: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
6: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
2: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
7: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
8: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportú ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
2: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació de Marc Dalmau.
9: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
10: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
9: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: L'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat l'atenció presencial per fer la declaració de la renda. Ha desplegat 40 oficines arreu del país, incloent-hi seus permanents i temporals adaptades per a aquesta campanya. La consellera Alícia Romero ha visitat un d'aquests espais a la província de Tarragona, on ha dit que per al govern del PSC aquests punts són una de les bases de cara a la futura recaptació de l'IRPF des de Catalunya. Ens ho explica en Biel Roquet Gelmà, de TAC12.
11: Aquesta és una de les 6 oficines d'atenció presencial per fer la renda que aquest dilluns han arrencat a la seva activitat a la demarcació. L'1 de juny és la data en què l'atenció física per part de la Generalitat se suma a la telefònica, que ja ha funcionat durant tot el maig i registrant 125.000 usuaris a Catalunya, un 20% més que l'any passat. És la segona campanya de la renda consecutiva en què funciona aquesta oficina temporal, on hi ha 6 punts d'atenció de forma simultània.
12: Són moltes més atencions, ajudem el ciutadà, que és el que ens importa, que donem el millor servei i que, sobretot, ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta.
11: Per la Generalitat i el govern de Salvador Illa, aquestes oficines són una mostra clara de l'ampliació de les funcions d'Hisenda des de Catalunya, que ha acabat desembocant d'aquí a uns anys en la recaptació de l'IRPF. L'estructura s'ha d'anar completant a curt i mitjà termini a la vegada que cal tirar endavant una reforma legal per poder cedir la gestió dels impostos a les comunitats autònomes.
2: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, USTECs i professors de secundària han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord, però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Aquest dilluns ha estat el torn dels docents de Girona i la Catalunya Central. Uns 200 mestres i professors d'aquesta part de Catalunya han pujat caminant a Montserrat per fer una assemblea i debatre el preacord a l'atri de la Basílica. També hi ha hagut assemblea a Girona. Avui la vaga que mantenen els sindicats minoritaris afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès. I justament a Girona, l'Associació de Famílies de l'Institut Sobrequés demana regular la climatització de les aules dels seus fills. La temperatura per normativa hauria de situar-se en un màxim de 27 graus i s'està arribant fins als 31. En Marc Guives, de Televisió de Girona, ens ho explica.
13: La pujada de temperatures està afectant el funcionament habitual de les classes. Un dels instituts gironins afectats és el Santiago Sobrequer.
14: Estem fent propostes de climatització amb aires acondicionats, amb ventiladors, amb recursos, el que sigui que ens diguin. Fins i tot hem ofert la col·laboració al centre per finançar-los, perquè el que ens interessa és que els nostres fills i filles puguin venir a classe en condicions.
13: De fet, Hi ha classes que s'estan fent als passadissos de l'escola per trobar algun espai fred al centre.
15: La solució que tenim és que tenim uns quants ventiladors que jo he pogut veure per aules, no en totes les aules, i és en el que ens estem refrescant aquest dia.
13: Des de l'Associació de Famílies del Sobrequès es van posar en contacte amb la direcció del centre per poder climatitzar les aules de manera adequada. Tot i l'aliança a la recerca de solucions, la resposta del departament va ser insuficient.
16: Jo reivindico el dret que tenen els alumnes d'estar concentrats a les aules, i amb aquestes temperatures a dintre d'una aula és molt difícil.
13: Els alumnes de batxillerat han de preparar la selectivitat i amb aquesta calor els és impossible concentrar-se o poder estudiar de manera adequada. Els docents i les famílies asseguren que no s'aturaran fins a trobar unes millors condicions.
2: I quan són un quart de vuit, us expliquem que aconseguir connexions directes amb Tòquio, amb Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són el principal objectiu de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica de Jordi Casino.
17: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
18: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
17: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
19: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
17: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
2: Els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus que passen en el tram gironí de l'AP7, tot i que només representen el 27% del trànsit que circula per aquesta via. Ho revela un estudi del RAC que, per aquest motiu, demana al govern espanyol que traspassi la competència de la gestió i el manteniment de l'AP7 a la Generalitat, com ho ha fet amb el País Basc. Ens n'amplia la informació des de Televisió de Girona.
13: Més mobilitat i menys accidents mortals a l'AP7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió d'un estudi fet pel RAC durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona.
20: Evidentment, el trànsit que hi ha de camions ha augmentat exponencialment des de que no hi ha els peatges. Una part dels camions que entraven abans per Irun, degut a que allà s'han posat peatges a tota la zona del País Basc, estan entrant ara a l'estat espanyol per aquí, per la Jonquera.
13: D'altra banda, el risc de patir un accident a una carretera convencional és 6 vegades major que patir-lo en una desdoblada. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aigua Viva. En canvi, les zones de més concentració d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Cassà a Girona i Llagostera a Cassà.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: En surt ahir per un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori, el Gironès, que ha cremat 0,27 hectàrees. El foc es va declarar passades les 4 de la tarda i s'hi van desplaçar fins a 10 dotacions de bombers i un helicòpter que van extingir-lo cap al vespre. La causa de l'incendi podria ser una línia elèctrica en mal estat. I a Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club graciang el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés. I darrers preparatius al pavelló 3 de la Fira de Lleida per a convertir-se en el centre d'acollida de temporers en aquesta campanya de la fruita. Un pavelló que se suma als altres emplaçaments municipals que acolliran aquests treballadors temporals. La temporada engega també amb novetats importants que ens explica en Víctor Paracuellos des de Lleida Televisió.
0: Un any més, amb l'inici de la campanya de la fruita, l'Ajuntament de Lleida posa en marxa el dispositiu d'atenció a temporers i treballadors del sector de la fruita. Enguany el dispositiu arriba amb dues novetats, que han de servir per agilitzar el servei i millorar i evitar la situació de carrer a gent en aquest àmbit.
21: Com sabeu, aquest any hi ha dos grans novetats. La primera, la implantació del nou equipament, del CAT Temporers 1, que estarà durant aquesta setmana ja actiu per derivar-hi persones. I, per una altra banda, l'oficina d'intermediació, que és molt important. Evidentment, té una connexió també amb la voluntat que té l'Ajuntament de que aquestes persones que arriben amb recerca de feina puguin tindre algun tipus de concatenació de contractes. Nosaltres el que volem és minimitzar l'impacte de carrer que tenen aquestes persones. I, per tant, si hi ha una persona que pot treballar físicament, de fet, ho fa, i alguna empresa ens ve a contractar la persona, i el problema és que no té un espai o un allotjament, aquesta persona serà prioritària pel CAT Temporers.
0: La campanya d'enguany també està marcada per la regularització extraordinària de persones migrades, que ha de suposar una menor arribada de treballadors sense papers i oferir millors sortides. El servei de l'alberg de Serós porta obert des del mes de maig, mentre que els de la ciutat de Lleida es començaran a activar aquesta setmana.
2: L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que ha comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
22: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el narrar molt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
23: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
2: I Amposta acollirà els dos propers caps de setmana el Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà els jugadors més destacats de l'hoquei base català en categoria masculina i femenina. Ens amplia la informació des de Canal 21 Ebre, la Vicky Maigí.
24: Amposta serà escenari del Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà alguns dels millors talents de l'hoquei patins femení i masculí del territori català.
25: M'agradaria destacar doncs, la importància que té aquest campionat, sobretot també per a impulsar l'esport en femení, que és un referent per als joves i per a donar oportunitats també a les nostres esportistes.
24: Els dies 6 i 7 de juny entrarà en acció la categoria infantil masculina i el cap de setmana del 13 i 14 de juny la categoria sub-15 femenina, anomenada FEM15.
26: Per nosaltres, com a federació, és un lloc emblemàtic que apostem des de fa molt de temps per ells. Estem en diferents reunions que vam tenir amb la representant territorial de l'esport a les Terres de l'Ebre i amb els companys de junta directiva i estem potenciant per fer més competicions.
24: Jugadores, jugadors, famílies i afició convertiran Amposta en l'epicentre de l'hoquei base català amb una competició de gran nivell.
2: El Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala. Va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa, després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Antonio Pérez destaca que la competitivitat de l'equip és molt present.
27: Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura, a pesar de que tenemos que mejorar esos momentos a lo mejor en los que nos cueste más, saber sufrir más. Pero bueno, sobre todo contento por el equipo, por la victoria, nos lo merecíamos y bueno, ahora a descansar que el sábado tenemos otra batalla con Inter, que tenemos que ganar el primer partido y necesitamos todo el Palau con nosotros.
2: I avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pasqual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
3: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
2: La selecció espanyola continua preparant el Mundial Las Rozas. El combinat, que dijous s'enfrontarà a Iraq en un amistós a Riazor, s'exercita encara amb Lamine Yamal al marge. El Braurana, que continua recuperant-se d'una lesió als isquiotibials, intenta escurçar els terminis per estar disponible en el debut del combinat a la Copa del Món. El primer partit serà el dia 15 contra Cap Verd i el seleccionador, Luis de la Fuente, no descarta poder incloure'l a la convocatòria. Mentrestant, la selecció femenina s'ha concentrat a Palma per preparar els dos partits classificatoris per al Mundial del Brasil del 2027. Amb 7 jugadores catalanes i 11 del Barça, el combinat estatal jugarà contra Anglaterra aquest divendres amb l'objectiu de guanyar per recuperar la primera posició del grup. Després, la selecció marxarà cap a Islàndia, on dimarts disputarà l'última jornada de la fase. I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat a tocar del topall de 38.000 seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per a aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. Parlem ara de cultura, perquè l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. Una producció amb participació, deia, del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i a la Fira Mediterrània de Manresa, ha estat reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
4: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
2: El Dansar Neu, el Festival de Cultures del Pirineu, ja escalfa motors. Aquest dilluns, a l'Ateneu Barcelonès, s'ha presentat l'edició número 35, que se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost a les Valls d'Àneu. Entre les novetats destaca l'estrena de Drames Rurals i Altres Contes, amb la direcció de Sergi Belbel i Àngels Gunyalons com a intèrpret.
1: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 1997. Clonatge.
7: Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
1: Maria Navas.
8: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TEMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Celular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TEMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TEMCAT.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Alberto Núñez Feijóo durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 2 de juny. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. Connectarem tot seguit amb una de les accions reivindicatives convocades a Barcelona en forma de bicicletada. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen el factor pista als de la Noia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es manté un accident actiu des d'aquesta matinada a l'AP7 a l'altura del pont de Molins, que deixa només un carril obert en sentit nord per la retirada del vehicle. D'altra banda, agafen intensitat les retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze, la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa al Llobregat, lentitud ja per l'A2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà, i lentitud de 2 quilòmetres en sentit nord des de Viladecans per la C32. I pel que fa al temps, avui tindrem una jornada amb temperatures suaus a primera hora del matí i amb núvols a la costa, sobretot a la Tarragonina. De cara a la tarda, previsió de ruixats que poden aparèixer amb moltes més ganes que ahir a Girona, concretament a la Vall del Ter i del Fluvià, on s'esperen fins i tot calamarsades. Cap al sud, més clarianes i amb temperatures altes, que poden fregar els 33-34 graus a Ponent.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana. I totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
3: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària, mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
5: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
6: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
7: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida a la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
8: El model de col·laboració públic-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
7: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Des d'aquest dilluns ja es pot tramitar la declaració de la renda de manera presencial. Tot i això, hi ha molta gent que ja l'ha presentada telemàticament. En el cas de la província de Lleida, per exemple, per ara se n'han presentat prop de 137.000. Ens ho explica

0: L'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat aquest dilluns l'atenció presencial per donar suport a la ciutadania per a la campanya de la renda. Enguany ho fa amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, algunes de les quals funcionen per primera vegada.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la UE. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. En 5 minuts arribarem a 3 quarts de 8. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten, esclar, per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Doncs el que us dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors hores d'ara per a la manifestació convocada de cara al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Connectem amb l'equip de la xarxa, amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Cap a on aniran aquests manifestants que veig que ja van amb la bicicleta, eh?
2: Bon dia, Helena. Sí, som a Gran Via de les Corts Catalanes, al costat del popular edifici de la Campana. Aquest és un dels punts de sortida d'aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris. Sindicats dels mestres, sindicats educatius, que diuen no al preacord assolit divendres passat entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Volem conèixer més d'aquest acte reivindicatiu que s'està consolidant, s'està formant en aquests moments amb Maurici Victori. Ell és delegat del sindicat CGT. Maurici, bon dia.
3: Bon dia.
2: Què fareu aquest matí?
3: Nosaltres creiem que l'acord és insuficient, creiem que no hi ha un conflicte tancat i, per tant, ens veiem obligats a seguir amb les mobilitzacions, perquè, si no, aquest problema estructural que tenim a l'educació pública, aquest malestar tornarà a partir del setembre. És a dir, un augment salarial, un retorn dels sexenis, unes càtedres, no resol el problema estructural de l'educació.
2: I expresseu aquest malestar aquest matí, d'aquí uns minuts, amb aquesta bicicleta de reivindicativa. Quin serà l'itinerari?
3: Aquesta bicicletada ja està, com diu el cartell, que és públic, no? Recorrerà la Gran Via, no? I la idea és una mica, doncs, que també sigui un espai que generi com una imatge de la relació amb les famílies. Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport, perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
2: I ja per acabar, perquè ens quedi més clar, quin punt quin aspecte, quina reivindicació hauria de formar part d'aquest acord amb educació perquè els sindicats minoritaris també donessin el seu sí?
3: Val, jo crec que no hem de parlar de sindicats minoritaris, sindicats majoritaris, sinó hem de parlar de, no, de també tot un

0: sistema de tot un sistema d'assemblees, de centre, de territori, no? Que hi ha hagut un mandat. Sí, nosaltres tirem endavant i clarament no s'ha arribat als mínims establerts. Per nosaltres un mínim absolut és que hi hagi una concreció real de reducció de ràtios. Això no surt, tot s'està fixant amb la davallada demogràfica, no està havent un pla de reducció de ràtios que superi la proposta el 9 de març i per nosaltres és clarament insuficient.
1: Maurici Victori, del sindicat CGT, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i Helena, a pocs minuts perquè comenci aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris que estan fent campanya pel no en aquesta consulta adreçada als docents.
2: I que, si no hem entès malament, Anna, confluirà cap al migdia a la plaça Catalunya. Gràcies per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona, si convé. Que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
2: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit, i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
5: Tenen a veure amb les dificultats amb la capacitat de càrrega de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
4: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
6: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
4: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
2: A Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club graciec el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Fa 3 mesos que Collserola és tancat a qualsevol activitat de lleure, esport o passeig. Un tancament que afecta milers de veïns dels municipis que conviuen amb el parc i que ha generat un malestar creixent. Ara, amb la pesta porcina africana en fase de contenció, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, apunta que podria relaxar en punts concrets les restriccions. Què significa això per a territoris com Cerdanyola i què n'esperen els seus veïns? En parlem amb l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Cordón. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Què tal? Molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
2: Deia fa 81 dies que l'accés lúdic, esportiu i de lleure a Collserola està completament tancat. Com està afectant això a la ciutadania? Com descriuria avui el malestar dels seus veïns? Estan esgotant la paciència?
7: Home, doncs jo crec que ja... Sí, ja fa unes quantes setmanes, sobretot ara que comença el bon temps. Penseu que estem així des del darrer divendres del mes de novembre, per tant, fa ja 6 mesos d'aquesta situació, perquè recordeu que som zona zero d'aquesta crisi, i bé, els veïns i veïnes, és veritat que en temps d'hivern, de poques hores de sol, doncs, bueno, han tingut la prudència, la paciència, el respecte que s'ha de tenir amb aquestes mesures, però és cert que fa, sobretot des de l'arribada de la Setmana Santa, doncs la gent ja comença a estar una mica farta d'aquesta situació. La situació és normal, més enllà de tot el que signifiquen unes restriccions per intentar que aquesta crisi no vagi més enllà, també hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només de la Serranyola, sinó la de Reus. Són molts municipis que tenim al parc dins del nostre municipi, per tant, doncs, també hem de tenir en compte, no?, la salut mental de la gent. Sobretot ara, que tindrem moltes hores de sol, per tant, també molta gent de vacances i molta gent que necessita aquest espai.
2: Ja veig que m'havia quedat curta jo amb els meus càlculs de dies. Després de tants dies, doncs, després de 6 mesos, de mig any, amb només 2 positius de PPA detectats la darrera setmana, segons la conselleria, creu que s'està actuant amb un excés de zel?
7: Bé, jo aquí no entro, nosaltres com a Ajuntament no som l'administració responsable, sempre hem estat a disposició amb les eines que tenim. Penso que el que ens demanava des del primer moment era col·laboració màxima als nostres serveis, tant de protecció civil com de policia local, també d'espai públic, per intentar mantenir tot aquest perímetre d'accés al parc net pel que fa a contenidors o restes de menjars, i també la crida que fem contínuament a la ciutadania quan hi ha presència d'algun senglar, doncs que truquin directament al 112, no? A partir d'aquí nosaltres hem respectat totes les mesures que hi ha hagut. Crec que han estat mesures eficients perquè els casos han anat baixant de forma molt, molt evident, i ara que ara esperem és, ara, aquest mes tenim una reunió, una nova reunió amb el conseller Ordeig, amb l'equip d'Agricultura, amb l'equip que està gestionant tota aquesta crisi, i esperem que serveixi en primer lloc per dir que totes aquestes mesures han estat positives pel factor, que és evident que nosaltres també estem totalment volcats en que això sigui així, i també que sigui l'inici de la fi de tot plegat, i que, com ja ha transcendit d'alguna banda, que sigui possible, doncs, algun tipus de tractament d'aquestes restriccions, sobretot, com deia abans, amb l'estiu per davant.
2: Quin dia tenen aquesta reunió, perdoni?
7: Encara no està confirmat del tot, ens han fet una reserva d'agenda per la setmana que ve, però encara no tenim confirmació oficial.
2: Per tant, podria ser que aquest dia, com vostè ens apuntava, ja els diguin, com apuntava aquest cap de setmana passat o el divendres el conseller Ordeig, que a la millor hi ha senders o vies concretes de Collserola que es podrien obrir, que el trànsit no seria tan restrictiu i, per tant, els veïns hi podrien passar. Pensen que podria ser aquest l'anunci, eh?
7: Tant de bo. Jo en això vull ser prudent, com sempre faig. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar-se les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora, i per tant hi haurà d'haver una evolució, però esperem que amb motiu d'això, de l'època estiuenca, de l'època de millor temps, doncs aquestes restriccions es puguin aixecant, i que aquest, el motiu bàsic d'aquesta reunió, més enllà de dir-nos que, doncs, que totes aquestes actuacions van en la bona línia, sigui motiu sobretot aquesta qüestió.
2: Carles Cordón, alcalde de Cerdanyola, doncs estarem pendents de la setmana que ve, a veure quin dia en concret és aquesta reunió i quin és el resultat definitiu. Gràcies i bon dia, i esperem això, que els obrin una mica el pas i l'oxigen. Gràcies, que vagi bé.
7: Tant de bo, gràcies a vosaltres.
2: Doncs més coses al poble d'Òrrius, al Maresme. Ja fa dies que ha tornat a la normalitat, però les restes i el mal tràngol de l'incendi, que recordareu, dijous va cremar una fàbrica de parafina, continuen ben presents. La petjada del foc es pot comprovar a la riera del voltant, on hi ha parafina solidificada. L'Ajuntament ha aconseguit, això sí, garantir llum i aigua a la zona, però tem que quan pugi la demanda d'electricitat perilli el bon funcionament de la xarxa. La Fiscalia, de la seva banda, ha obert una investigació per saber si s'ha comès un delicte mediambiental. De tot això n'han parlat aquest dilluns l'alcalde Xavier Masgrau i la delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz.
8: Tant de l'electricitat com d'aigua, com de Calgabaram, com la Riera i el medi natural, intentar recuperar-lo. I també estem a l'espera dels informes tant de l'ACA com de bombers com d'agents rurals per també avaluar exactament què és el que es té que fer per poder demanar pressupostos per tenir com a mínim una idea de la magnitud de la tragèdia.
9: Primer de tot hem de veure quins són els danys, posar-li els números, per tant quantificar-los, veure les assegurances diverses, què és el que poden i deuen cobrir, i veure com nosaltres podem també acompanyar-los en aquest sentit. I no només des del punt de vista econòmic, que una vegada tinguem a sobre de la taula la carpeta amb el dibuix del que tenim, també des del punt de vista de poder desencallar o agilitzar un informe, ja sigui de l'ACA, ja sigui de bombers, de qui sigui.
2: L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
10: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remol del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
11: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
2: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 del vespre, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la tercera lliga al seu palmarès. Ens apropen la prèvia des de Televisió Mataró, Héctor Marc.
12: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme.
13: Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant i ho porta demostrant tota la temporada, i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
12: La merescuda primera posició andreuenca dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona, escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.
14: Clar, dimarts no tindré opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
12: Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada, tot i que potser no és l'últim. Si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de la Champions League de l'11 de juny.
2: I com sempre arribarem a l'hora en punt parlant-vos de cultura. L'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit, el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia, i anava estirant la cadena i no hi havia maneres. I amb el temps, doncs clar, es va cansar. I es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena. Però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo. I tot i així, no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 2 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
2: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: Més del 23% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. Maurici Victori és professor de secundària i ha parlat al Notícies en Xarxa des d'una de les accions reivindicatives que comença ara a la capital catalana i en forma de bicicletada.
3: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista els de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix a millor dels 5 duels. I en Cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, és moment de connectar amb el Servei Català de Trànsit per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Sílvia Del Amo, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs sí, tenim en aquests moments una situació complexa a l'àrea metropolitana, però sortosament de moment no hi ha cap accident que pugui entorpir-la i agreujar-la més. Fem una repassada ràpida en el cas de l'AP7, hi ha aturades, per exemple, entre Montmeló i Montornès, a Barberà, amb dos sentits de la marxa, la P7 també a Sant Cugat. Els accessos nord, la B30, amb problemes a Barberà en sentit Girona, a la C16, els túnels de Vallvidrera, el C17, Mollet, i C31, Badalona, sense oblidar, evidentment, les dues vies que venen dels Vallesos, la C33 i la C58, que presenten, sobretot, molts problemes per accedir a la zona de Meridiana i Rondes, cap al 2 de la Trinitat. A la part sud, destaquem la 2, amb problemes a Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona, i també amb aturades a Cornellà, i l'entrada i la sortida de per la Diagonal, en el cas de la B23, com també la B24 a Pallejà. De moment no hi ha cap accident afegit, com dèiem, però sí demanar-vos, sobretot, que circuleu molta cautela, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R3 de Rodalies comencen i acaben recorregut a l'estació de Figaró per una incidència en la senyalització per un intent de robatori de cable de coure a l'estació de la Garriga. Per aquest motiu, s'acumulen retards d'uns 20 minuts de mitjana. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, ens parles de que avui serà un dia càlid, però que hem de tenir en compte els ruixats gironins aquesta tarda. Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Helena. Doncs així és. De moment, aquest matí, molta calma, però aquesta tarda, déu-n'hi-do, el sarau i la fressa atmosfèrica que hi haurà a les comarques de Girona, exclusivament. De moment, aquest matí, ja diem, el temps força tranquil. Aquesta nit passada hi ha hagut alguna tempesta seca, per exemple, a l'àrea metropolitana, d'una forma molt fugaç. Tot això ha marxat. I ens queda un matí mig ennupulat amb núvols prims, que són francament esquivits, d'altres núvols una miqueta més baixos que hi ha a la Costa Daurada, però ni els uns ni els altres deixaran pluja. I el matí ja comença molt suau. Aquesta tarda la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir. Per tant, encara passarem calor, però no d'una forma desorbitada. Mentre a les comarques de Lleida i Tarragona el que fareix vent, aquesta tarda un vent de sereb bastant marcat, a les comarques del Pirineu i sobretot les de Girona compta amb aquestes ruixades i tempestes que tindrem. I atenció, especialment a la capçalera del Ter, per tant, la vall de Camprodon, també la capçalera del Fluvià, especialment, per tant, nord d'Osona i la Garrotxa. En aquests indrets és on més aigua caurà i on, fins i tot, Helena, tindrem alguna calamarsada. A la resta del país no tindrem tot aquest sidral. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 8:07, tanquem portada i entrem de ple en matèria. Alberto Núñez Feijó aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijó és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Semper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
6: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
7: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la porta La veu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
8: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
9: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportú ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
10: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
11: El model de col·laboració público-privada és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
10: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 23% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 22.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen l'USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana estan ja escalfant motors per a la manifestació convocada al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Maurici Victori, delegat de la CGT a Ensenyament i professor de secundària, valora especialment el suport que els estan donant també les famílies dels alumnes.
3: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: I marxem ara cap a Manresa, que viurà una nova edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Serà del dia 25 al 27 de juny i es debatrà sobre l'equilibri entre recursos i població. La nova edició comptarà amb novetats pel que fa al format. Enguany tot seran taules rodones i els actes seran, a més, gratuïts. Ens n'informen des de Canal Taronja Central.
12: Sota el lema Població i recursos, un equilibri molt fràgil. Del 25 al 27 de juny, Manresa acollirà la 8a edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Al llarg de 3 dies, el programa reunirà experts del món acadèmic, econòmic, científic i institucional per divulgar i generar debat sobre la democràcia, les migracions i l'auge de l'extrema dreta, entre d'altres.
13: La Universitat Catalana d'Estiu és un lloc de debat i d'escoltar a gent que són entesos en el tema.
14: Aquests foros haurien de ser quasi bé obligatoris que tots en tinguéssim alguns, perquè la veritat és que enriqueixen moltíssim el contingut dels arguments que sovint deixem anar. I per tant animaria tothom que vinguessin, s'impregnessin de tot el que veuran.
12: La cloenda de l'edició 2026 tindrà lloc dissabte 27 de juny al migdia.
1: Un 8:15 del matí aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casín.
15: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
16: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de càrrega de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
15: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
17: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
15: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: Ja està operativa la nova carretera C54, la via desdoblada de la B224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires. Els treballs s'enmarquen en el pla de millora de la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. Ens ho explica la Rosa Fernández, de Martorell Televisió.
18: La nova carretera C54 es perfila com una de les infraestructures estratègiques per reforçar la connexió entre les àrees industrials, els nous desenvolupaments urbans i les principals vies de comunicació del país. Així ho van defensar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
19: Una nova infraestructura que s'ha donat capacitat, fluïdesa, seguretat i també un tema número nord que s'ha assenyalat, ordenar millor els trànsits. Separar la mobilitat més local dels propis municipis de la d'alta intensitat i, per tant, donar respostes efectivament també al territori.
20: Aquella antiga carretera ha de ser la prolongació d'un vial urbà cap a un assentament on hi ha molta gent, tant del terme municipal de Sant Esteve com el de Martorell.
18: La via C54, un cop el departament ha finalitzat les obres de desdoblament de la B224, ha comptat amb una inversió de prop de 32 milions d'euros i s'emmarca en el conjunt d'actuacions per millorar la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès.
1: L'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai funciona des del setembre de l'any passat, però ahir es va fer l'acte oficial. Parlem d'un centre públic que dobla l'espai que tenia dedicat a aquestes malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat 7.400.000 euros donats íntegrament per 3 fundacions privades. I ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i dues sales de jocs diferenciades per franges d'edat, on els pacients poden relaxar-se i divertir-se jugant junts. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure sempre que el seu estat ho permeti. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
21: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també em passo amb els voluntaris, parlant amb el personal, m'ho passo bé. Un dia m'està costant molt perquè, clar, o sigui, per exemple, si jo vull que tingui algun amic, clar, no pot ser així com així, perquè d'aquí a Reus era una hora i alguna cosa.
2: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
1: I Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada, tot i que ho viu amb prudència. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
22: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: Nou minuts ens separen de 8:45 del matí. L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de la Noia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
23: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remol del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
24: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
1: Avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
25: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
1: I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat, a tocar del topall de 38.000 seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per a aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. I la Unió Esportiva Sant Andreu ha informat que haurà de començar la Lliga en un camp alternatiu al Narcís Sala. El trasllat de l'equip, que s'estrenarà a la Primera Federació, ve condicionat per la instal·lació de gespa natural per part de l'Ajuntament a l'estadi. Condició per poder competir, recordem-ho, a la tercera categoria estatal. Una obra que es preveu que s'allargui durant les primeres jornades de campionat. D'altra banda, el club ha presentat la campanya d'abonaments. El canvi de categoria es tradueix en un augment del preu respecte de temporades anteriors, amb un cost que ascendeix fins a un màxim de 420 euros per a nous abonats. En cultura, l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
0: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
1: L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. En té tots els detalls el David Navarro.
4: La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
5: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus, que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
4: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
0: La xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Alberto Núñez Feijóo durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Més del 23% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. Maurici Victori és professor de secundària i ha parlat al Notícies en xarxa des d'una de les accions reivindicatives d'aquest matí a la capital catalana en forma de bicicletat.
5: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública i com aquest aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
4: Educació considera que si s'acaba imposant el no dels docents al preacord, el sistema pot arribar al caos. En parlarem tot seguit amb el secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez. Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
1: també hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment de moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El Parc Natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar-se les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
4: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista als de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix al millor de 5 duels. I en cultura, 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Us ho dèiem suar en titulars, Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana. I totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Semper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
6: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
7: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
4: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
8: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
9: Nosaltres creiem que el president Illa ja... doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportú ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
4: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació que ens amplia en Marc Dalmau.
10: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida a la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
11: El model de col·laboració públic-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
10: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
4: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió Europea. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 23% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 22.000. El

0: precaris, ho dèiem, l'USTEC i professors de secundària, que han aixecat les vagues d'aquesta setmana mentre es vota el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors per a la manifestació convocada al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Maurici Victori, delegat de CGT a Ensenyament i professor, a més de secundària, valora especialment el suport que els donen també les famílies dels alumnes.
1: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
0: En definitiva, el que dèiem, aquesta setmana sortirem de dubtes amb la consulta al professorat sobre el preacord. Després de tants dies de negociació i d'un procés llarg i tens, volem entendre com s'ho mira avui el Departament d'Educació. I li preguntem a un dels principals negociadors de totes aquestes taules negociadores. És el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Molt bon dia, Helena.
0: Després de mesos de negociacions, mobilitzacions i un desgast molt intens, ara ho explicàvem, el professorat vota un preacord, però amb el sindicalisme dividit. Com interpreta vostè aquest escenari?
2: Bueno, això és el resultat, en aquest cas, de tot aquest últim tram de negociacions, en el qual el departament va presentar una nova oferta que finalment, doncs, va culminar amb aquest preacord el divendres amb els dos sindicats, doncs, que ostenten més representació, en aquest cas, a la mesa sectorial, per una banda el sindicat USTEC i per l'altra també ESPEC, professors de secundària. Nosaltres ens mirem aquest procés amb molta cautela, amb molta expectació també, amb molta prudència. Jo crec que nosaltres hem arribat, en aquest cas, un preacord amb aquestes dues entitats, també en comissions UGT, per tal de poder fer aquesta ampliació de l'acord del 9 de març, per tal de poder incorporar mesures que facilitin, en aquest cas, la incorporació de més organitzacions sindicals a l'acord del mes de març, de tal manera, doncs, que estem a l'espera de que hi hagi aquesta validació per tal de que aquestes entitats sindicals s'incorporin definitivament, doncs, a l'acord del mes de març i puguem començar a desplegar totes i cada una de les diferents mesures, tant les que ja preveia l'acord del mes de març com les noves que s'han incorporat.
0: Senyor Jiménez, i què passaria realment si dijous el professorat rebutja el preacord?
2: Nosaltres no volem interferir en aquest procés. Per tant, doncs, jo ja li he dit abans a l'inici de l'entrevista que seria molt cautelós, molt prudent, i que, per tant, doncs, en qualsevol cas, els escenaris que puguin resultar en funció de quins siguin els resultats els acabarem analitzant en el moment, és a dir, a partir del dijous. Nosaltres entenem que és un molt bon preacord, que a més ve a reforçar en bona part de les mesures, de les propostes, de les línies de treball que ja es preveien a l'acord del mes de març. Significa no només millores des d'un punt de vista retributiu, sinó també millores en les condicions laborals del conjunt, en aquest cas dels docents, i que, per tant, doncs, tot el que sigui poder facilitar i concitar un major consens per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar del sistema educatiu i poder destensionar aquesta situació que ja porta massa de temps, doncs arrossegant-se, em sembla que nosaltres hi contribuirem, com ho hem fet sempre, amb diàleg, amb mà estesa, amb ganes de poder acordar i de poder consensuar, que en definitiva és el que ens està reclamant el conjunt de la societat.
0: Expliqui'ns què ha estat el més difícil d'aquest procés. I ara, una mica amb el temps, amb la perspectiva, encara que no fa gaire, però creu que signar només amb una part dels sindicats va ser la decisió correcta?
2: En qualsevol cas, és la decisió que en el seu moment es va prendre. Ara estem en un altre moment, estem en una altra situació. El context també, tant polític com pressupostari, no té res a veure amb el que hi havia el mes de març. Ara estem, diguem-ne, en un nou episodi, per dir-ho així, i en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat, la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència.

0: audiència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem. I els primers en desitjar-ho, ja li puc dir, no només són els docents, que sinó també ho és, en aquest cas, la Generalitat i el Departament d'Educació i Formació Professional.
1: I acabo, senyor Giménez. Creu que aquest preacord pot començar a refer ponts entre el departament i el professorat? Què cal fer perquè aquesta confiança entre els dos actors es recuperi de veritat?
0: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat. Jo crec que a vegades perdem de vista també que tot això ho estem fent tots per tal de poder situar l'alumnat al bell mig, al cor, en aquest cas, de l'educació, que és molt important totes aquestes mesures perquè venen a reforçar precisament el sistema educatiu en uns moments doncs, que portem arrossegant una situació de malestar des de fa molts i molts anys i que, per tant, doncs, volem revertir aquesta situació tan urgentment com sigui possible.
1: Ignasi Giménez, gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia i estarem tots plegats, vostès, però nosaltres també, pendents del que pugui passar dijous amb aquest preacord. Gràcies, que vagi bé.
0: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que han de mantenir la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada, tot i que, això sí, ho viu amb prudència. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
3: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: En surt ahir per un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori, el gironès, que ha cremat 0,27 hectàrees. El foc es va declarar passades les 4 de la tarda i s'hi van desplaçar fins a 10 dotacions de bombers i un helicòpter que van extingir-lo cap al vespre. La causa de l'incendi podria ser una línia elèctrica en mal estat. I marxem ara cap a Barcelona perquè la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del Club Graciang el passat diumenge que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen ara el succés. I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncers infantils. L'espai funciona des del setembre de l'any passat, però aquest dilluns s'ha fet l'acte oficial de presentació. Parlem d'un centre públic que dobla l'espai que tenia dedicat a aquestes malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat gairebé 7 milions i mig d'euros, donats íntegrament per 3 fundacions privades. Ens ho amplia la Maite Polo.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i 2 sales de jocs diferenciades per franges d'edat, on els pacients poden relaxar-se i divertir-se jugant junts. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure sempre que el seu estat ho permeti. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
5: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs, faig febre o directament estic avorrit, però també em passo amb els voluntaris, amb el personal, m'ho passo bé. Un dia m'està costant molt perquè, clar, o sigui, per exemple, si jo vull que tingui algun amic, clar, no pot ser així com així, perquè d'aquí a Reus és una hora i alguna cosa.
4: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
1: 10 minuts per arribar al punt de les 9. Ara és temps per a la crònica esportiva. Avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: L'Igualada que ha sorprès el Barça al Palau.
6: Sí, perquè ha aconseguit un triomf que li permet empat a 1 l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i, d'altra banda, també endur-se el factor pista. Les coses van començar molt bé per al conjunt igualadí, amb Marc González obrint la llauna amb un gol matiner. Ja al segon temps, Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Villanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara, el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Aras, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten aquests propers partits de l'eliminatòria.
7: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el narrar molt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
8: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
6: I el Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Antonio Pérez destaca la competitivitat de l'equip.
9: Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir, y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura. A pesar de que tenemos que mejorar esos momentos a lo mejor en los que nos cueste más, saber sufrir más, pero bueno, sobre todo contento por el equipo, por la victoria, nos lo merecíamos y bueno, ahora a descansar, que el sábado tenemos otra batalla con Inter, que tenemos que ganar el primer partido y necesitamos todo el Palau con nosotros.
6: Avui comencen els play-offs de la Lliga CB de bàsquet. El Barça debutarà als quarts de final a la pista de l'UCAM Murcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però aquí van superar la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
10: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
6: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 de la nit, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la que seria la tercera lliga al seu palmarès. Ens apropa en la prèvia des de Televisió de Mataró. Héctor Marc.
11: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme.
12: Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant i ho porta demostrant tota la temporada, i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
11: La merescuda primera posició andreuenca dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona, escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.
13: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
11: Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada, tot i que potser no és l'últim. Si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de la Champions League de l'11 de juny.
6: Doncs veurem qui s'acaba imposant i enduent aquest títol de Lliga, Helena.
1: Ja ens ho explicaràs, Marta.
6: Demà ho expliquem.
1: Vinga, fins demà, que vagi
6: bé. Adéu.
1: I res, quan falten 5 minuts escassos per arribar a les 9 del matí, és temps per la cultura. Us expliquem que l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
14: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
1: Al Dansà Neu, el Festival de Cultures del Pirineu, ja escalfa motors. Aquest dilluns, a l'Ateneu Barcelonès, s'ha presentat l'edició número 35, que es celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost en diferents localitats de les Vall d'Àneu, al nord del Pallars Sobirà. Destaca l'estrena de drames rurals i altres contes amb la direcció de Sergi Belbel, Àngels Gunyalons com a intèrpret i la curadoria de Blanca Llum Vidal. Doncs d'aquesta manera posem avui el punt final al Notícies en Xarxa, però us esperem demà, en punt, a les 7. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.
15: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Són les 9 al territori 17.

0: La Unió Europea acaba d'aprovar una norma que representa un error polític, jurídic i moral. Amb l'aval del Parlament Europeu, la Comissió i el Consell de Brussel·les permetrà enviar migrants amb la sol·licitud d'asil rebutjada a centres de deportació situats fora de la Unió Europea, els anomenats hubs de retorn. És el model que ha impulsat la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i que ara Europa converteix en una política comuna. El problema és que Europa diu defensar els drets humans mentre externalitza les seves responsabilitats. La nova normativa estableix que aquests centres només poden ubicar-se en països segurs, però en la primera llista hi apareixen estats com el Marroc, Egipte, Bangladesh, Índia o Colòmbia. Costa entendre com es pot garantir la protecció efectiva dels drets fonamentals enviant a persones vulnerables a països que generen dubtes i controvèrsies sobre aquesta mateixa qüestió. A més, aquesta reforma s'ha aprovat gràcies al suport de la dreta i l'extrema dreta europees, mentre ONGs, experts i partits progressistes alerten que suposa un retrocés en els drets d'asil. Fins i tot governs com els d'Espanya i França han expressat reticències. La immigració és un repte real i per tal cal gestionar-la amb eficàcia, però convertir la deportació en l'eix central de la política migratòria no resol les causes dels desplaçaments ni reforça els valors europeus, ni tampoc els drets humans. Al contrari, transmet la idea que el problema es pot exportar. I una Unió Europea que delega la seva responsabilitat fora de les seves fronteres és una Unió que s'allunya dels principis sobre els quals va ser construïda. És dimarts 2 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, la Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, parlarà amb Carla Canet, membre del grup de teatre amateur de Xalles 81, per parlar de la segona edició del Festival Codines Escena, que se celebra el proper 20 i 21 de juny a Sant Feliu de Codines. I després, amb l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, parlarem sobre Atípat de Tapes, de Sant Joan de les Abadeses, amb en Ferran Miquel i la Raquel Terré, que són membres de la Unió de Botiguers. Tocades les 10 del matí, ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental. I avui, en concret, amb en Carles, parlarem sobre l'entusiasme de la indústria militar que s'està convertint en un corrent de fons de l'opinió publicada i de la pública, segons alguna enquesta. I després, a 10:45, serà el moment de veure què s'hi cou a les xarxes. Parlarem sobre Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez. I acabarem el programa amb el traster, la tertúlia d'Estar per casa, amb la Laia de Déu, l'Isaac Muntades i l'Andreu Jiménez. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Ho hagin anunciat obertament o no, gairebé tots els alcaldes dels municipis més grans d'Osona tenen intenció de tornar-se a presentar a les eleccions del 2027. Andreu Jiménez.
2: Aquest és, per exemple, el cas del biguetà Albert Castells, el manlleuenc Arnau Rovira, el tonenc Lluís Gés, ara primer tinent d'alcalde, o el centellenc Josep Paré. D'altres d'aquesta franja dels més grans ho tenen encara per decidir, entre els quals hi ha el torellonenc Marcel Ortuño i el rodenc Toni Mas. Així mateix ho assegura Jordi Bruc, de Prats, que veurà com el seu poble esdevé formalment capital de comarca amb la constitució del Consell del Lluçanès, una altra fita de les marcades en vermell entorn de les eleccions municipals del 2027. Consultats a un a un per al 9-9, n'hi ha 18 que a hores d'ara tenen previst tornar-se a postular. A l'altre plat de la balança, 4 ja ho han descartat: Mercè Cabanes de Taradell, Glòria Colom de Lluçà, Gil Salvans d'Olòs i Esther Ordeig de Sobremunt. Pel que fa a la resta, encara no saben què faran. Alguns argumenten que ho han d'acabar de parlar amb l'equip, fer balanç entre la vida personal i política, o consideren que un anunci massa d'hora pot ser contraprudent si la decisió acaba canviant. D'altres ho emplacen als fruits que doni la recerca de relleu, un repte gens fàcil tenint en compte que cada vegada més costa més engrescar gent per a les llistes polítiques. Amb les particularitats de cada lloc marcaran les municipals del 2027 temes com l'habitatge, la seguretat, el civisme o la cohesió social i l'inquietud creixent per la qualitat de vida i els serveis públics.
0: Diumenge, la C-17 va quedar tallada 3/4 d'hora a Gurb en sentit nord en una nova protesta dels treballadors de la Leche Pascual. Una nova jornada de mobilització dels treballadors davant l'imminent tancament de la planta de Gurb, on Casa Tarradellas hi farà una fàbrica de mozzarella. Després de dues accions davant de la mateixa fàbrica, on van tallar la rotonda d'accés a la C-17, diumenge van decidir tallar l'autovia. El tall només es va fer en sentit nord i els dos carrils van estar bloquejats durant prop de 3/4 d'hora entre 6:45 de la tarda i 7:45, Andreu.
2: Els treballadors cridaven consignes com Pasqual mala llet o volem negociar, al mateix temps que mostraven pancartes demanant l'obertura d'un procés de negociació sobre el futur dels seus llocs de treball o fent una crida al boicot. En una nova pancarta també hi duien inscrit Llet Pasqual no estima Catalunya. Una 70 de persones van participar en el tall, que inicialment estava previst a les 6 de la tarda per afectar els dos sentits de la marxa. Després d'una estira i arronsa amb els Mossos, que al·legaven que no s'havia donat resposta a la informació del tall i, per tant, no es podia fer, es va acabar donant a terme només en sentit nord. Un cop l'autovia, els manifestants van recular fins al punt on hi havia els cotxes parats, a l'altura del pont del riu Rimentol, i va donar fulles als conductors explicant la seva reivindicació. Durant el tall es desviava el trànsit per la sortida anterior de l'accés al polígon de la Ronda i els cotxes que van quedar atrapats són els que venien de Lleida per l'eix transversal. També va quedar tallat l'accés a la C-17 des de la rotonda de Pasqual i els vehicles continuaven el recorregut pel lateral de la via fins a Santa Cecília. Els treballadors de la planta de Gurb no van acceptar les ofertes individuals de Casa Tarradellas, que els va traslladar a Pasqual oferint-los canviar d'empresa mantenint el salari i l'antiguitat. Reclamen un procés de negociació col·lectiva mentre veuen com s'està desmantellant la planta de Gurb i es trasllada la producció a Aranda de Duero. Des de Leche Pasqual expliquen que mantenen les ofertes a Tarradellas fins al 30 de juny i en el cas que no siguin acceptades, Pasqual es veuria obligada a iniciar un procés d'extensió col·lectiva.
0: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el grau de protecció visual que la Generalitat va imposar l'any 2022 a l'entorn del castell de Castellnou de la Plana a Mollà, Laia de Déu, una codinenca.
1: La sentència tomba el recurs contenciós administratiu que havia presentat l'Ajuntament moianès, que demanava anul·lar aquesta delimitació en considerar que la normativa urbanística del mateix municipi ja era prou estricta per protegir el monument. El consistori creia que el control local ja era suficient sobre aquest sòl no urbanitzable i que la decisió del govern de la Generalitat podria perjudicar futures intervencions a la depuradora del poble, motiu pel qual van presentar el recurs ara fa més de 2 anys i mig. Tot i això, el tribunal ha donat la raó al Departament de Cultura defensant que la Llei de Patrimoni busca protegir valors diferents dels de l'urbanisme. Segons la sentència, cal una distància suficient perquè la percepció del castell no es desdibuixi en futures intervencions. Però aquest no és l'únic cas obert relacionat amb el castell de Castellnou i la protecció del seu entorn. La propietat ha presentat una proposta d'ampliació de la zona de protecció al Departament de Cultura que aquest ha rebutjat. El procés ha acabat altre cop al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que encara ha de resoldre. En cas de fer-se efectiva, aquesta podria afectar la zona on s'ubica la planta de biogàs. Des de l'Ajuntament de Mollà lamenten que ja es relacioni aquesta sentència del TCJC directament amb la planta de biogàs en alguns mitjans com Ona Economia de El Nacional.
0: I el nou cos de la Guàrdia Municipal ja patrulla pels carrers de Sant Joan des d'aquest dilluns. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: Aquest dilluns va ser el primer dia de feina pels 4 agents del nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, que substitueixen l'extint cos de la policia local dissolt l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més i amb Esquerra Republicana a l'oposició en contra. Aquest any escatxens de la policia local ha generat cert debat a la ciutadania per si hi havia prou seguretat al municipi. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer de Més va justificar l'extinció de la policia local perquè en les últimes dècades tenien un cos format per només 3 agents, quan la llei obliga a tenir un cos de 6 agents i un caporal, que és molt extens i es necessiten molt recursos per mantenir-lo. A més, no és obligatori per llei tenir aquest cos si la població té menys de 10.000 habitants. L'alcalde també recordava això.
4: En dels últims 3 processos de selecció per contractar policies municipals, 2 van quedar deserts i 1 va guanyar una persona que sempre, diem, va mostrar l'interès de marxar del poble perquè no volia exercir aquesta tasca a Sant Joan.
3: Els agents de l'extint cos havien de formar-se 1 any a l'acadèmia i sortint amb tasques concretes que no podien exercir a Sant Joan, com ajudar en temes judicials, desnonaments i detencions que es produeixen de manera puntual al poble. Una feina que, segons deia l'alcalde, ja fan els Mossos d'Esquadra. Roquer insistia que el nou cos s'adaptava millor a la vila i prova d'això és que es van presentar 28 persones al procés de selecció. Un procés que s'ha allargat perquè els candidats van haver de passar proves teòriques i físiques, un cas pràctic i un psicotècnic. L'alcalde tenia paraules d'elogi per ells.
4: Comencen motivades, amb il·lusió, tenen perfils molt joves, els hi veig molta vocació de servei, en què volen que Sant Joan i els vins de Sant Joan recuperin aquesta sensació de seguretat que és la que s'ha de tenir, no tant perquè Sant Joan sigui un poble ni problemàtic ni que li hagin de passar moltes coses, però sí que és veritat que no es pot evitar evitar que de tant en tant doncs, puguin passar coses i hem d'estar preparats.
3: La idea és que puguin treballar matins, tardes i també algunes nits durant els mesos de juliol i agost i tinguin presència en activitats extraordinàries. Entre les tasques que desenvoluparan hi ha les de tancar i obrir edificis públics, evitar l'incivisme, controlar la zona verda, atendre els veïns i comerços o vigilar la seguretat viària. Tot plegat de manera coordinada amb els Mossos i amb l'agent cívic del municipi. Esquerra havia criticat l'extinció de la policia local i creuen que aquest darrer any el municipi ha quedat desprotegit. El portaveu republicà Sergi Albric havia alertat fa un any que el nou cos no tindria competència en algunes matèries com les ocupacions, els delictes o el trànsit. Roquer no es va mossegar la llengua.
4: Esquerra ens té acostumats a intentar desgastar sempre l'equip de govern, intentar contrarrestar aquelles notícies que poden ser positives amb aquelles que poden trobar, que puguin doncs, deslluir doncs, allò que s'està fent, que s'està executant, que s'està treballant, i per tant aquesta posició d'estar de forma permanent i constantment en campanya, realment crec que no, ni els hi aporta res a ells, ni ens aporta res als que governem, ni aporta res al municipi.
3: En canvi, va dir que a més havia defensat una posició coherent i pragmàtica des del principi.
0: I el Congrés de Cultura Catalana va ser una mobilització popular impulsada a la dècada dels anys 70 des de diferents sectors de la població catalana amb l'objectiu de reflexionar, treballar i implicar-se activament en la definició del futur cultural i democràtic del país. I a Cardedeu ho han volgut rememorar. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
5: Així és, Ona. En aquest sentit, en el marc de les terceres jornades Cardedeu i la memòria democràtica, el Museu Arxiu Tomàs Balvella ha acollit una conferència a càrrec de la investigadora cultural Marta Vallverdú per parlar sobre aquest fet històric. Escoltem-la.
6: Va ser com fer 24 congressos alhora que descriuen tots aquells anhels que la població tenia de com havia de construir-se la futura Generalitat i la seva política cultural.
5: El Congrés de Cultura Catalana va impulsar una sèrie de debats, propostes i accions que van fer que la cultura adquirís un paper fonamental, ja que va esdevenir un espai de cohesió, d'implicació social i de transformació en un moviment de canvi profund.
6: En aquell moment va ser fonamental, perquè la cultura era l'element aglutinador de tota la població heterogènia, tant des de les classes cultes com les classes populars. Per tant, era un element aglutinador. Era una cultura que havia estat bandejada durant molts anys i, per tant, era la plataforma que s'havia de defensar. Com a primer nivell, la llengua.
5: La conferència ha servit per recuperar la memòria d'un moviment que va implicar milers de persones d'arreu del territori, que va contribuir a posar les bases de la Catalunya democràtica, un llegat que encara avui convida a reflexionar sobre el paper de la cultura com a eina de participació, cohesió i construcció col·lectiva.
0: Perdoneu, i la gorbatana Teresa Martí, que va acompanyar el seu marit en un procés d'eutanàsia i que ara és activista de l'associació Dret a Morir Dignament, ha estat triada pels lectors del 9-9 com a osonenca de l'any 2025. Andreu.
2: I divendres, al nou teatre del Centre Obre i Recreatiu de Montesquiu, es desvetllava qui era l'osonenca de l'any 2025, el premi que organitza des del 2007 el grup El 9-9. Els lectors van reconèixer la tasca de l'associació Dret a Morir Dignament, a la qual col·labora la gorbatana Teresa Martí. Ella va dedicar el premi al seu marit, a qui va acompanyar el procés final fins a l'eutanàsia a l'octubre del 2024.
7: Està compartit amb el meu marit, en Josep, perquè va ser ell el que va demanar l'eutanàsia i va ser ell el que va viure el final de vida amb la màxima dignitat. Per això, Josep, allà on siguis, gràcies per obrir-nos el camí. Continuarem lluitant per defensar un dret a una vida plena i un final de vida digne. Moltes gràcies a tots.
2: Martí era una de les 10 candidats, dels quals a través de les votacions en van sortir 3 finalistes. Ella, el meteoròleg Manel Dot i l'escriptor Gilbert Sobreroca. Sentim-los.
8: Esteu en una comarca que és la més important, meteorològicament parlant, bueno, no a nivell de Catalunya i diria a nivell d'Espanya. Per què? Perquè la situació geogràfica que estem es formen la quantitat de fenòmens meteorològics, però de tot tipus, pràcticament. Menys l'huracà, de moment, el resto, i són tots.
9: Vaig estar mirant els altres candidats que hi havia d'osonenc de l'any i vaig quedar molt impressionat, o sigui, clarament hi ha gent que s'ho mereix molt més que jo, i vaig també com fer-me la idea d'una comarca que bueno, doncs que ofereix les possibilitats perquè hi hagi talent i perquè es desenvolupi carreres.
2: Com en els darrers anys, durant la gala es va donar 2 guardons més. Un, el Premi Innovació i Talent, que va lliurar la Cambra del Comerç d'Osona al comunicador Ernest Codina.
10: M'esteu reconeixent un sentiment, no? Perquè al final és un sentiment d'amor amor per aquest accent tan bonic que tenim, els de la comarca d'Osona, amor pel paisatge, amor per l'arquitectura, per la cultura, per la història, pel tarannà osonenc.
2: El Consell Comarcal d'Osona, per la seva banda, va reconèixer el torellonenc d'en Pere Albo amb el Premi Promesa. En l'acte també es va fer un homenatge al periodista de Pere Fita, Ramon Besa, per la seva trajectòria que va començar el 9-9.
11: I allò de ser corresponsals volia dir que tu explicaves a la gent de Barcelona, a la gent del país, a la gent del territori, en què consistia el que passava als teus llocs, perquè tu treballaves al 9-9 i tenies accés a la informació del 9-9. Per tant, ser corresponsal era relativament fàcil.
2: Durant la gala es va comptar amb les actuacions musicals de la vallesana Maria Castell, que va interpretar cançons compostes per ella mateixa al disc Solstici.
0: La Casa de les Arts, situada a l'edifici de l'antic Ajuntament al carrer de Vic, s'ha presentat en societat aquest diumenge al matí com un espai de formació, però també d'expressió dels artistes locals en una jornada de portes obertes que ha congregat a desenes de persones al llarg de tot el dia. Laia de Déu, una codinenca.
1: La nova Casa de les Arts de Sant Feliu de Codines s'ha presentat en societat com un espai formatiu, educatiu i cultural obert a la ciutadania per acollir-hi qualsevol activitat artística i que pot acollir tallers, exposicions, projectes creatius, residències artístiques o xerrades de qualsevol disciplina cultural. La jornada de portes obertes d'aquest diumenge s'ha iniciat amb els parlaments institucionals. L'alcalde Pol Cabotí explicava la posada en marxa d'aquest espai dona una nova vida a l'edifici de l'antic Ajuntament i que ho fa amb la voluntat de formar part i impulsar la creació, però també de fer memòria. L'espai honora la memòria de dos artistes locals que en el seu moment van ser pioners. La primera planta du el nom del músic Isidre Corderas i d'Ardinyà i la segona de l'artista Àngels Rosés Baeza. En el seu discurs inaugural, l'alcalde ha apuntat que espera que l'administració administri i que la creació creï, és a dir, que siguin els mateixos artistes que dotin de vida i creïn cultura i contracultura d'avantguarda en aquest nou espai.
12: Em dir, ostres, volem que sigui un espai que sigui del poble, que no sigui un espai massa administrat, és a dir, que la gent del poble no esperi la crida una mica amb un punt provocatiu de dir no espereu que sigui l'Ajuntament el que programi, el que proposi, el que pensi el que hi ha d'haver en aquest espai, sinó que pensem que és al revés, que ha de néixer doncs, del poble, dels artistes locals, totes les propostes que aquí passin, oberts a propostes, I amb el punt aquest, no?, de dir que l'edifici entri en conflicte amb si mateix, perquè vol dir que ja estan passant coses.
1: La reforma d'aquest edifici s'ha fet en diverses fases. La primera ja estava en marxa, va ser la instal·lació de l'ascensor i la reforma de la primera planta, l'espai Isidre Corderas, que es va iniciar en el mandat anterior i es va acabar l'any passat. I ha tingut un cost total de 385.000 euros. Posteriorment es va fer la reforma de la façana amb un cost de 123.000 euros. I la segona fase de la reforma, que s'ha acabat fa dues setmanes, correspon a la segona planta, l'espai Àngels Rosés. Estèticament és diferent a la primera planta, ja que s'han repicat les parets i recuperat les vigues i els arcs que hi havia a l'edifici. Molts codinencs han visitat l'espai en una jornada de portes obertes en la que s'han pogut veure creacions artístiques dels centres escolars de Sant Feliu, de l'extraescolar d'art i del taller de ceràmica de la Núria Giné. Nombrosos artistes també han volgut descobrir l'espai de primera mà. Carme Vinyes és artista multidisciplinar i té el taller d'arts avançades a Sant Feliu.
13: La Casa de les Arts crec que hauria de ser una casa viva, una casa que aporti educació en el món de les arts a la població. Considero que és una oportunitat meravellosa per educar el poble, a transmetre tot el coneixement artístic que puguin aportar tant professionals del món de l'educació com amateurs, com principiants, com adults, com nens, com gent gran. És un lloc de trobada i de comunicació artística.
1: L'espai és també un espai de memòria per a dos artistes locals. El ple de l'Ajuntament de Sant Feliu va aprovar l'any passat i per unanimitat posar el nom d'Isidre Corderas a la primera planta i el d'Àngel Roses a la segona.
0: I aquest cap de setmana Cardedeu ha estat immers en el Festival Pell de Garito, un esdeveniment organitzat pel col·lectiu del Garito amb la col·laboració de moltes persones voluntàries. Enric.
5: Doncs sí, així és, Ona, i és que celebra la seva quarta edició convertint diversos espais del municipi en escenaris de circ, dansa, teatre, humor i música. En definitiva, una proposta cultural amb un objectiu molt clar. Escolteu a Daphne Malherbe, de la Comissió de la Programació de Pell de Garito.
14: Apropar al públic a propostes que creiem que les poden aportar i llavors són propostes que per nosaltres anomenem bombons, que hi ha molt més, però per tema de pressupost no podem fer més de moment, Però són propostes que permeten al públic de poder estar en diàleg amb la cultura, amb l'art, i poder reflexionar per si mateix.
5: Un dels trets que caracteritzen aquest festival és la seva aposta pels formats reduïts, un factor que afavoreix la proximitat entre artistes i públics. Escoltem a Roy Borralles, ell és pallasso.
15: Que és més familiar, que ens coneixem tots, que hi ha molta proximitat amb l'organització, amb els voluntaris, que moltes vegades si vas a un festival més gran és, bueno, el tècnic és aquest és l'organitzador i no parles amb ningú, actues i marxes i ja està. I aquí hi ha una cohesió molt familiar, és molt xulo, molt xulo.
5: Festivals com Pell de Grito contribueixen a apropar la cultura a la ciutadania, donen visibilitat, de fet, a disciplines artístiques diverses i generen espais de trobada i intercanvi al voltant de totes aquestes arts escèniques.
14: Tot el que és cultura sempre és important perquè la gent necessita nutrir-se d'aquests nous formats, d'aquests llenguatges, descobrir el que la cultura les pot aportar, i realment pensem que també tot això ens ajuda a tenir un sentit crític més elevat.
5: Amb una gran assistència, el festival tanca aquesta nova edició consolidant-se com una cita cultural de referència a Cardedeu i als voltants. Una proposta que un any més ha convidat els assistents a emocionar-se, compartir i viure la cultura de ben a prop.
0: Pep Sala, Tomeu Penya o la companyia Elèctrica d'Arma en un festival de música de la vall de Camprodon de luxe, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: La 27a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon va presentar-se a Molló amb un cartell de luxe per aquest estiu. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Palau, va dir que el Festival de Música de la Vall de Camprodon està plenament consolidat. Sentim-lo.
16: Com a festival d'artesania, què vol dir això? Doncs que per nosaltres continua sent molt important que els concerts siguin de petit format i que aportem a la vall artistes que normalment només treballen en formats més grans. Això ens diferencia d'altres festivals. No tenim, de moment, el projecte de convertir-nos en un macrofestival com els hi ha passat a molts altres festivals.
3: Enguany, aquest festival organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la col·laboració dels ajuntaments ha patit la baixa de 7 cases. Sentim el president de la Mancomunitat, Joan Faig.
17: Em sap greu aquesta vegada destacar, doncs, que només som 5 dels 6 municipis. Vull dir, en aquesta ocasió, doncs, 7 cases per motius interns no ha acabat formant part d'aquesta edició, com sí que venia fent en totes les últimes edicions. I des d'aquí, doncs, també m'agradaria, més enllà de celebrar que aquesta edició sigui el més exitosa possible, intentar, doncs, també des de la Mancomunitat seguir treballant perquè els 6 municipis que formen part de la Vall de Camprodon tornin a formar part d'aquest festival de cara a les pròximes edicions.
3: El festival arrencarà a la plaça Sant Pau de Sant Pau de Segúries amb Pep Sala i Simone Lambrex, que presentaran Bàsic. Es tocaran les cançons més icòniques de la seva trajectòria musical, com els temes del grup Sau. Vindrà amb un format íntim acompanyat d'una guitarra i un teclat, mentre que Lambrex, amb qui ha compartit projectes des de 1997, és una violinista belga establerta a Catalunya que l'acompanyarà amb el violí fent veus. Artur Blasco i Cati Plana presentaran dues històries a la sala de ball de Molló, portant un repertori de folklore del Pirineu i adaptat gràcies a l'acordió diatònic, cercant una sonoritat senzilla i clara. La inconfusible veu del cantautor mallorquí Tomeu Penya es podrà sentir a la plaça de l'Om de Llanàs, acompanyat de Simó Pucubí, fent les segones veus, i de la seva guitarra repassarà els èxits de la seva trajectòria musical. Passar-la bé és el títol del recital que portaran Anna Roig i Carles Velda, que fusionaran la veu amb l'acordió diatònic a la sala cooperativa de Vilallonga de Ter. Finalment, el festival conclourà al monestir de Sant Pere de Camprodon amb la companyia Elèctrica d'Arma.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
18: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia.
19: Hola, molt bon dia. Què tal? Com va la setmana? Espero que molt i molt bé. Meteorològicament parlant, han baixat una mica les temperatures mínimes. Es don força bé. No hi ha nits tropicals amb temperatures amb més de 20 graus. I es dorm molt i molt bé cap a les zones interior amb unes mínimes, al voltant dels 15 graus. I a les zones més fredes del Pirineu, alta muntanya, es baixen dels 10 graus. Tot això acompanyat d'un ambient força assolellat fins al migdia. Però atenció, perquè avui les nuvolades creixeran amb més força que ahir. Hi ha més, hi ha una mica més d'aire fred, hi ha molta energia acumulada per tots aquests dies de forta calor, i per tant les tempestes poden ser més fortes que els últims dies. De fet, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de puja de més de 20 litres en més mitja hora a Osona i a Ripollès. Per tant, precaució aquesta tarda en aquella zona, i seran tempestes bastant intenses i extenses aquesta tarda a la zona del Pirineu. Fora del Pirineu és difícil que hi arribin, però no es descarten quatre gotes cap al transversal, cap al Montseny i zones pròximes. Les temperatures màximes molt semblants a les d'ahir, la majoria al voltant dels 25, 26, 27 graus. Temperatures ja normalitzades per l'època de l'any, i és que aquest anticicló que ens estava provocant aquesta onada de calor s'ha inflat, i mica en mica va permetent que el termòmetre recuperi els valors normals per l'època de l'any. Poca cosa més a destacar, només això, aquest sol al matí i precaució a la tarda amb les tempestes. Moltes gràcies, molt bon dimarts, adeu.
18: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Bon dimarts i fins demà. I nosaltres, a partir de 2:15, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb la Carla Canet, membre del grup de teatre amateur de Xalles 81, per parlar sobre la segona edició del Festival Codines Escena. I després, l'Isaac Muntades des de la Veu parlarà sobre Tibet de Tapes amb en Ferran Miquel i la Raquel Terré. Tot això després de publicitat. 3 minuts i tornem. Va, fins ara.
18: El nou FM, el nou so d'Osona.
20: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
21: Demà, una furgoneta per treballar.
20: I demà passat, un monovolum per viatjar.
21: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
20: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
21: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic. Informa't a alr.cat.
20: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
22: La sala de festes L'Amapola celebra el seu primer aniversari i ho fa amb una gran festa major.
23: Alegria, que és festa major.
22: Els dies 13 i 14 de juny vine a gaudir d'un cap de setmana ple de música, festa i bon ambient. Dissabte, trobada de xapes, i a la tarda, ball i berenar amb el quartet Sol de Nit. I diumenge, sardanes amb aperitiu gratuït, dinar de festa major, i a partir de les 5, concert i gran ball amb l'Orquestra Rosaleda.
24: Ball de Ram!
22: Música, ball, menjar i molta festa a la sala de festes L'Amapola de Centelles. Reserva la teva plaça al telèfon 650-250-500. 650-250-500.
25: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
26: Cocodril Club.
27: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9 FM, 92.8.
26: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
28: Hasta luego, Cocodril.
29: L'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
26: El 9FM.
2: el nou so d'Osona.
4: Territori 17.
0: Són 9:45 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
6: Hola, Ona, bon dia.
0: Doncs va, començarem repassant les portades de dels diaris catalans, com sempre, per la portada de La Vanguardia.
6: Així és, que avui el titular és Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. El president dels Estats Units, que ha frenat Netanyahu, però el primer ministre israelià diu que atacarà Beirut si persisteix l'ofensiva de Hezbollah. Pel que fa a la imatge destacada, doncs, diumenge van haver-hi eleccions a Colòmbia, va haver la primera ronda de les dues que s'han de disputar, és a dir, ara han passat ja a la segona fase, on hi haurà dos candidats, on estarà el candidat trumpista que s'acosta més cap a una ideologia ultradretana, que és Abelardo de la Espirella, on és el protagonista de la imatge perquè va guanyar aquesta primera ronda de les eleccions generals a Colòmbia i s'enfrontarà contra el candidat d'Esquerra, Gustavo Petro. Va superar Iván Cepeda. Llavors, bé, la imatge es veu doncs, durant la seva intervenció a Abelardo de l'Espirella, quan va sortir a celebrar els resultats d'aquesta primera ronda. Va comparèixer al públic i ho va fer amb una càpsula doncs,
0: antibales,
6: oi? Sí. Demostrant doncs, quina és la seva intenció si arriba al poder i que també el perill que té, doncs, en depèn de quins països, postular-se d'aquesta forma públicament en contra dels narcotraficants i dels criminals organitzats que hi ha a països com Colòmbia.
0: Seguim, Andreu, per el diari Ara.
6: Feijó ofereix a Junts i al PNB un govern sense Vox per anar a les urnes. Nacionalistes catalans i bascos volen eleccions, però per ara no donen suport a una moció de censura. El líder del PP demana coherència i diu que hi ha una majoria de 184 diputats que reclamen els comicis. És a dir, un cas similar al de fa 8 anys, que justament ells van complir 8 anys a l'efemèrica, que Pedro Sánchez es convertia president del govern espanyol a causa de la moció de censura que se li va presentar a Mariano Rajoy. Doncs aquí, igual, el suport Feijó per una moció de censura el tindria ara bé. Els partits no li volen donar la presidència al candidat popular. I a la imatge, Trump promet a l'Iran el fre dels atacs d'Israel al Líban després de l'amenaça de Teheran d'abandonar la taula de negociacions amb els Estats Units. Si Israel no aturava l'ofensiva al Líban, Trump va assegurar ahir que havia trucat a Tel Aviv i a Hezbollah per posar fi a l'escalada de les hostilitats, on de fet Trump ha titllat de boig i de sense cap a Netanyahu. Per tant, ja veiem que potser entre dos dels socis que hi ha actualment Donald Trump i Netanyahu, entre els dos, de les dues institucions, pot ser que Donald Trump acabi una mica fart del paper que està prenent a nivell bèl·lic a Benjamin Netanyahu.
0: Seguim, Andreu, per El Periódico.
6: El Cercle crida a enfortir els serveis públics. L'entitat aposta en la 41a reunió anual per una millora de la productivitat mitjançant un model basat en la tecnologia, l'innovació i l'ús de qualitat. I pel que fa a la imatge, doncs, es veu a l'Ainhoa, una pacient d'11 anys, que està a la nova àrea d'oncologia hematològica infantil de la Vall d'Hebron, que es va inaugurar ahir, i on se la veu a ella, i unes declaracions seves. Reso per sortir aviat i abraçar la meva àvia.
0: Una història personal, també, doncs, que també busca doncs, visibilitzar doncs, aquesta nova àrea.
6: Aquesta nova àrea que, doncs, que ha encetat ara l'Hospital Vall d'Hebron. I bé, doncs esperem que aquests desitjos de l'Ainhoa es puguin complir més aviat possible.
0: Exacte. Des d'aquí li enviem una abraçada ben forta. I acabarem amb el punt avui, Andreu.
6: L'OTAN a punt de la ruptura. I es veuen una imatge, bé, més aviat seria com una il·lustració ben gràfica, eh? Amb el logo de l'OTAN i una imatge a Europa i a l'altre Estats Units, que són bàsicament qui sosté aquesta organització. La retirada d'efectius d'Europa anunciada per Trump i les insinuacions de desmantellament de l'aliança tensen la relació transatlàntica i posen en risc el futur de l'organització.
0: Les imatges del punt d'avui sempre són molt...
6: Molt il·lustratives, sí.
0: Això...
6: S'han de mirar les imatges del punt avui.
0: Exacte.
6: És a dir, no és com una imatge on et pots imaginar, per exemple, el president Pedro Sánchez. No. Aquí sí que has de... l'has de mirar.
0: Exacte. Obrim la mirada, seguim per la portada del País, Andreu.
6: Sánchez qüestiona davant la seva cúpula el tracte de la justícia al PSOE. El líder dels socialistes sosté que les causes que afecten el seu partit es tracten d'una forma diferent. La portada denuncia una doble vara de mesurar dels jutges i de la UCO. I la imatge, doncs, mes de juny és sinònim de selectivitat. Mm-hmm. I bé, doncs, a Catalunya és una de les comunitats autònomes que la selectivitat comença més tard, però hi ha altres d'Espanya que ja en breus es posen en marxa, i la selectivitat a més mesures contra el copiat... contra el plagi.
0: Exacte.
6: I bé,
0: exacte.
6: Doncs es veuen estudiants just abans de fer la prova.
0: Mm. Seguim ara per la portada del Mundo, Andreu.
6: El Mundo titula Feijóo a prepara la moció azuzarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloc. El líder del PP visitarà avui a l'elit empresarial catalana i pressionarà Junts, i hi ha malestar en el cercle amb la mesura econòmica dels socialistes. Mm. Per tant, bé, ja veurem...
0: Llançarà,
6: sí, no? O sigui, com...
0: Incitarà,
6: sí. Buscarà el suport, en aquest cas també dels empresaris catalans. I la imatge destacada, doncs, estem en campanya de les eleccions del Real Madrid. Aquesta imatge també s'hauria de veure, si parleu que les del Punt Avui. Doncs es veu Florentino Pérez alçant els dos polzes. Florentino trasllada a una filial al negoci del futbol del Real Madrid. Tot això en un acte de campanya que va fer ja Toledo amb les penyes, on va tornar a ser molt beligerant davant del Futbol Club Barcelona pels pagaments a Negreira.
0: Ja seguim per la portada de La Razón.
6: Desbloqueig després de l'estiu. Feijóo s'obre a pactar amb Junts i el PNB. I a la imatge, doncs, es veu Alberto Núñez Feijóo ahir a Gènova, la seu del Partit Popular, amb Borja Sémper i Dolors Montserrat. Per tant, ja veiem que la idea de Feijóo és clara. Intentar buscar suports a banda de l'ultradreta per intentar fer fora de Moncloa Pedro Sánchez. Una tasca que jo crec que serà molt complicada.
0: Veurem. I ara sí, acabem el repàs de portades per al diari de l'ABC.
6: La cloaca del PSOE va pagar les defenses d'Ábalos i Koldos. Per l'assessor van utilitzar un advocat investigat en el cas Leire, i a l'exministre li van oferir costejar el seu lletrat en quant el van imputar, tot i que va estar suspès de militància i en el grup mix en el Congrés, fent referència a Ábalos. I el secretari d'Estat de Telecomunicacions, Antonio Hernando, és ahir el protagonista de la portada de l'ABC, que publica una imatge on se'l veu ahir arribant als jutjats de la plaça de Castilla, de Castella, al febrer del 2026. Tot això amb el cas relacionat al de la lampista, Leire Díaz.
0: Doncs aquestes són les principals portades dels diaris que trobem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta.
6: Fins ara, Ona.
0: Fins ara.
26: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 8 minuts de 9:45. I avui a l'entrevista parlarem de teatre juvenil amateur, com us avançàvem, perquè el grup de Deixalles 81 de Sant Feliu de Codines està ultimant ja els últims preparatius per la segona edició del Festival Concurs Codines Escena, una proposta innovadora que combina el concurs amb masterclass. I per parlar-ne tenim la Laia de Déu, que està amb la Carla Canet, membre de l'organització. Bon dia de nou, Laia.
2: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic aquí amb la Carla Canet, una de les organitzadores d'aquest Festival de Codines Escena que organitza Deixalles 81, el segon any consecutiu. Així que avui ens endinsarem una mica en aquest món del teatre i de com s'està gestant aquesta segona edició, que res, queden pocs dies, 20 dies. Però primer de tot, bon dia, Carla, com estàs? Gràcies per ser aquí.
4: Hola, bon dia. Estic superbé i encantada d'estar aquí.
2: Clar, primer de tot, per la gent que no ho sap, és un festival que és el segon any que es fa aquí a Sant Feliu de Codines. I jo em pregunto, d'on neix aquesta iniciativa de crear i gestar aquest festival?
4: Nosaltres, abans de començar a idear aquest festival, ja vam organitzar 10 edicions de la trobada juvenil de la Federació de Teatre de Catalunya. I, degut a desavinences amb la federació i tal, en relació al jovent en general, vam decidir que podríem engegar nosaltres una iniciativa pel nostre compte, que sigui amb els ideals que nosaltres defensem i en els que nosaltres creiem sobre com s'hauria de gestionar o portar el teatre infantil i juvenil. I a partir d'aquí, l'any passat, vam començar a llançar idees, a modificar tot el que havíem estat fent, però ja amb aquests 10 anys de recorregut, d'organitzant una trobada. I llavors vam idear-ho més que com cap a una mostra, cap a un concurs barra festival, on els grups de teatre juvenil puguin venir a fer la seva obra i a més de fer

0: tot això, en plan, una miqueta més apurats, però en bon camí, en bon camí. Ja tenim el jurat preparat, ja tenim, estem organitzant tot el que està en relació als grups, als àpats, estem en aquests últims detalls, entre cometes, però queda molt poc i és com encara és... Uf, quantes coses queden per fer.
1: Clar, en el jurat entrem una mica més endavant, i perquè tant. Ja vam anunciar fa poquet, de fet, fa poc, dos dies, el jurat, però, clar, ara em parlaves, no, d'aquesta edició de què heu mirat, no, en perspectiva, que necessiteu millorar, que sí que seguiu mantenint. Quins canvis hi haurà en aquesta segona edició?
0: De cara al concurs funciona més o menys igual, amb totes les obres el dissabte. Sí que hem intentat donar una miqueta més d'espai entre elles. L'any passat anàvem una mica més apurats. Sí que han cabit 6 obres en un sol dia. És complicat, però intentant que no haguem d'anar tan apurats com l'any passat en aquest sentit. També amb tot el tema de sopar, l'acampada que fem a Solanes i tot això, tenir una mica més de temps per tot, intentar gestionar una miqueta més el temps. I de cara a diumenge, el nostre propi jurat ens fa masterclasses i també l'any passat van anar molt bé, van ser molt interessants, però bastant estàtiques, o sigui, d'escoltar els tres professionals que teníem allà, superbé. Aquest any intentarem que hi hagi una mica més de dinamisme, també. I a la tarda, durant l'entrega de premis, també vindran un parell de grups a fer la seva proposta fora de concurs, que això l'any passat només ho va fer un grup i aquest any, en teoria, si tot va bé, en seran dos.
1: Clar, aquest any, quants grups hi participen?
0: En total, 8-9 grups. 6 en concurs, més 2 en off, que diem, sí, el diumenge, i estem encara en dubte de si vindrà algun altre grup simplement a disfrutar i a participar de la mostra sense portar cap obra aquest any.
1: Clar, perquè els requisits segueixen sent els mateixos que l'any passat. Quins són els requisits?
0: Els requisits són grups de teatre íntegrament juvenils amb persones d'entre 15 i 28 anys, podent sobrepassar una miqueta la forquilla per dalt o per baix. Mai tens grups exactament d'aquestes edats. Però intentar-ho mantenir en aquest ambient juvenil sense anar-te'n molt avall ni molt amunt, i portar una obra d'uns mínim 60 minuts. Bueno, promocionem sobretot passar aquí tot el cap de setmana i gaudir l'experiència sencera, no només venir, fer la teva obra i marxar, que és completament lícit i estàs bé igual, sinó poder fer tot el que rodeja el concurs, que és la part de convivència, la part de conèixer altra gent, de veure altres grups, de veure altres obres, i al final anar fent tot aquest teixit de jovent que ens agrada tots el teatre.
1: Aleshores, al final, vull dir, es tracta d'un concurs barra festival, no?, en el que també fomenteu el teixit i la formació. Per què és tan important aquest teixit i aquesta formació en teatre i a sobre en teatre juvenil?
0: Al final, nosaltres som dels que pensem que qualsevol professional que es vol dedicar al teatre comença sempre en un grup amateur. I poder tenir formació per infants i aquesta vegada per jovent, crec que és superinteressant i molt important per saber com és aquest món. Perquè és molt guai fer teatre quan ets jove i dius, uah, m'encanta, a veure, m'hi vull dedicar. I que vingui algú que s'hi està dedicant i et digui, és molt xulo, però això, això, això i això, o heu de tenir en compte allò, allò, allò i allò. Si feu això, no sé què, si feu això, no sé quant. O sigui, tenir aquesta perspectiva d'algú que s'hi està realment dedicant ha estat xulo a l'hora que et donen els seus tips i les seves, els que a ells els hi ha anat bé o el que a ells se'ls hi dona bé. Per nosaltres, simplement tenir aquesta informació i seguir fent teatre amateur com veig sempre. O pel qui s'hi vol dedicar, pues, tenir una visió del que ja hi és i de dir, ostres, pues, potser sí que és això el que vull, o potser no, o potser no és el que m'esperava. I tota aquesta part de formació això ens ho dona molt. A part de donar com aquest reconeixement quan et donen un premi de que te l'ha donat un jurat professional que realment s'està dedicant a aquest món.
1: Clar, i ara em comentaves, no?, tornant una mica al tema del teatre juvenil. Com està ara mateix el teatre juvenil arreu del territori? Perquè aquí també s'hi presenten grups, o sigui, no només de Sant Feliu ni de la zona, sinó entenc que ve gent d'arreu del territori.
0: Sí, ve gent d'arreu de Catalunya, això és molt guai. El teatre juvenil, a vegades, el que més es diu és que costa molt moure'l, perquè els jovents som molt complicats. És el que et diu molta gent. I dius, bueno, vale, sí, som complicats, però tot és posar-hi ganes, perquè al final també som els primers que la cançina engegues una metxa i anem tots, i hi ha ganes i hi ha motivació per fer les coses. Llavors, costa molt que els adults, no dic en dolent, que els adults moguin el teatre juvenil. I nosaltres el que volem promoure és això, moure'l. Està molt guai fer la teva obra al teu poble, amb el teu públic, divertidíssim, sí. Però també és molt

0: guai poder treure-la fora i anar-la a fer amb gent que no coneixes, que comparteix la mateixa passió, el mateix hobby que tu, i poder veure altra gent que en fa. No sé, és una cosa que trobo xula i que no es valora moltíssim. O sigui, costa molt veure grups juvenils voltant concursos, mostres arreu de, Catalunya. És molt difícil, ja sigui perquè costa moure'ns, que hi ha part de veritat, però també perquè és com hi ha molt prejudici de que ja no serà una bona obra simplement perquè la fa un grup juvenil. I dius, bueno, a veure, no ens podem posar tots en el mateix sac. També segur que hi ha grups d'adults que fan coses que no ens agraden a tots.
1: Probablement.
0: Llavors, tenir una mica... No, no s'hauria de tenir sempre en compte només l'edat o que som... Per algunes coses sí, per altres no, al final.
1: I clar, ara tornant ja al tema... Clar, al final es fa Sant Feliu, que és un poble petit. Com és que sigui com l'únic festival de teatre juvenil aquí a Catalunya? Vull dir, és fort, a mi em sembla bastant fort.
0: És fort. És el que et deia abans, portàvem 10 anys de trobada juvenil de la Federació, que era l'únic que es feia.
1: Ara ja no es fa?
0: L'any passat no es va fer, aquest any s'ha tornat a fer en un altre format, que és amb gent de 12 a 17 anys, i van participar 3 grups, i va ser com tornar a engegar aquesta mostra des del principi, però és un format en el que nosaltres no creiem perquè creiem que s'exclou una gran part de jovent. Sí. Llavors, amb aquesta segona edició és com reafirmar aquest nou camí que vam agafar per donar espai a, tots els grups joves.
1: I quina és la perspectiva de futur d'aquest festival barra concurs?
0: Esperem anar creixent poquet a poquet. Seria lo xulo. També depenem, òbviament, de subvencions, de diners, que les coses no es paguen soles, però a nosaltres ens agradaria anar creixent a poc a poc. Aquest any tenim algun grup més que l'any passat, ja sigui en off, perquè en un sol dia no ens hi caben més obres. Però poder anar donant aquest renom al teatre juvenil, que a vegades no et diré menysprea perquè no, però no es té en compte.
1: No es té en compte.
0: Llavors, poder donar aquesta visió una mica més de... Que, jolín, que sí que en sabem, encara que tinguem menys edat.
1: Llavors, que som joves.
0: Sí, no sé.
1: I ja per acabar, què li diries ara a la gent que està dubtant si venir els propers 20-21 de juny a veure aquest festival?
0: Jo diria que en aquest festival es veuran obres de tot tipus, però que el més important sí que és el teatre, òbviament, però també és venir a gaudir de tot el festival en general. Passem tot el cap de setmana 7, 8, 9 grups de joves junts, ens anem a veure els uns als altres, acampem junts, passem tot el finde, ens alegrem els uns als altres, coneixem maneres de fer diferents, grups diferents, i és... No sé, tenim el... No el poder, però... donem al poble de Sant Feliu en general com la oportunitat de venir a veure el teatre completament gratuït, i omplim tot el poble de jovent amb ganes de fer coses. Llavors jo crec que veure aquesta il·lusió i aquest compromís amb la cultura i amb el teatre és guai, i no... Jo per mi no és per perdre, però clar, no tinc una visió gaire objectiva. Llavors, que si algú està en dubtes, tot és venir, provar-ho i veure aquest ambient, i generalment la gent que ve els altres anys vol repetir. Llavors és un bon... No sé, una bona...
1: Bon reclam.
0: Sí, exacte.
1: I de cara als joves que s'hi volen dedicar al teatre amateur o al teatre, o els agrada simplement la interpretació com a hobby, perquè al final també pot ser així, què li diries?
0: Jo diria que el més important és pujar-te dalt d'un escenari i provar-ho. La vergonya a vegades et pot... Dius, ostres, jo soc molt vergonyós, ostres, ho passaria fatal, ostres... Jo crec que el teatre és una eina superpoderosa que et pot ajudar en moltes coses a la vida, a part de pujar-te a un escenari, amb l'oratòria, amb expressió oral, amb saber estar davant d'un públic, que pot ajudar a l'àmbit professional, a l'àmbit laboral, en mil coses. I és una manera divertida, a part de que coneixes un munt de gent super majos i super divertits, que és una manera molt guai de poder tenir totes aquestes eines alhora que tu passes bé, que aprens coses noves i que participes de la cultura.
1: Doncs, Carla, moltíssimes gràcies per ser aquest matí aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca, per parlar-nos i ficar-nos una mica més la mira en el teatre juvenil i en aquest festival de Codina d'Escena, que segur que anirà d'allò més bé. Així que moltíssimes gràcies de nou.
0: A vosaltres per tenir-me aquí.
2: Passen 5 minuts de 3 quarts de 10 del matí. I aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, al passeig Comte Guifré de Sant Joan de les Abadeses acollirà la 9a edició de la Tipat de Tapes, una de les cites gastronòmiques més esperades del calendari local. Isaac Muntades, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, per parlar-ne avui teníem nosaltres dos convidats. Tenim en Ferran Miquel, que és un dels impulsors d'aquesta iniciativa, i també a la Raquel Terré, que és representant de Sant Joan Comerç, a la Unió de Botiquers del municipi, i per tant, doncs, amb ells dos en parlarem extensament. Bon dia i moltes gràcies per ser al Territori 17 un cop més amb nosaltres.
4: Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Precisament, ho hem dit a l'entradeta, enguany la Tipat de Tapes es fa al passeig Comte Guifré i no a la plaça Major. Aquí al Territori 17 ho hem anat seguint. Es fa per la prohibició de fer activitats pel mal estat de Can Blanchard. Per tant, la pregunta és obligada una mica. Quins avantatges i inconvenients té fer-ho al passeig? També és veritat que m'agradaria saber, clar, fa poc que s'ha fet la prohibició de Can Blanchard, no sé si us ha agafat una mica contrapeu o ja teníeu aquest pla B o com ha anat tot plegat.
5: No, ja estava previst que evidentment que la plaça no es podia fer donat la situació de Can Blanchard. Jo crec que masses coses que s'han fet, o sigui, jo crec que hem corregut molts riscos durant aquest temps. Si és millor fer-ho a la plaça al passeig, en aquest moment segur que és millor fer-ho al passeig. A la plaça també hi havia últimament un inconvenient, que la quantitat de persones que venen a la Tipat de Tapes no els encabia totes, la plaça, i havíem d'utilitzar la majoria de carrers que donen a la plaça, i per tant hi havia gent que estava una mica al marge del bulici. Per tant, jo crec que el passeig és una proposta bona i crec que n'hi ha millor.
3: Mm-hmm. Pot ser fins i tot, Ferran i Raquel, que es pugui mantenir, no? Vull dir que sigui un primer experiment obligat, no? I que al final s'acabi mantenint. No sé una mica l'aforament que teníeu més o menys a la plaça, el passeig això s'incrementa, ho heu calculat, les taules com aniran, una mica saber això.
5: Bé, l'any passat vàrem assentar a la plaça, bueno, entre la plaça i els carrers que hi donen, unes 700 persones, per tant, la previsió és per la mateixa gent al passeig i crec que tots ens cabran al passeig.
3: Mm-hmm. També us volia preguntar una mica que quins establiments tenim aquest any que hi participen, no sé si és més o menys el número de cada any, i si són comerços de Sant Joan, no? Que això és molt important, no? Perquè alguna vegada sí que n'hi havia vingut algun de fora, no és habitual, però la majoria són de Sant Joan, no?
6: Sí, tenim un 16-17 com cada any, menys dos, però aquests han vingut sempre des del primer any, que és Mas el Lladrer i Formatgeria Palau, però els altres són tots de Sant Joan, sí.
3: Uh-huh. De fet, aquestes dues formatgeries, que són les de fora, però els altres de Sant Joan, que això sí que és important, no? Expliqueu una mica com funcionarà la mecànica per poder degustar les tapes. Com s'ha de fer?
5: Bé, hem previst, doncs, vendre els mateixos talonaris que van vendre l'any passat, que són 500 talonaris, vol dir la previsió és de fer 5.000 tapes, entre tapes i begudes. Actualment ja fa dies que es poden comprar aquests talonaris, que valen 22 euros, i cada talonari hi ha 10 tiquets. I, per tant, la gent ja pot anar a comprar els talonaris o pot també comprar-los el mateix dia del certamen, diguéssim. I es poden comprar també tiquets sueltos en el moment en què, si tens més gana o més set, no et quedis sense menjar.
3: Mm-hmm. 10 tiquets, entenc que són 10 tapes, eh?
5: Sí, 10 tiquets són 9 tapes i una beguda.
3: Que és obligatòria, en aquest cas.
5: És obligatori la beguda perquè ens hem trobat i pensem que de fet això és una festa pensada en la gastronomia. I per tant tothom hi ha de participar. I aquells establiments que fan l'esforç de venir, ens trobàvem últimament que hi havia gent que es portava la beguda. Desgraciadament creiem que la gent ha de prendre consciència que això ho fem perquè els establiments vinguin i, per tant, entre tots hem de fer que la festa funcioni. si la gent es comença a portar el beure i el dia demà ja es porta el menjar, no cal que fem aquesta celebració.
6: S'haurà acabat la tipa de tapes.
3: De fet, us volia demanar això, les begudes, què tindrem? Perquè em sembla que també tenim begudes d'aquí de la comarca, no? I del municipi.
6: Sí, hi ha la Minera, hi ha Bar Nervis i també hi ha els de licor moliner amb la ratafia.
3: També explicar una mica, l'any passat, quants tiquets es van vendre? Clar, això suposo que també una mica és la manera de controlar per aquest any, no? Que no se'n vagi molt de les mans, que pugueu tenir-ne suficients. No sé si alguna vegada ha passat allò que s'acabin els tiquets, no? Que això
6: sí, deu ser
3: un problema
6: any.
3: Gros. El primer any, eh?
5: Sí, hem d'estar molt al cas perquè les tapes van amb els tiquets en funció de les tapes que hem fet. No cal vendre més tiquets que tapes. Però la previsió és fer això, fer unes 5.000 tapes, per tant hem fet uns 5.000 tiquets. Bueno, unes miques més, però uns 5.000 tiquets.
3: Déu-n'hi-do, eh? Raquel, el teu establiment, el Bon Profit, és un dels que farà tapes, entenc, també, evidentment. Feu menjars preparats, no?, si no estic equivocat. Què ens has preparat aquest any? Explica'ns una mica.
6: Bueno, aquest any en portem 3 o 4. La que portem cada any, que sempre ens la demanen, són els cargols. I després, una de les tapes també, farem unes mandonguilles amb el seu punt de salsa de ceps.
3: O sigui, aquestes seran... Més o menys, tots fan dos tapes, Raquel, o...?
6: Cadascú va diferent. Dos, tres... Depèn.
3: No sé si els altres en saps algunes. Entenc que parleu entre vosaltres per saber una mica el que fareu per no deixar-nos, o cadascú fa una mica el que se li dona millor?
6: Sí, tenim un grup de WhatsApp que de cada any, però aquest grup de WhatsApp no se'n parla de les tapes, ho porten tothom com una mica secret. Només mirem de coincidir en com ens posarem, què necessitem, però la tapa és com una mica secret.
3: I com us poseu allà als diferents establiments? No sé si esteu ficats amb alguna espècie, com ho diria, d'estants, o com us poseu allà amb la tipa de tapes? Com funciona?
6: Hi ha uns taulons amb cavallets, després es forren amb un d'això verd, amb un forro, i ens posem, doncs, un que toca l'altre.
3: Val, perfecte, no. I aquest any, una de les coses bones que tindrà això, clar, és que les cues seran més fàcils de controlar, no entenc, perquè l'espai és més ampli, vull dir que això és una de les coses positives. Això que dèiem, la tipa de tapes, negocis que en teoria són competència durant l'any, són competència, junta per fer una cosa conjunta que els beneficia a tots, no? Això és difícil de veure, no?
6: Sí, la tipa de tapes és curiós perquè hi ha molt bon rotllo i tot, hi ha molt bona vibració, però amb tots, eh? I, bueno, tothom està content d'anar-hi.
3: I el nivell del restaurant de Sant Joan, això també fa que pugi, no? Perquè una mica també és la manera de mostrar-se al públic, no? Un dia així gran, no? Que a vegades potser no aniries en aquell restaurant, el coneixes... Ve molta gent de fora, també, que això és una cosa que...
5: Sí, ve molta gent de fora, sobretot... Bueno, de fet, això ja va néixer per incrementar la qualitat de la producció gastronòmica a Sant Joan de les Abadeses. Això, no sé, recordar-ho que vam partir en l'inici, abans de muntar la tipa de tapes, vàrem fer un curs de cuina ràpida a Can Cesc de Gombrèn. En Cesc ens va ensenyar com manipular els aliments durant la setmana per poder-los tenir a punt el dia que els has de servir. I això va ser molt interessant i va fer que la gent s'hi apuntés, i jo crec que aquest bon rotllo que parla Raquel va sortir d'aquí. La gent es va... Gent que poder no es havien parlat mai a Sant Joan perquè eren competència, doncs van veure que les coses fetes junts doncs aportaven més valors i maneres diferents de fer les coses, i aquell taller va ser determinant. Per tancar aquell taller també vam convidar una empresa de catering que es dedica a events molt grans de Girona, el Ginjoler, i van fer un sopar a base de tapes perquè també es donessin compte de la quantitat de coses que es poden arribar a preparar sense que siguin plats complets, no? I això va fer, doncs, que naixés aquesta bona dinàmica que hi ha entre els establiments.
3: I per últim, i per acabar, el temps, que sempre preocupa, però en el cas de la tipa de tapes, hem de dir, i ho comentàvem abans fora de micro, que Em sembla que la Raquel ha dit que potser una vegada van caure quatre gotes, però res, un moment, i sempre s'us ha salvat, i en principi aquest divendres també pinta bon temps. Vull dir que tindrem la plaça plena, no? És això. Hi ha pla B per si plogués?
4: No.
3: No.
5: No hi ha pla B perquè és difícil d'organitzar. Com que s'han de fer unes instal·lacions especials per tal de que tothom tingui l'energia suficient per poder funcionar, això no hi ha lloc preparat a Sant Joan per poder-ho fer. Per tant, creuem els dits i portem el Siri al sant que més ens protegeix.
6: Exacte, i siguem positius.
3: Sí, serem positius. De fet, com que no ha plogut mai, doncs en principi no serà la primera vegada, em sembla. Té tota la pinta que no, per tant, doncs farà bon dia i animem a tothom a participi en aquesta novena edició de la Tipa de Tapes, que fa 10 anys que es fa, que això ho hem de dir.
6: Nou.
3: 10 perquè hi va haver el Covid, no?
6: Sí,
5: fa 10 anys que vam començar amb aquest projecte i ja és la novena edició perquè hi va haver un any que no el vam poder fer.
3: Exacte, i que abans això m'ho comentava en Ferran Miquel, una de les dues persones que hem parlat aquest matí, un dels impulsors, i també amb la Raquel Terrer, que és representant de Sant Joan Comerç, la Unió de Botiquers del municipi. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres al Territori 17 aquest matí.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Gràcies.
7: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: I ha arribat ara el moment de saber quina és la cançó del dia.

és Fix You de Coldplay. I és que el grup d'Anglaterra el 2 de juny del 2005 va publicar l'àlbum X i Y, el seu tercer treball. El disc, que té un toc electrònic, va rebre bones crítiques per part dels experts i és un dels discos més venuts a l'Europa durant el segle XXI.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Fa uns dies que us estic parlant del reportatge del 9-9 del Vallès Oriental sobre com estan les obres de desdoblament des de Parets del Vallès a la Garriga. Avui continuo darrere la vila romana de Can Terrers, on es van construir un pas inferior per eliminar un pas a nivell i on s'acumula una gran quantitat de terra. La plataforma, però, encara no s'ha eixamplat. I al bosc de mal hivern, al sud de la Garriga, s'ha obert el talús per on passava la via per construir aquest nou pas inferior a les vies adaptat al desdoblament i que substitueix l'antic túnel. Demà us ho acabaré d'explicar tot. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, feia temps que no fèiem aquesta secció de transports.
3: Feia dies que no sonava aquesta sintonia, eh?
2: Exacte. Què ha passat?
3: Què ha passat? Doncs mira, el que ha passat avui és que a causa d'actes vandàlics a l'estació de la Garriga, precisament d'on estava ara comentant l'Isaac en la seva secció de la Tren d'Alba, els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró. Viatgers que no tinguin com a destinació Sant Martí de Centelles o Figaró es recomana fer transbord a l'estació de Centelles. Això a causa també del desolament, que per tant, que la gent els avisen que si han d'anar més al sud de la Garriga, doncs que agafin que baixin a Centelles i allà utilitzin el servei alternatiu. I fa 30 minuts, un cop resolta la incidència per actes vandàlics a l'estació de la Garriga, els trens recuperen el seu recorregut habitual i progressivament les seves hores de pas habituals.
2: Per tant, entenem que aquesta circulació s'ha anat reprenent a poc a poc, oi?
3: Per tant, sí. Aquesta situació doncs, ja s'ha recuperat i normalitat ara mateix a la línia R3 dintre dels quilòmetres de via que hi ha.
2: Perfecte, doncs aquesta és la situació ara mateix a la R3. Moltes gràcies, Andreu.
3: Fins ara, bona.
2: Fins ara.

0: I de seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo. En concret parlarem sobre l'entusiasme de la indústria militar que s'està convertint en un corrent de fons de l'opinió publicada. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I com us explicàvem, feia una hora el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el grau de protecció visual que la Generalitat va impulsar l'any 2022 a l'entorn del castell de Castellnou de la Plana, de Moià. Laia de Déu, una codinenca.
1: La sentència tomba el recurs contenciós administratiu que havia presentat l'Ajuntament moianès, que demanava anul·lar aquesta delimitació en considerar que la normativa urbanística del mateix municipi ja era prou estricta per protegir el monument. El consistori creia que el control local ja era suficient sobre aquest sòl no urbanitzable i que la decisió del govern de la Generalitat podria perjudicar futures intervencions a la depuradora del poble, motiu pel qual van presentar el recurs ara fa més de 2 anys i mig. Tot i això, el tribunal ha donat la raó al Departament de Cultura defensant que la llei de patrimoni busca protegir valors diferents de l'urbanisme. Segons la sentència, cal una distància suficient perquè la percepció del castell no es desdibuixi en futures intervencions. Però aquest no és l'únic cas obert relacionat amb el castell de Castellnou i la protecció del seu entorn. La propietat ha presentat una proposta d'ampliació de la zona de protecció al Departament de Cultura que aquest ha rebutjat. El procés ha acabat altre cop al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que encara ha de resoldre. En cas de fer-se efectiva, aquesta podria afectar la zona on s'ubica la planta de biogàs. Des de l'Ajuntament de Moià lamenten que ja es relacioni aquesta sentència del TCJC directament amb la planta de biogàs en alguns mitjans com Ona Economia de elnacional.cat.
0: I aquest cap de setmana Cardedeu ha estat immers en el festival Pell de Garito, un esdeveniment organitzat pel col·lectiu del Garito amb la col·laboració de moltes persones voluntàries. Enric Rubio.
2: Així és, Ona, i és que s'ha celebrat la seva 4ª edició convertint diversos espais del municipi en escenaris de circ, dansa, teatre, humor i música. En definitiva, una proposta cultural amb un objectiu molt clar. Escoltem a Daphne Malherbe, de la Comissió de la Programació de Pell de Garito.
3: Apropar al públic a propostes que creiem que les poden aportar i llavors són propostes que per nosaltres anomenem bombons, que hi ha molt més, però per tema de pressupost no podem fer més de moment, però són propostes que permeten al públic de poder estar en diàleg amb la cultura, amb l'art i poder reflexionar per si mateix.
2: Un dels trets que caracteritzen aquest festival és la seva aposta pels formats reduïts, un factor que afavoreix la proximitat entre artistes i públics. Roy Borralles és un d'ells i és pallasso.
4: Que és més familiar, que ens coneixem tots, que hi ha molta proximitat amb l'organització, amb els voluntaris, que moltes vegades si vas a un festival més gran és, bueno, el tècnic és aquest és l'organitzador i no parles amb ningú, actues i marxes i ja està. I aquí hi ha una cohesió molt familiar, és molt xulo, molt xulo.
2: Festivals com Pell de Garito contribueixen a apropar la cultura a la ciutadania, donen visibilitat a disciplines artístiques diverses i generen espais de trobada i intercanvi al voltant de les arts escèniques.
3: Tot el que és cultura sempre és important perquè la gent necessita nutrir-se d'aquests nous formats, d'aquests llenguatges, descobrir el que la cultura les pot aportar i realment pensem que també tot això ens ajuda a tenir un sentit crític més elevat.
2: Amb una gran assistència, el festival tanca aquesta nova edició consolidant-se com una cita de cultura de referència a Cardedeu i a tots els voltants. Una proposta que un any més ha convidat els assistents a emocionar-se, compartir i viure la cultura de ben a prop.
0: I els espectadors es van deixar sorprendre durant 2 dies en el 29è Festus, el Festival d'Arts al carrer de Torelló. Es va poder veure una trentena de propostes que en aquesta ocasió en la seva major part giraven al voltant del concepte de comunitat. Andreu Jiménez.
5: Unes projeccions que vehiculaven un poema persa del segle XIII a les parets de l'església de Sant Feliu era una de les propostes que cridaven l'atenció divendres, el primer dia del 29è Festus al Festival d'Arts al carrer de Torelló. Ho expliquen Maria Thorson i Marga, sòcies de la companyia Insect Tròpics.
6: El món aquest de boig que vivim, de globalització, d'individualisme, de tot això, el volíem cridar una mica als orígens, al fer comunitat, a fer xarxa.
5: Durant 2 dies s'han pogut veure una trentena d'espectacles de teatre, de danses visuals i música, alguns de curiosos, com el primer plec de la Mare de Déu del Soroll. En parla Carlos Martorell, participant, i també la Júlia Clara i Àfrica Llorenç, de la companyia Femut.
7: cadascú porta els seus instruments i es tracta d'establir un lloc on tothom pot provar coses. Són uns processos on dins de la improvisació sempre hi ha moments que són més caòtics, hi ha altres moments que ens són més interessants.
8: Vol parlar de la llibertat fent servir un llenguatge popular, molt lligat amb la cultura popular a través de la música, de la dansa.
9: Del jugar a les places.
8: Exacte.
5: En aquesta ocasió, la majoria d'espectacles giraven al voltant d'un concepte, el de comunitat, en què també es donava espai a artistes locals. Diversos escenaris es van omplir de gent per veure propostes en la seva major part arriscades, una de les marques del festival. Sentim el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Torelló, Marc Tienda.
10: El Festus també és aquesta porta d'entrada als artistes emergents i, per altra banda, aquestes propostes una mica més arriscades, no? Que en una programació al teatre doncs no encaixen, potser, però en aquest festival, en el Festus, acaben encaixant perquè al final també hi ha un públic molt divers que al final també espera unes propostes diferents, no? A la normalitat.
0: I, per tant, amb gairebé 30 anys de recorregut, el públic entén molt bé quin és el concepte del Festus, que consisteix sobretot en voltar pels escenaris i deixar-se sorprendre per artistes que potser no coneixien i espectacles nous i poc habituals de les programacions. Doncs acabem aquí aquest repàs informatiu i ara passem al moment de parlar sobre economia. Avui centrarem l'espai econòmic del Territori 17, parlarem sobre l'entusiasme de la indústria militar que s'està convertint en un corrent de fons de l'opinió publicada i de la pública, segons alguna enquesta. Però ja sabeu que tot això ho parlarem, com sempre, amb en Joan Carles Arredondo. De bon dia.
11: Bon dia.
0: Endavant.
11: Doncs és com dius, eh? Hi ha una mena de nou corrent d'opinió militarista que pren múscul a Europa, no? Jo he treballat molts anys en temes d'empreses i amb un passat no tan llunyà hi havia empreses que col·laboraven amb el sector de la defensa, amb el sector militar, i tenien un cert pudor, quan es volia una certa, anava a dir vergonya, quan es parlava de la seva participació en el sector de la defensa. Aquells eren uns temps en els quals la indústria de la guerra era gairebé un tabú. Ara què ha passat, no? Que hi ha hagut una guerra en un territori europeu, una escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà, no gaire lluny de les fronteres europees, i una part del sector empresarial s'ha tret la màscara i abraça amb entusiasme la idea d'augmentar la despesa militar. Ho fa en nom de la suposada defensa dels principis europeus, però no costa gaire endevinar que, poc o molt, també hi ha un interès sobtat en aquest canvi d'opinió, perquè aquest canvi d'opinió es vegi finalment reflectit en el compte d'explotació. En les últimes setmanes ha estat extremadament freqüent el flux d'informacions sobre com la indústria catalana es posiciona per tenir una part significativa del pastís en el creixement de la despesa de defensa que s'ha acordat a tota Europa i que també arriba a l'estat espanyol. S'han fet trobades públiques per reivindicar que Catalunya pugui rebre la part que li correspon pel pes del PIB en la nova despesa militar. Sabem que Catalunya representa prop del 20% del PIB de l'estat i, per tant, considera, i això així ho ha defensat fins i tot el govern, que caldria que aquesta nova inversió, aquesta nova despesa militar, arribés a ser d'un 20% per empreses catalanes. Hi ha hagut entitats empresarials que han fet declaracions que apunten en el mateix sentit, això de tenir el que li correspon pel pes al PIB, i també hi ha hagut grans empreses del sector, com Indra, que han aterrat a Catalunya per comunicar aliances estratègiques amb petites empreses catalanes per crear el que en diuen un ecosistema militar a partir del coneixement industrial que ja té el país prèviament. Per tant, es veu que no són temps d'amagar les capacitats industrials de defensa perquè, si s'amaguen, es pot caure en el risc que s'escapin no només el pastís, sinó ja fins i tot les engrunes d'aquesta gran alegria militar, perquè ara, amb aquesta gran alegria militar en la qual hi ha molts diners, diguem-ne, per invertir o per destinar despesa, doncs no hi ha ningú que vulgui perdre aquesta oportunitat. Les guerres que es produeixen a tocar de la Unió Europea han suscitat prou preocupació entre la seva població com per sostenir el relat de la necessitat d'enfortir aquesta capacitat militar del continent per garantir la seguretat dels seus residents. Realment, més o menys, se n'han sortit en tot això, perquè hi ha algunes enquestes, com una que recentment va fer una entitat que es dedica a fer estudis d'opinió, que es diu Cluster 17, que diu que el 59% dels espanyols fa costat a un augment de la despesa en defensa, i, en canvi, és un 33% la que s'hi oposa. Eh? Vull dir que amb aquest relat estan, diguem-ne, començant a convèncer la població, no? I, per intentar convèncer també els més pacifistes, es destaquen les bondats que pot aportar la defensa en la reconstrucció d'un sistema industrial que clarament està en declivi a la Unió Europea. I també el foment de tecnologies pròpies per al continent, aconseguir una mica de sobirania tecnològica. De fet, en el full de rutes que assenyalen diversos informes encarregats pel mateix govern europeu, com el que es va elaborar fa uns mesos amb Mario Draghi, que havia sigut governador del Banc Central Europeu, ja s'esmentava la defensa com un dels puntals de la reactivació econòmica i industrial. La indústria de la defensa o de la guerra sobrepassa ara mateix de manera desinhibida. El context internacional, i no només per les guerres a Ucraïna o a l'Orient Mitjà, ho han afavorit. Els embats que arriben des de l'altra banda de l'Atlàntic, que busquen una submissió europea i que es materialitzi a cop de despesa militar, i així es pot comprovar amb els compromisos en inversió que han fet els països membres de l'OTAN, suposen un pretext perfecte. Fins i tot països com l'Estat espanyol, que mostrava reticències a aquests compromisos de l'OTAN, ha incrementat la despesa militar fins a 39.000 milions d'euros, segons el Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Seria una despesa que superaria fins i tot el compromís de l'Estat de destinar a defensa el 2% del PIB. Seria per sobre d'aquest 2%. Amb més entusiasme, altres estats han trobat en aquest pretext de compromís amb el gran aliat de l'OTAN i el clima bèl·lic que s'està construint una oportunitat per recuperar el pols econòmic perdut. En els últims anys ha destacat que països europeus, particularment Alemanya, han quedat en un punt d'estancament econòmic. En aquest marc han acabat acudint als clàssics dels clàssics en matèria econòmica, que és John Maynard Keynes. Explicarem una mica quin és el marc teòric d'aquest economista, un economista britànic de mitjans del segle passat, que apuntava el paper determinant que han de jugar els estats quan el sector privat ha arribat a una situació d'incapacitat de generar feina per tots els habitants del país. L'argument és que amb la despesa pública, siguin infraestructures, en equipaments, en projectes energètics o fins i tot en prestacions, es produeix un efecte multiplicador. Es genera en la ciutadania capacitat de despesa que permet que es consumeixi més i amb més consum es recupera la producció i la cadena del sistema torna a funcionar fins a recuperar, fins i tot, el dèficit de més que hagi generat aquella despesa pública addicional. Els ecos de Keynes ressonen ara amb la dèria militar que s'està imposant a Europa fins al punt que el terme keynesianisme militar s'està estenent entre els analistes. La despesa en defensa és, d'alguna manera, una recuperació de la teoria de Keynes. S'augmenta la despesa a costa d'un increment paral·lel del dèficit de l'Estat. Tot dèficit de l'Estat s'acaba pagant d'una manera o altra, i per això sempre hi ha hagut, i especialment a Alemanya, la prevenció que la despesa no s'allunyi gaire dels ingressos. És en aquesta austeritat que es va conèixer en els temps de la gran recessió. En aquest cas, en canvi, Alemanya ha optat per desmentir-se. No considera dèficit la despesa que es destini a indústria militar. Esmentar Keynes en aquest context té un punt d'injustícia, particularment perquè no se li pot demanar a Keynes l'opinió sobre si aquesta dèria de despesa militar formaria part dels seus postulats econòmics. En tot cas, l'esperit de les seves propostes tenint un caire més redistributiu, en el que aparentment suposa regar un caire més redistributiu, dèiem, que el que aparentment suposa regar de diners públics a empreses que fabricaran drons, tancs, carros de combat, vaixells, avions de guerra, qualsevol tipus d'arma. És cert que el full de ruta que marcava l'informe Draghi apuntava a la defensa com una via per la reindustrialització europea, però també ho és que el mateix informe en proposava d'altres. Dotar Europa de sobirania energètica o de tecnologies per pal·liar el canvi climàtic són tant o més urgents que la indústria de la guerra. Però per aquestes necessitats, els canvis de les regles de deute i dèficit van ser temporals, i de fet s'abandonaran aquest any. Diguem-ne que aquests fons Next Generation, que sí que tenien aquest esperit, tenen data de caducitat. L'aposta per la indústria de la guerra s'assembla més a la metàfora que el mateix Keynes, diguem-ne que és de les més exitoses i de les més conegudes, que quan deia que en temps de crisi econòmica calia arribar, si era necessari, a pagar a la gent per cavar forats i tornar-los a omplir per estimular el consum. Doncs diguem-ne que tots aquests postulats ara tan favorables a la indústria de la guerra s'assembla més a aquest punt de vista, a aquesta metàfora, que no pas una veritable recerca d'inversions útils, que era el que finalment Keynes acabava proposant en les seves teories econòmiques. Ja es va veure en la gran recessió, quan el pla del govern espanyol, presidit, per cert, per José Luis Rodríguez Zapatero, que ara ha recuperat aquest lloc preeminent a les portades dels diaris, doncs va fer un pla, que es deia el pla, que suposava injectar diners gairebé a la babalà per projectes locals a ajuntaments per crear llocs de treball que eren forçosament temporals. Ja es va veure que aquesta idea de gairebé fer forats i tornar-los a omplir no va ser precisament el camí més directe cap a l'èxit.
0: Doncs, Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental, moltes gràcies per portar-nos aquest tema avui, una setmana més, i com sempre ens veiem la setmana que ve.
11: Fins la setmana que ve.
0: Que vagi bé.
12: Territori 17.
0: Doncs, com sabeu, en Joan Carles Arredondo ens ha parlat avui sobre aquesta indústria militar que ara mateix s'està convertint en tot un corrent de fons, com deia ell, de l'opinió publicada i sobretot de l'opinió pública, com dèiem, sobre alguna enquesta. Nosaltres, després de publicitat, com sempre, tindrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què sí que vol les xarxes. Sabeu que tenim doncs, aquest moment per parlar, un moment més distès, no?, per comentar doncs, què està passant en l'actualitat i també doncs, per comentar doncs, temes que ens agraden i que ens afecten a tots, però sempre des de l'humor. I sabeu que nosaltres cada dimarts acabem la tertúlia, acabem el programa del Territori 17 amb la tertúlia del Traster, aquesta tertúlia també distesa d'estar per casa, que avui ho farem doncs, acompanyats de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca, de l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan i des d'aquí, des de l'emissora del 9FM, amb l'Andreu Jiménez i jo mateixa. I avui parlarem doncs, sobre un tema que també està que ha estat molt a les portades dels diaris, s'ha parlat molt i com no tenim a un enviat que sempre ens posa al dia de tot, parlarem sobre el PSC a Ripoll, sobre tota la problemàtica, sobre com està tot el tema ara, com sempre, però 3 minuts i tornem-ho, ho expliquem després. Fins ara.
12: El 9FM, el nou so d'Osona. 24/7.
13: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
12: A ALR tenim el vehicle que busques.
14: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
12: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
15: El 9 matí, el magazín d'actualitat de la comarca d'Osona. Cada dia...
16: Ja hi som. Actualitat. Què vol dir actualitat, Isaac?
15: Home, Agustí, informació, les notícies del dia, aprofundir-hi una mica amb la tertúlia, entrevistes...
16: Ja. Però no t'has parat a pensar que d'actualitats poden haver-n'hi moltes? Tu parles de l'actualitat mediàtica, però demana-li a un mecànic, a un carnisser, a una cambrera, què és l'actualitat?
15: Doncs mira, els hi podràs demanar a ells, també. Ja ho veuràs, fes-me cas. Això i moltes coses més.
16: I quan serà això?
15: El que et deia, el 9 matí, el magazín d'actualitat de la comarca d'Osona. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí, a on?
16: Al 9FM.
12: El 9 matí, Agustí Danés i Isaac Moreno.
17: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
18: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM. Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
19: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9FM.
20: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
21: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
19: Jazz Club, dimarts a les 11 de la nit, al 9FM.
22: El 9FM. El nou so d'Osona.
0: En punt, ara mateix, 2:15 al Territori 17. I ja tenim un dia més aquí al Territori 17. Guillem Sánchez, com estem?
23: Doncs molt bé, i amb ganes d'enviar una salutació a en Xevi i en Peque, per si ens estan escoltant.
0: Val? Doncs
23: salutació
0: Xevi
23: feta.
0: I Peque. I jo també aprofito per felicitar una amiga meva, que encara no l'he felicitat.
23: Doncs mira, va.
0: Per molts anys, Jana. Ens veiem aquest...
5: Felicitats, Jana. Felicitats.
0: Jana, no, Anna.
23: Ah, val.
5: Jo havia entès Jana.
23: També. Oi que sí?
0: Anna, no, Anna. Felicitats, Anna. Ens veiem aquesta nit per cantar cançons amb el karaoke.
23: De fet, segur que hi ha alguna Jana també que avui és el seu sano aniversari.
0: Per tant, també... Felicitats, Jano, per molts anys.
5: Sant no ho sé.
23: Home, sí, no? Ah, no, clar, és Sant Joan. Anava a dir... Andreu, no riguis.
0: Potser algú té una Jana celebra el seu sant avui, també.
23: Andreu, no
0: riguis. Felicitats a totes i a tots.
23: Anem per coses que puguem controlar, que ho farem millor. La gent té ganes del mes de juny. La gent té moltes ganes.
0: Sí, 100%.
23: Mira, ens escriuen, juny, paga doble, comença el Mundial del Futbol i tres festius. Déu és bo. Veus? Gent que hi veu...
5: Avui Sant Marcelí i Sant Pere, segons...
0: Doncs felicitats.
23: Segons el santoral, no? Va, atenció al bon dia que ens fa arribar en Manel. Diu, bon dia, dimarts, vinga, que ja queda menys perquè passi l'estiu i la calor i torni la fresca. Però el millor és la resposta que li fan arribar. Li diuen, bonic, bon dia. Ves comprant les llums, l'arbre de Nadal i la loteria que ho tenim a la cantonada. Quina felicitat quan sortim al carrer un dilluns a 2 graus de temperatura.
5: Jo saps què li recomano? Que si no li agrada la calor pot agafar un vol i se'n va a l'hemisferi sud i allà tindrà el fred que vulgui.
23: O pot tancar-se a casa i no fer comentaris que no ens importen a cap de nosaltres.
0: Aquesta
23: del que
0: gent,
23: estem aquí.
0: Que ajudeu l'estiu, ostres, quina ràbia fan.
23: A més, avui en un dia en què tornarà a ploure una miqueta,
0: sí,
23: que ja fa aquell...
0: I avui fa com aquell aire, allò que dius, una rebequeta, no? Una rebequeta.
23: Sí, o no ho sé, depèn de si has de fer coses a la casa.
0: El meu pare estarà superfeliç.
23: Va, un gran debat que podríem obrir després de la piulada de la Marta, que ens escriu avui. Hem d'acabar urgentment amb aquesta absurda moda d'agafar els micros de solapa com si fossin micros de mà. Si són de solapa... és perquè es posin a la solapa, no?
0: Exacte. Si no, compra't un micro demà.
5: Hi ha gent que se'ls posa, he vist, amb coberts i coses.
23: Sí.
0: Aquests inalàmbrics, que es porta molt.
23: O amb pinces de la roba, coses.
5: Inventa, bueno, Roman, inventa.
0: Exacte. Mireu, a mi em sembla divertit, això, però...
23: Micròfons d'aquests que es faran servir segurament amb aquesta proposta que ens diu aquest usuari que ens comenta. Cada vegada queden menys pels vídeos de reacció a les notes de la selectivitat.
0: Uf, a mi em fa molta mandra aquests vídeos.
23: No, jo em fan gràcia els dos primers que miro. El tercer, quan et trobes algú que ha tret un 25,3 sobre 14, dius... Ja
0: quina,
23: no,
0: mi, sí,
23: no,
0: rabieta.
5: Els millors, són un 8, un 6. un 9, un 4. Aquests són els bons.
23: No, este lo clavé.
5: Sí,
23: 2,3. Vinga, va, som-hi. Vigileu que no es passi per això el que ens diu en Joan, que comenta, un dia el meu fill va trobar les meves notes d'EGB i vaig perdre tota l'autoritat.
0: Sí.
5: Cremeu-les.
23: Com que cremeu-les, no? Guardeu-les amb...
0: No, és un record, això.
5: No, perquè depèn de quina nota tingui, és millor cremar-les. Abans d'entregar-les als pares, també.
23: A la caixa forta, ja està. Va, i vosaltres teniu aquesta mateixa sensació que ens fan arribar avui? Ens diuen, a Catalunya s'obren tranquil·lament la meitat dels bars, sent molt generosos.
5: Totalment d'acord.
23: Sí?
0: Sí.
5: Hi ha molts que serveixen per altres temes.
0: Jo penso també que hi ha bars que són de tot...
5: Que et preguntes com es sostenen.
23: Sí,
0: exacte,
23: correcte.
0: Exacte. Gran pregunta.
23: Si veus tres persones que sempre són les mateixes, que com a molt es demanen un cafè o una cervesa i els hi regalen una tapa, com pot ser que allò...
5: Som una mica Mads and Henry.
23: Que allò funcioni. Va, que la Clàudia també ho té molt i molt clar. Ens escriu avui, mai hi haurà una sensació com dutxar-te després d'anar a la platja.
0: Oh, sí, sí, sí, molt bona.
23: No. O com dutxar-te...
5: Després de fer esport.
23: Després de fer esport plovent, per exemple, aquesta és una altra gran sensació.
0: O fer esport a ple sol, que estàs allò suant i com una dutxa, et sents bé de fer esport...
23: En canvi, sensacions molt diferents són les que tens quan acabes una sèrie, Andreu. Sort que la Marta m'ho posa fàcil, ja ho personifico. Ens diu, si m'ho permeteu, deixeu-me que us digui que si enyoreu The Office, el millor que podeu fer és donar-li una oportunitat a la meravellosa Parks and Recreation. No l'he vista, no sé de què va.
5: Però no li donaré una segona.
23: Però si la Marta m'ho diu, jo crec que un capítol sempre el té, no?
0: Jo tinc... O sigui, a mi m'encanta les sitcoms, però l'Andreu li he recomanat algunes i... Aquesta, per exemple...
23: Et fa ganyotes?
0: Sí. Li vaig recomanar Departament Amades, que és de 3CAT, que està, és divertida. La Casa Nostra també és una sitcom així...
5: No.
0: Sé que com The Office, res, ho sé, però Departament Amades t'ho recomano.
5: Com The Office i una altra. D'aquestes així de comèdia.
0: Quina? Quina
5: altra? Més casolana. Va, dues.
0: Com es diuen?
5: I...
23: Sí.
0: Sí, però Departament Amades és molt The Office perquè passa a una oficina.
23: Va, un altre usuari ens comenta avui, diu... M'he vist en l'obligació moral de posar una etiqueta amb el meu nom als bolis de la feina que em van bé, per evitar que desapareguin, i ara em sento com si fos un personatge de The Office.
5: Ostres, és que quin meló acabes d'obrir amb els bolis, eh?
23: Jo vaig trobar a faltar un boli aquest principi de setmana ahir, i ja estic pensant malament de tots els companys que van treballar el cap de setmana a veure...
0: A mi m'ha desaparegut un fluorescent taronja. No sé on serà. Em posaré a mirar els escriptoris que té un fluorescent taronja.
23: I li deixaràs un regalet, no?
0: I sí, li deixaré una petita noteta.
23: El telèfon del teu cosí, no? Per exemple, així, que li farà una visita.
5: Potser li posarà alguna gelatina.
23: Va, i quebrem una bona reflexió després del comentari de l'Andreu. Ens escriuen... Difícil... Difícil és tancar la porta d'un cotxe que no és el teu amb la força exacta.
5: Veritat.
0: Uf, i el típic comentari. L'has tancat molt fort, eh?
23: Correcte.
0: Vigila amb la porta.
23: I si la tanques fluixa, que no acaba de tancar bé, encara et prenen per més imbècil,
0: exacte,
23: segurament.
0: Exacte, mare meva, quin drama.
23: Coses de la vida moderna, tu.
0: Exacte. Bé, va dimarts.
23: Ja queda un dia menys pel cap de setmana.
5: Ja queda menys per Corpus.
23: Correcte.
0: Exacte, exacte.
23: I és dijous. Visca la Patum, eh?
0: Visca la Patum.
5: I el Corpus
0: de la Garriga. També. Escombrem cap a casa, Andreu.
23: M'esteu demanant una secció monogràfica el dijous de Patum, de Corpus i de celebracions?
0: Sí.
23: M'esteu demanant?
0: T'ho estem demanant.
23: Perfecte, va, repte.
0: Vinga. Doncs vinga, ja t'hi pots posar.
23: Que vagi molt
5: bé. A veure barreja.
23: Adéu.
0: Passen gairebé 7 minuts de 11:15 del matí, per tant, moment de la tertúlia d'Estar per casa.
1: El Traster, la tertúlia d'Estar per casa, del Territori 17.
0: Doncs bé, com sentiu, toca Traster, per tant, saludar un dia més els nostres companys del Territori 17, Isaac Muntades, Laia de Déu i Andreu Jiménez. Què tal, com esteu?
2: Dimarts.
3: Bon dia.
0: Dimarts, eh? Dimarts.
5: Bé,
3: dimarts.
0: Jo no sé per què tinc molta energia. Estic com superenergètica.
5: Que són al karaoke després de la nit.
0: Perquè vaig al karaoke, exacte, i tinc moltes ganes.
2: Jo també tindria molta energia si després me n'anés a un karaoke, també t'ho dic. Però no és el cas.
0: O sigui, la mandra és anar fins a la ciutat comtal, que és on hi ha el karaoke.
5: És que sempre fa mandra baixar a Barcelona.
0: Però bé, com que és l'aniversari de la meva amiga, Anna Roca... Un petó des d'aquí.
5: Jana.
0: És que aquest dissabte ja vaig fer un tastet de karaoke al meu poble. Bueno, no és el meu poble, Centelles. I m'ho vaig passar també que és com allò de... Tinc ganes de tornar a sentir-me una miqueta superestrella. Però bé,
2: un karaoke sempre és una bona oportunitat, és una bona opció.
0: Sí, encara que cantis malament, com és el meu cas...
2: Sí, però és igual. La qüestió és divertir-se i fer els jajas. Exacte. Vull dir, ja està. No crec que vagi més enllà.
0: Exacte. En fi, després d'això, si voleu, entrem en matèria.
3: Bueno, primer de tot, mira què tinc, Ona.
0: A veure.
3: Ara, em sembla que vas amb retard.
0: Vaig amb retard?
2: Sí, jo.
0: A veure.
5: Estan ensenyant amb subratlladors. Ostres, que no sortia.
0: Ai, un fluorescent.
5: Un fluorescent, subratlladors.
3: I és taronja. És taronja, però no te l'he robat, eh? Que consti, és meu.
0: T'imagines que l'Isaac...
2: A mi és impossible.
3: Clar, a veure, jo vinc de tant en tant aquí al Nou TV i això, però no em dedico a robar fluorescents.
0: El meu és com el de la Laia, però en taronja, eh? Que també no era meu, sinó que estava al meu escriptori quan vaig arribar aquí.
2: Ah,
0: gràcies, Sergi. però no sé on és. Llavors faré una mica d'investigació. Sí, exacte. En fi, si voleu, entrem en matèria. Isaac.
3: Bueno.
0: A Ripoll passen coses.
2: Sempre passen coses, no ho entenc, això ja. És un punt que col·lapsa.
3: La nova sèrie de Netflix, la d'en Rafa Nadal, molt més interessant que el de Ripoll, la veritat. Bé, doncs a Ripoll, ja ho sabeu, passen coses i vam tenir aquest famós ple dels regidors del PSC, no?, que van prendre possessió per fi aquests dos regidors que no estaven a la llista, no?, i que els van anar a buscar a l'UGT. I bueno, va ser un ple bastant curiós perquè sí que hi havia bastant la sala plena. Una cosa també que em fascina els plens de Ripoll és que ve gent de fora i es fa fotos allà com qui està, doncs, jo què sé, en un concert, en el camp de futbol, com dient, mira, estic al ple de Ripoll i tal, i bueno, que és una cosa espectacular, vull dir que realment sembla que anem en un circ i és veritat, i la bona idea que van tenir la cúpula del PSC, que se'ls va acudir la brillant idea, doncs, de ficar dos regidors de fora de la llista, no?, després que tots els altres renunciessin i d'haver expulsat els dos que havien donat la cara per ells durant 10 anys, doncs van tenir la brillant idea de portar dues persones noves, una de les quals és de, no és ni del poble, de fet, és d'Uruguai, que això no tindria cap problema, però clar, no parla català, i llavors doncs va fer la intervenció en castellà. Una gran idea també en un ple que sabies que ningú et diria res per parlar en castellà. Evidentment, li va caure una bona claca de l'alcaldessa, que li va picar el crostó per no parlar català, cosa que, home...

0: perquè...
1: Sí, sí, sí, sí, no, és que és...
0: No, no d'això ansis, i clar, no les van defensar ell. De fet, l'altre regidor, en Jorge Iglesias, tampoc les va defensar massa, i de fet no sabien ni exactament el que havien de votar, perquè en principi anaven a votar que sí a favor d'aquestes al·legacions, però si votaven que sí, s'aprovava el pressupost. En canvi, havien de votar que no, i se'n van assabentar perquè un altre regidor els va dir: escolteu, ja sabeu ben bé el que esteu votant, per saber si ho aprovareu o no. I s'ho van acabar de pensar i va dir: bueno, pues vamos a votar que no, seguramente. Va fer una petita passa dramàtica i va dir seguramente, o alguna cosa així, no? Vull dir, clar, una mica frustrant veure, doncs, que els regidors de Ripoll no saben gaire què feien allà, i a més tenien, entre el públic hi havia un seguici del PSC d'un parell, tres de persones que els van venir acompanyar de l'executiva de Girona, que pel que a mi em van explicar els hi xivaven algunes coses per WhatsApp. I m'ho va xivar una persona molt fort, no diré el nom, però sí que està bé dir-ho perquè em fa molta gràcia, que era de la llista del PSC, que va renunciar. Que, per cert, hi havia dues persones de la llista del PSC que van anar a veure el ple per veure una mica, doncs, com anava. Vull dir, és tan surrealista el ple de Ripoll que, bueno, a veure si el pròxim ple, bueno, això, si veiem si aquests regidors s'han adaptat per fi i saben una mica més de Ripoll, que els hi convé, perquè realment no van intervenir en pràcticament cap punt, i en els pocs moments que va parlar el portaveu clarament no saben on són, estan descol·locadíssims. Vull dir que l'enterrament del PSC Ripoll ara mateix, ja, si no aconsegueixen fer una llista totalment nova, que jo crec que no, és gairebé segur.
2: Mare meva, Isaac. Ostres,
1: és que és com estirar-te els lleons en un coliseu a desarmar.
0: Sí, sí, sí, és... Perquè és la metàfora, exacte. Que...
2: Són una miqueta masoquistes, en aquest sentit. Els agrada...
1: Els agrada patir, sí.
2: Els agrada patir, mare meva.
1: Ripoll, una trituradora, no parles català, que ja saps, és que... O sigui, estava clar que passaria això.
2: Òbviament
1: que...
2: hi hauria el comentari, claríssimament, que... claríssimament. Uau.
0: Sí. Sí, sí.
2: I jo també t'he de dir, Isaac, o sigui, que això... Ho vam parlar des d'aquí, des del 9-9, quan va passar tot aquest remombori. Em sembla que ho vam parlar en un editorial... com que al final aquest, o sigui, els plens de Ripoll acaben sent, vull dir, com... O sigui, jo el ple de Ripoll l'he vist pràcticament no sencer, però l'he vist tot gairebé per xarxes, o sigui, així de vídeos, de reels, de comentaris, de gent comentant això, i penso, és que estem parlant de Ripoll, o sigui, un ple de l'Ajuntament que hauria de ser una cosa super, vull dir, quotidiana i la cosa més mundana i necessària, no? Vull dir, un ple normal... per xarxes, la gent comentant, vídeos, o sigui, una passada de dir com s'està convertint això, o sigui, és un circ, literalment.
0: M'atreviria a dir que és el ple més vist de tot Catalunya.
2: Sí, o sigui, totalment. Més, sí, sí, sí.
0: Més que el de Barcelona, fins i tot, amb visualitzacions i qualsevol altre ple. Vaja, quasi bé segur, ara m'aniré a mirar algun ple, jo que sé, d'algun municipi així una mica polèmic, bueno, que sé, no sé, Badalona potser, que també sí, és un municipi també gran i que pot ser que tingui d'això, però bueno, que allà hi ha majoria absoluta, vull dir que tampoc no hi ha. Però n'estic segur que dels plens és dels més vistos de Catalunya, i després això que comenta la zona dels reels que corren per les xarxes, que els regidors... De fet, el regidor de la CUP, en Jordi Hostenc, feia broma dient, bueno, ara ja després del ple ja sabem que sortirem amb els reels i això,
2: sí,
0: i que,
2: sí.
0: Bueno, i va dir que hi hauria tot un debat sobre les xarxes socials, que a veure què s'està fent a les xarxes socials, però diu ell no li molestava no sortir amb reels o això, diu, el que li molestava és que el manipulessin els reels, que va fer un comentari que em va fer molta gràcia, va dir, clar, és que a més, és que em fa riure, em posen amb cara trista allà i sembla que estigui trist i tal, perquè modifiquen les cares dels regidors o fan coses, no?, per manipular una mica i perquè sembli tot més... bueno, perquè se'l vegi trist, jo què sé. I em va fer gràcia això, o la Montsina Llimós de Junts, que també cada ple normalment acaba retraient això, no?, que es fa com un escarni major i que ells no van entrar tampoc aquí per ser virals cada ple, perquè cada ple hi ha talls des de l'Aliança Catalana que retuiteix o fa la mateixa Sílvia Orriols, que tenen moltes visualitzacions, moltíssimes, i llavors s'escampa per grups de WhatsApp, per xarxes socials i, bueno, i arriba a Sant Feliu de Codines, no, Laia? També.
3: Per desgràcia, el meu algoritme a vegades penso que està una mica trucat i em surten vídeos, doncs, això, sí, d'Aliança Catalana, efectivament, i és com...

0: que per
1: cert, de la Sílvia Oriols no me'n surten molts, me'n surten més d'un tal... Com es diu?
0: L'Anthony, el...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Una hòstia, tens...
2: Estres.
1: Més hipòcrit, persona més hipòcrita a la vida. Però sí, a mi em sembla curiós com el circ... Jo parlaré més del tema xarxes, que estàveu dient ara, perquè crec que és important, o sigui, és important saber com es manipulen també els reels. Vull dir, és molt fàcil, jo tinc un podcast i a mi em seria molt fàcil manipular els reels per donar un missatge o un altre, saps? Al final no ho fem perquè no ens interessa, vull dir, perquè nosaltres parlem de coses molt quotidianes i de coses que interpel·len a molta gent, aleshores no creiem que s'hagi de manipular. Una altra cosa és posar com un tall de 2 segons al principi, no?, pel típic clickbait que tothom fa ara mateix, que això, bueno, pues, això no crec que sigui tergiversar, simplement és posar la pregunta o el moment clau al principi i després...
3: Per quedar-te el vídeo.
1: Exacte, i després tirar tot el vídeo. Vull dir, però d'aquí a, pues, això, cares tristes, talls manipulats, vull dir, que ja, és que ja s'ha vist molt, vull dir, això és car d'Aliança Catalana també una mica, vull dir que al final posen els moments que a ells els interessa, i no només Aliança, vull dir, probablement
0: sí, això
1: fan la gran
0: tots.
1: Majoria de partits.
0: No, això fan tots, sí.
1: Però sí que és veritat que em sembla doncs bastant cutre, trist, poc ètic. No sé, jo penso que al final, vull dir, si tu vas, o sigui, si treus un tall d'un ple i el manipules, si tu te'n vas a mirar el ple, veuràs que no és veritat, saps? És com una mica contraproduent, estàs tirant pedra sobre la teva pròpia teulada.
3: Exacte. Però és molt curiós això perquè, o sigui, al final és el que diu l'Isaac, eh? Posen una cara trista que no és ni de... Potser el moment que estan parlant ha passat el minut 20, la cara trista és el minut 40, vas a buscar la cara, l'afegeixes al tall, o sigui, en quin moment la política... O sigui, bueno, no, en quin moment no, vull dir, des de que al final les xarxes socials tenen més importància que altres coses, la política també passa per allà. I, òbviament, molts partits polítics segurament li donen molta més importància a les campanyes que fan a través de xarxes socials que no les...
0: Home, i tant.
3: Bueno, vull dir, crec que ara moment és el punt ara que toca, no? Vull dir, al final tot passa per allà, les persones s'informen per allà, malament, primer de tot, informar-te per les xarxes socials i informar-te directament per el perfil del partit, que saps que és tot manipulat i que al final tot el que diuen allà és, sí, bàsicament per blanquejar-se la imatge, o sigui...
4: Un afegitó, els talls evidentment agafen els que volen, d'això i tallen el tros, però el tema de les cares tristes i això, per el que vaig entendre, no és que ho hagués fet el perfil d'Aliança, que vull dir, sinó que eren seguidors, en aquest cas, entenc, per el que jo vaig entendre, però bueno,
1: sí,
4: que és igual, vull dir que...
1: Però que és el mateix, o sigui, el problema és tant que, una cosa, la meva pregunta és, quines ganes, quines ganes, pregunta no, però potser és una reflexió, quines ganes de... Això, no?, d'agafar moments de diferents d'estos per tenir el tall que suposadament tu vols perquè així et quedis amb la teva imatge blanquejada, això és una feina. O sigui, jo em passo moltes hores fent la postproducció del meu podcast i és com un... En cap moment em poso feina doble. Vull dir, simplement faig la postproducció i es penja i xau pescau. Vull dir, és que quin pal haver d'estar pensant, no, és que en aquest moment ha posat aquesta cara, aquesta persona, aleshores quedarà malament per això, perquè aleshores si li canvio la frase d'ordre semblarà que estigui dient una altra cosa. Però què us passa? Amors, què us passa? Poca feina teniu. Vull dir, no sé. Vull dir, em sembla molt bé, esteu fomentant la vostra creativitat, però també teniu un cert problema de voler ser algú a les xarxes, perquè aquesta és l'altra, vull dir, perquè molta gent que fa això, que no es dedica plenament a la política, el que volen és tenir el clickbait i que la penya, pues, vull dir, ens ha passat, a nosaltres ens ha passat en el podcast, de fer un vídeo parlant de Sílvia Oriols, 2 segons, i allò va ser una bogeria. Vull dir, que tenen, o sigui, ho tenen com tot programat perquè a la que sentin un nom de tots els partits, vull dir, no, vull dir, jo explico el meu cas perquè és el que tinc més a prop, però que al final, vull dir, el tema de xarxes és molt polèmic per això, perquè són perfils que van creant reels aleatoris del partit X o del debat X i els treuen per tenir la turba de persones fent... Clar que sí, veieu, és que tal, no sé quantos. Bueno, no sé, poca feina, també us ho dic. Penso que hi ha gent que té molt poca feina.
4: En el cas aquest, jo crec que segur que han de tenir un community manager que els hi fa, bueno, més d'un, diria, i després ja tens l'exèrcit aquí de bots i tal, que això...
1: Clar, és que aquesta és l'altra.
4: Que això Aliança els té Esquerra, els té Junts, els té... Perquè tots ho tenen, perquè s'ha demostrat. Va haver una investigació del diari ara fa poc. Tots els tenen. I en el cas de Ripoll, la majoria de partits sí que intenten fer... Si aneu a les xarxes socials tant de Somi o d'Esquerra o la CUP no tant, potser Junts, déu-n'hi-do... Doncs sí que fan bastants vídeos, vull dir que tots fan lo seu, agafen el seu tall, evidentment, i d'això en sis, i després ja també, en el cas d'Aliança, a part de sortir molt Sílvia Orriols, fica els altres, no?, i fica talls als altres, evidentment, en el moment que interessa. No manipulat allò de que han manipulat paraules, però sí que els posen al moment interessant, que és més partidista per ells i que els hi va millor, això.
1: Òbviament.
4: Això és evident i és un joc que fan cada ple i això, i no sé, si voleu al pròxim ple podem anar-hi tots junts i us presento una mica tota la gent d'allà i...
3: Que Isaac, pot ser... jo fitxo,
1: per part meva? Jo no, perquè és que jo crec
3: la
1: que
3: l'enfadaré sortiria molt. La Laia sortiria
4: la el pròxim ple, creu els dits, no he vist l'ordre del dia encara, en teoria n'hi ha d'haver un d'extraordinari d'aquí uns dies que van dir per passar un sol punt que no ha de ser... Bueno, una mica conflictiu, però bueno, no durarà molt, no? Però el pròxim, el de juny, jo crec que no serà un ple gaire llarg, en principi, tot i que en un ple de Ripoll dius, hòstia, és de tràmit, i vas i s'allarga 3 hores i mitja, i dius, no pot ser, però si era un ple d'una hora i mitja, però surten dos o tres temes i ja està, i ja quan s'enroquen i quan s'ofusquen i quan comencen hi ha uns debats estèrils que ho comentem amb la gent d'allà, de dir, hòstia, però això ja no cal, vull dir, ja ho has dit dos vegades i allà el bo és que el debat es permet, vull dir que deixen ara parla un, ara parla l'altre, hi ha contrarèplica, vull dir, no hi ha problema amb això sí que no... Potser fins i tot en algun moment hi ha plans que limiten una mica els torns de rèpliques perquè hi ha moments que dius, ostres, que estan dient exactament el mateix i és pesat. Té moments divertits de hilarants, però és pesat també pel qui ho segueix.
1: Jo us deixo que aneu vosaltres i jo sincerament no vull compartir espai amb Sílvia Orriols, ho sento molt, però és algo que jo...
4: És divertit, no? De veritat,
1: Jo estic molt bé on estic, jo m'agrada molt la política, però la miro des de lluny.
4: Però Sant Feliu també teniu liu, no, Laia? Una mica, vull dir, ja...
1: Saps què passa, Isaac? Que jo no visc a Sant Feliu.
4: Vale, però vull dir, a Sant Feliu hi ha liu, vull dir, l'oposició està molt...
1: Sobretot és pel tema de la plaça, i no ho estan extrapolant a un partit polític, tot i que, bueno, cosetes. Però sí, hi ha hagut molta oposició pel tema de la plaça, que al final, vull dir, es tirarà endavant i s'ha de començar en breus les obres de la plaça. Però sí, hi ha hagut bastant percal i tinc l'adu amb tot això per una plaça que jo penso, ei, és una plaça.
3: I com ha quedat, Laia, el tema de la plaça, al final?
1: El tema de la plaça ha quedat que es tira endavant el projecte de reforma, vull dir, ja es va aprovar, de fet, crec que ho vaig portar aquí.
3: Sí.
1: Sí que és veritat que amb l'abstenció del PSC, però ja ho van dir. Aleshores, això, doncs, es començarà en teoria, que va ser la setmana passada, que vaig parlar jo amb el Manel, amb el regidor d'Urbanisme aquí al Territori 17, que és això, que en màxim 10 dies començaven les obres, aproximadament, i aleshores res, és reformar la plaça. La qüestió és que la gent, els opositors, parlaven, no?, de es perdrà l'essència de la plaça, tal, no sé què, no sé quantos, jo aquí no m'hi vull ficar molt perquè tampoc hi entenc gaire. O sigui, no, la política de Sant Feliu encara estic pillant-la una mica. Però al final volien que no es toqués aquesta plaça. Aquesta plaça té una de barreres arquitectòniques que no s'acaben. Vull dir, jo mateix el primer cop que hi vaig ser-hi vaig pensar, molt bé, està molt bé tenir una plaça amb sorra i tal. I
3: ara l'estic buscant, Laia, la plaça.
0: Que és
4: Jo hi he estat, perquè vam anar a fer un programa.
0: És la del centre, sí. No?
4: És davant de l'Ajuntament, no?
1: Sí, davant de l'Ajuntament.
4: Vale, ja sé quina és, sí.
1: Sí. Vull dir que al final és una cosa que l'equip de govern que hi ha ara mateix, l'actual equip de govern, ja portaven al programa. Vull dir, no estan fent res que no haguessin portat, simplement que s'han trobat amb una oposició, que potser s'han fet coses malament. Aquí ja cadascú vull dir, fa les coses de la millor manera que pot i de la millor manera que sap, però sí que és veritat que ha tingut molta oposició. Aleshores, bueno, doncs...
4: Bueno, i l'oposició de Sant Feliu, clar, el principal grup em sembla que té 5 o 6 regidors, no? Vull dir que els que governen 6, no? Vull dir que són 6 i 5, sí, i després sí, hi ha 2 o 3 partits més, no? Vull dir, no sé com va, però vull dir que està tot molt fragmentat.
1: Sí, sí, sí, sí, està bastant fragmentat el consistori d'aquí de Sant Feliu, curiosament, que és un poble petit, vull dir que al final sorprèn també, perquè és com molta fragmentació en aquest aspecte. Però bueno, ara per ara es tira endavant i vull dir, tampoc poden fer res, bueno, o sigui, podrien encadenar-se a un arbre de la plaça, poden.
3: Perquè què es fa, o sigui, quina és la idea? Vídeos, eh? Quina és la idea de fer la plaça? O sigui, és una plaça de sorra?
1: És... per sorra, però per no. Aleshores, crec que, si no m'equivoco, el Manel va dir que al final és, hi havia com molta problemàtica pel tema vianants, també, vull dir que no era accessible.
3: Així accessible.
1: Canviar les sortides de... perquè és com una rotonda, vull dir, tu si vens és com una rotonda a la plaça.
4: Sí, sí, sí.
1: Aleshores, és com raro, perquè també hi ha un pàrquing al costat de l'Ajuntament.
4: Correcte.
1: I és canviar una mica aquesta dinàmica, fer-la més accessible per tothom. Vull dir, clar, al final penseu que, vull dir... cadires de rodes, gent amb caminadors, caminar per sorra.
4: És terrible.
1: Si tu posa't amb una cadira de rodes a un parc amb sorra.
3: Sí, no.
1: No és viable. Cadira de rodes, gent gran, vull dir, que al final són molts factors. Jo crec que, vull dir, que està bé, vull dir, al final sí que és veritat que és una plaça pública, que és de tothom, que tothom té dret a opinar, però també crec que s'ha d'evolucionar i que la plaça no canviarà tant. Vull dir, la plaça seguirà sent la plaça.
3: Exacte, l'essència la tindrà, no?
1: Sí, jo crec que aquí també hi ha un punt de no voler canviar ni evolucionar. Mm. Vull dir, és com mantenir la teva essència, però és que aquesta plaça fa... El 1920 no era així, tampoc. Aleshores, és com, bueno, és que potser també està bé que les coses canviïn, no? Potser no, vull dir, ja es veurà quan... Ja ho seguirem.
3: Ja ho seguirem, això. Exacte.
1: Hi ha tema de plaça per rato aquí, també.
3: Doncs amb el tema de la plaça de Sant Feliu de Codines, acabem el territori 17 d'avui, també doncs el traster. Moltes gràcies, Isaac, Laia i Andreu. I res, nosaltres, com sempre, demà dimecres, puntuals a les 9 del matí. Un altre dia més. Que tingueu bon dia.
1: Ciao.
4: Adéu, bon dia.
3: Que vagi bé.
0: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
2: El 9FM.

0: tell me what you wanna do.
1: You got a heart for me already, baby.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la Muntanya.

0: Bona nit, bona tarda. Són les 9 i 3 minuts d'aquest 1 de juny de 2026. Comença una nova setmana, comença un nou mes i, òbviament, no pot faltar el començament d'un nou Anem a la Muntanya. Estem ja a l'últim mes d'aquesta temporada d'Ona Cuinenca i també del programa. Es nota ja per totes bandes que es va acostant l'estiu. Ara sí, d'una manera molt important. Ja fa dies que ho dic, però ara sí que es nota d'una manera molt important. Jo, per l'entorn que conec, la gent que vaig coneixent, els companys de feina, tot en general, la gent ja comença a pensar una mica en vacances, comença a pensar ara sí que sí una mica en l'estiu, i és un procés que a partir de Sant Joan, que no falta tant, no falta tant per Sant Joan, sí que després s'accelera i molt, tot això, aquest pensament d'estiu, aquest pensament de vacances. Per tant, ho tenim ben, ben a prop. Però, de moment, el que s'accelera avui és el programa L'Anem a la Muntanya. Ja estan tots els protagonistes aquí davant dels micros verds d'Ona Cuinenca, davant dels micros verds de l'estudi 1 d'Ona Cuinenca. Bona nit, què tal? Com comença aquest mes de juny? Aquest ja...
1: Sí,
0: però... Jo, perquè el calendari va com va, però per mi el calendari meteorològic, avui ja comença l'estiu, Juny, juliol i agost, per mi són els 3 mesos d'estiu. Per tant, avui es pot dir que comença l'estiu meteorològic. No l'estiu oficial, que començarà pels vols de Sant Joan, com sempre, però l'estiu meteorològic jo crec que ja comença avui.
1: Està bé, no, és una fora, però fins i tot... L'estiu quasi bé que ha començat ja fa una colla de dies,
0: Sí, sí, fa uns...
1: Almenys en quant a les temperatures, déu-n'hi-do, com ha anat l'assumpte.
0: Hi va haver una primera quinzena de maig força fresca i força plujosa, però els últims dies de maig han estat molt, molt calorosos, déu-n'hi-do. Però ara ja fa un parell de dies que ha baixat, es nota. El vespre s'està molt bé. El vespre i primer hores del matí s'hi està molt i molt bé. I també arribem ara ja als dies... amb més hores de llum de l'any, Sí. D'aquí...
2: I tant.
0: D'aquí 17 i 8 dies es començarà a escurçar ja el dia, A partir del 19-20.
3: A partir de Sant Joan.
0: Sí, no. Però el màxim és el 19 de juny o 20, és el màxim, i després
3: ja baixa.
0: Ja comença a baixar com Nadal, que es comença a sumar minuts. Pues a partir del 19-20 comencem a gastar minuts de dia. Que és un procés que ja començarà, no tirarem gaire a veure-ho, això. Molt bé, què més? Jo aquesta setmana no vaig anar... Vaig anar a caminar, encara, fins a Sant Miquel Petit i això. Encara baixa aigua. Vull dir que déu-n'hi-do el nivell freàtic i tot això, com ha estat dalt aquesta hivern i primavera, Perquè això ja ve, jo crec, l'any passat, Encara ve, anem arrossegant l'any passat i aquest any que va plovent. Sí, els pantans he sentit avui que estan al 96%, que és una...
2: És
0: un miracle.
2: Encara queda neu desfensa.
0: Sí.
3: Encara es van omplint.
0: Amb el Pau vam anar a un dinar i uns amics estaven a l'Olla de Núria i em van ensenyar una foto, segurament la Teresa i el Joan, bueno, i el Pep també ho coneixeu, quan fas l'Olla que baixes pel Nou Creus, com es diu allò, algú del gegant, Fossa del Gegant.
2: Fossa del Gegant.
3: Fossa del Gegant.
0: Molta neu a Fossa del Gegant, Vas veure una foto?
2: La cara nord que dona darrere, cap al Pic de l'Infern.
1: Cap allà al Tirapits.
0: Doncs hi havia molta neu,
3: Aquella raconada que hi ha a la barraca, allò queda molt...
0: Jo vaig veure un...
1: I cara nord encara es deu... Encara n'hi deu haver més.
0: Sí, esclar.
1: El que veiem des d'aquí és cara sud.
2: Estem parlant del Pirineu Oriental, que és el que de seguida es desfà. Imagineu-vos cap a la Vall d'Aran i Aigües Tortes, que...
0: Jo crec que aquí al Pirineu, pel que vaig veure d'aquí de la geganta, ben bé fins a meitat de juny, aquest cos encara hi pot haver neu, Fins
2: sí, sí, així, un any excepcional.
0: I si ara, com sembla, les temperatures no pugen molt, es conservarà bastant.
1: Jo ahir vaig sortir a caminar per allà sobre Gallifa i hi ha un lloc que el tinc localitzat, que hi ha com un bassal, que el fan servir els senglars per banyar-s'hi, i em pensava que el trobaria sec i resulta que encara hi havia un pam i mig d'aigua. Vull dir que em vaig quedar sorprès perquè fa un parell de setmanes que pràcticament no ha plogut.
0: Sí, sí.
1: I allò, dia, temps endarrere, quan deixava de ploure, de seguida... Doncs encara...
0: Bueno, perquè el subsol i això jo crec que està sí, molt...
2: Es va omplir, clar.
0: Es va omplir.
3: No xupa prou. Mm-hmm.
0: Bueno, això... Jo quan faig algun dinar, algun sopar o veig amb algú, jo sempre ho dic, això que ha passat de sau, que estava sec, al zero, bueno, estava a l'1%, no hi havia bé. Omplir com s'ha omplert ara, això ha sigut un petit miracle. Un miracle, sí, perquè...
3: Ningú s'ho pensava.
0: No, ningú es pensava. Perquè va ser mes de març que en una setmana o així es va omplir tot. En una setmana s'ha passat a estar al zero. Obrir comportes quasi bé. Va ser una setmana de 10 dies, va ser impressionant.
2: I tant.
0: És impressionant.
2: Jo pensava que no els tornaria a veure.
0: Jo no, tampoc. Jo dic, ple, sal, no tornaré a veure. No es tornarà a veure. I han obert comportes no sé quants dies. Que s'han pogut omplir, però 4 o 5 saus, poder, no sé quants saus. Sí. Però han obert comportes molts dies.
2: I tant.
0: Molt bé, doncs estem contents que encara la natura... Ara, el que es va secant, sí que he vist, és aquestes herbes... Clar, que ara sí que s'assequen, eh? Aquestes herbes del cicle petit, que neixen i moren a l'estiu.
1: Sí, sí, l'herba que hi ha als costats de les
0: sí, carreteres dels marges...
1: i tot això, doncs... que passa que ha crescut bastant, eh? Sí. Per això, hi ha risc.
0: Però...
1: El moment que hi pugui haver algun incendi, aquesta herba crema que no vegis, no?
0: Però oi? També... Cada estiu s'asseca, aquesta herba. Vull dir, cada estiu s'asseca.
2: Sí, vaig començar a sentir petardos. I encara
0: sí, ja?
2: Falta un mes.
3: Sí, és un perill, eh?
0: Ah. Ostres, però jo no he sentit encara, eh?
2: Jo algun sí, ja pateixo.
0: Sí, molt.
3: És un perill.
0: S'haurien de... Bueno, no sé, és difícil, clar. S'haurien de tirar només aquell dia, però clar, la gent també vol vendre, i clar, sí, és difícil. Al final també és qüestió de calés, clar. Vull...
2: O petards que hagin sobrat de l'any anterior, això no pot saber.
0: Clar, sí, sí. Molt bé, començarem el programa d'avui, com sempre, amb les seccions habituals, amb una entrevista cap als vols de 9:15, una mica abans, de més o menys. I saludem a Pau Ibarz des de dintre la peixera, fent feina sempre. No para el Pau, eh? No pares, Pau.
4: No, perquè quan s'acaba un programa s'ha de marcar el podcast, s'ha de fer coses i...
0: No pares.
4: I profito...
0: Vaig veure que em vas dir que anaves a bàsquet. Vaig veure que les de Caldes van guanyar. Van quedar campiones de Caldes.
4: Sí, oi? Sí, diguem-ne que no vaig poder fer res per evitar que... és broma. Sí, jugava la final a 4 de la Segona Catalana Femenina a Caldes. Això, clar, hi ha clubs que ho demanen de fer-ho i tal, sense saber si després el teu equip hi arribarà.
0: Bueno, és com a final de Champions, demanes a la final de Champions i pots arribar-hi, no?
4: I al final Caldes va quedar campió de la femenina del seu grup i els quatre grups de Catalunya jugaven a doncs, qui era el campió de final de Catalunya. Tots ja pujaven a primera femenina, però ens jugaven entre ells i el Caldes va guanyar la semifinal, que no hi era jo, i jo vaig anar el diumenge a fer el tercer i quart lloc i la final, sí.
0: Molt bé, molt interessant. Ara, tots aquests campionats es van acabant també ara ja, es va acabant tot això.
4: Sí, en principi, si queda alguna final o quatre més o alguna cosa més a fer aquesta setmana, ja és l'últim, i després ja...
0: Bueno, després...
4: Hi ha tornejos estiu, però que competició oficial ja no...
0: Que abans, jo me'n recordo, quan jo era jove i jugava a futbol, això molt...
3: Sí, perquè ara ets molt gran.
0: Bueno, no, de tornejos de futbol sala i de bàsquet, això, n'hi havia molts en molts pobles. Ara jo crec que s'ha perdut una mica. Però abans hi havia molts tornejos, de futbol sala, de bàsquet, de futbol...
2: Sí. Bueno,
0: però clar, però també, el que diu el Pau també és feina, organitzar això també és feina. I la gent jo crec que també no té ganes també de disfrutar l'estiu i això. I a futbol sala Castell, jo me'n recordo que s'acabava el torneig el 20 i pico d'agost, i ara el torneig del d'agost ja s'acaba, perquè així la gent ja pot disfrutar l'estiu i això. Però sí, a mi els torneigos d'estiu m'agradaven molt, hi havia jugat a molts, i ara també la gent jo crec que no té tantes ganes de jugar, i té més ganes de descansar a l'estiu.
3: Perquè juguen tot l'any.
0: Sí, però jo també he jugat tot l'any, i després jugava aquests torneigos. Bueno, no he vingut a parlar de tornejos aquí. Anem a, estem a, anem a la muntanya. Joan, de què ens parles avui? De
1: bueno,
0: que
1: avui continuaré la lectura d'un article que ja vaig començar fa uns dies de, que parla de, del camí ral de Vilaterau Arbúcies.
0: Ah, sí? Sí. Lloc preciós, eh?
1: I bueno, jo, com que el vaig llegint a trossos, doncs avui llegiré un altre apartat de l'article aquest.
0: El Montseny també és un lloc que de camins això n'hi ha, no te l'acabes, eh? És impressionant, n'hi ha molts, eh?
4: Sí.
1: És bueno, és que el Montseny és un... És una serralada important, sí. Alta, i que agafa molta superfície, maca, i per tant doncs dona per caminar-hi molt.
0: I la més antiga de Catalunya, és de les més antigues de Catalunya. És molt més antic que el Pirineu, això, molt més antic. Perfecte, doncs Pau, ens anem cap a aquest camí ral d'Arbúcies a Vilarau amb el Joan Font.

Doncs sí, és un article de la revista Vèrtex, escrita per l'Òscar Ferrarons, i parla del camí ral de Viladrau a Arbúcies. El Montseny ja era recorregut a l'antigor per traçats medievals com el camí ral de Viladrau a Arbúcies. Entre boscúries, fonts, masos i ermites, ens aproparem al vell i influent sender que durant 1000 anys va unir els pobladors del nord del massís. I avui us llegiré un tros, una continuació del que havia començat ja, i que parla de Gomara i Cerdans. Diu, la vella font Gomara va ser arranjada el 1991 per l'associació Amics a Plec de Matagalls i està dedicada al doctor Antoni Ariet i Barberis, del 1872 al 1951. Alcalde de Viladrau, durant 14 anys i metge del poble durant 55. Va escriure l'obra Topografia Mèdica de Viladrau, premiada el 1913 per la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona. Des de la granja d'en Pic descendim a l'est pel PR, al final de la baixada creuem el riu Fred, un dels afluents que més avall donarà lloc a la Riera d'Espinelves. Entrem en un bosc vell, amb avets quasi centenaris, per la pista que ascendeix fins a l'entroncar amb la carretera de terra a sota de l'embotelladora d'aigua de Viladrau. Malgrat el nom, es troba al terme municipal d'Arbúcies. Proseguim a l'est fins al Coll de Cerdans, al peu de la gran masia del Serrat. El coll és ombrejat per l'alzina centenària del Serrat. Tot i que el camí cap a Arbúcies és el que descendeix al sud, ens desviem 200 metres a l'est fins a l'església de Cerdans. El topònim Cerdans és esmentat per primer cop a l'any 862. L'església romànica de Sant Cristòfol de Cerdans fou construïda al segle X, amb mostres d'arquitectura llombarda a la façana. La porta és de mig punt, oberta a la banda del migdia, i damunt de l'absis s'alça un campanar de torre de l'època postromànica. Del Coll de Cerdans baixem per la pista amb vistes impressionants que s'obren a la vall d'Arbúcies. A peu de camí trobem la pedra del dinosaure, un gran roc que, vist amb imaginació, sembla el cap d'un d'aquests reptils prehistòrics de fa 320 milions d'anys. Una mica més de camí, al peu de pista, hi ha la font Cuarella. Tal com ens explica Maria Gràcia Regàs, la gent del Mas Regàs antigament pujava a buscar l'aigua de la font Cuarella com a remei dels refredats i la tosferina. I fins aquí el que llegeixo avui d'aquest article, i encara en queda algun tros més.

I us llegiré alguns dels acudits que m'han arribat. Diu, ja refila el rossinyol, la guatlla i la cadernera. No sé si canta el mussol, però ja se sent la primavera. I un altre que diu, el món aniria millor quan canviem el verb competir pel de compartir. Fins aquí el que...

0: Gràcies, Joan, per aquest camí que anem seguint de Rússies fins a Viladrau. Preciós, eh? Zona preciosa, eh? Molt maca, eh? És realment...
1: És molt ferm i per allà a la vora mateix hi ha Espinelves, també.
0: Sí. Que, hòstia, és molt maco, també.
1: Un lloc famós pels avets dels sí. del Nadal.
0: A mi Viladrau és un dels pobles que, hòstia, a mi m'agrada molt, eh? És un
2: sí, poble... Fira de la Castanya.
0: És un poble molt... Sí, sí, molt maco, eh? Molt maco, eh? I és... Abans... Ara per no tant, però abans era molt pijo, gent de, sí. molta gent de diners sí. i anar a tenir una caseta sí. allà.
2: Sí, ho segueix sent, em sembla. Eh?
0: Sí, encara sí? Sí,
1: sí, sí bastant. Sí, sí yeah. perquè no s'ha fet gaire més gran, em sembla a mi, que no crescut gaire. I per tant, les torres aquelles que hi havia sí. continuen sent.
0: Jo vaig anar...
2: Sí. I les coses, i si anem vendre, les compren gent que les pot comprar, sí. que continua igual.
0: Sí. Jo vaig anar fa 2 o 3 anys a fer una cursa allà. I, hòstia, hi ha unes cases molt, molt impressionants, eh? Déu-n'hi-do,
2: És molt maco, sí, sí.
0: En proporció, és un poble que hi ha moltes cases aquestes. Vols dir que hi ha gent allà que Déu-n'hi-do, que...
2: Sí, en remena, i tant.
0: No, però la plaça, els bars aquells, és molt maco, és maco. És molt ferm, el poble. I tens al costat amb un seny que pots anar a fer totes les rutes que vulguis.
1: Sí. Hi ha sobre el ruta... Matagall, sobre mateix, el Matagall. O sigui
2: que... Hi ha rutes també dels castanyers i de fonts.
0: És maco, és maco.
2: És molt maco.
0: Molt bé, moltes gràcies, Joan, la setmana vinent, una nova emissió de l'editorial. I ara passem a Colla Dimecres. Pep, on ens portes avui, on anem?
2: Avui anem a la comarca de l'Anoia a fer el Puig Castellà.
0: Ens anem cap al Puig Castellà amb la Colla Dimecres.
3: Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.

Bé, doncs anem amb la crònica d'excursionista de la Colla del Dimecres. Avui anem a fer el Puig Castellà, que és una muntanya de 943 metres que es troba al municipi de la Llacuna, a la comarca de l'Anoia. És el vuitè cim més alt d'aquesta comarca, de l'Anoia, després dels cims de Montserrat i el primer de la Serra de la Llacuna. Arribats a la Llacuna, aparquem a l'entrada del poble. En sortim i seguim pel mig dels camps de conreu i després entrem a un corriol amb pujada que ens porta altre cop a un camí ample. Retrocedim uns metres per la pista per anar al poblat ibèric del Castellà. Aquest poblat fou fundat per la tribu dels Laietans cap al segle VI abans de Crist i fou abandonat entre els segles III i II abans de Crist. Tornem enrere i després d'un bon tram de pista ens presenta un corriol que ens porta fins al cim del Puig Castellà, de 944 metres, on hi ha un vèrtex geodèsic, una caseta de guaita i les típiques antenes. Aquest cim està inclòs al llistat dels 100 cims de la FEC. I des del cim tenim meravelloses vistes de tota l'Anoia amb la màgica muntanya de Montserrat al fons. Anem cara avall fins a la pista principal que ens porta a passar de les ruïnes del convent d'en Cosa. Convent cedit pels comtes de Barcelona als monjos cistercencs de Vall d'Aura que s'hi van instal·lar l'any 1155. Les ruïnes d'aquest monestir són properes a la gran masia d'en Cosa, en estat ruïnós, i a pocs metres de casa hi ha un pou molt antic, fet de pedra seca, cobert amb una cúpula. Ha estat recuperat i rehabilitat i és realment una joia d'arquitectura popular de difícil datació. Més endavant anem a veure l'avenc d'en Cosa, que fou explorat oficialment el 1907 pel Club Muntanyenc de Barcelona. Té una profunditat d'entre 25 i 37 metres i es tracta d'un engolidor, encara actiu, que drena l'aigua de la pluja. Seguim endavant i prenem un ramal a la dreta, lloc on s'hi troba un roure monumental. És el roure mil·lenari d'en Cosa, molt destacable i catalogat per la Generalitat de Catalunya com a monumental, de 20 metres d'alçada i un perímetre al tronc de 4,37 metres. Ara, per camí planer i en direcció a la Llacuna, retornem al punt d'inici d'aquesta atractiva excursió descoberta. Un recorregut de 10 quilòmetres 60 metres, temps de caminada 3 hores 13 minuts, un temps total de 5 hores i 3 minuts, amb un ascens acumulat de 334 metres. I aquesta ha sigut l'excursió al Puig Castellà.

0: Gràcies, Pep, per aquesta excursió. Cim de 900 i pico metres, pensava que seria més, més baix per aquella zona. No. Bueno, està bé.
1: Bueno, sense dormir també fa 900.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Per això, jo pensava que aquella zona de Noia això no seria tan alta. Pensava que era més baix. Està bé, està bé. Mm-hmm. Molt bé, moltes gràcies. Els anirem a una nova emissió. I ara avui, Joan, passem un conte, de Albert Estengre.
2: Sí, passem un conte d'aquests que ens explica l'Albert Estengre i tret del diari digital VilaWeb. I el conte que passarem avui porta per títol Les quatre barres de sang.
3: Quants estima.
4: Us necessito a tots. El rei dels francs havia de menester tots els seus vassalls. Vassalls meus, heu de venir-me a ajudar. N'hi ha un, els bretons, que ens volen fer la guerra i ens la fan. I tots els vassalls del rei franc hi varen anar. Hi varen anar el comte, el nostre, el comte Guifré el Pilós, el comte de Barcelona, s'hi va presentar i en allà va lliurar la batalla, una gran batalla. Morts per tot arreu, les espases anaven i venien, i els cavalls i els soldats per tot arreu. Era perill. I molts morts hi varen haver, i el camp de batalla era ple de sang, i part d'aquella sang era del nostre comte, d'en Guifré el Pilós. En allà va caure ferit, el varen agafar, una llança li va travessar un costat, el tenien en la camilla, i s'hi va presentar al seu davant el rei. Ai, comte, què us passa? Us lleven la vida? Sí, majestat, aquesta llança em lleva la vida, però no voldria pas no tornar a Catalunya. No us amoïneu. Vos no morireu mai. El rei li va assegurar, i així va ser, i així és, i així serà, segurament. Vet aquí que el rei va agafar, i amb la seva mà li va tocar la ferida. La seva mà va quedar impregnada de la sang del comte Guifré el Pilós. I aleshores aquella mà, el rei diuen que la va estirar. I va atacar l'escut, un escut daurat del comte Guifré. El va atacar i va deixar la seva empremta, quatre barres de sang, de la sang del comte. D'ara endavant, aquest serà el vostre emblema. Les quatre barres de sang. I així va ser com va néixer la senyera. No de cap altra manera, que no us enredin. És nostre i ho continuarà sent.

0: Les 9 i 27 d'aquesta nit del 1 de juny. Gràcies, Joan, per aquest conte d'haver estat les 4 barres. Conte sí. mític, eh?
1: Ha estat molt explicat, aquest
0: sí,
1: conte.
0: Sí, i tant. Sí, sí. Bueno, és mig conte, mig agenda, mig... Bueno,
1: sí,
0: mica bueno, tot, no?
1: sí, segurament que hi ha una mica de tot.
0: Molta gent hi fica més... Moltes gràcies. Esperem escoltar algun conte més a Vallestenga fins abans d'acabar la temporada. Ja ho anirem veient, depèn del temps de cada programa. I Pep, a punt per l'entrevista d'avui. Sí, ja ha sonat la sintonia, per tant, quan vulguis pots començar l'entrevista central del programa d'avui.
2: Doncs bona nit a tothom. Avui ens acompanya Toni Real, director i presentador del mític programa Temps de Neu, i que, a més, aquest any estem de celebració perquè fa 40 anys el programa. Bona nit, Toni.
3: Bona nit, què tal?
2: Com estàs?
0: Bona nit.
3: Sento algunes interferències.
2: Sents interferències.
3: No sé si vosaltres les sentiu, però bueno.
2: Et sentim perfectament, des d'aquí.
3: Sí? Perfecte. Sí. Endavant.
2: Bé, doncs, felicitats, primer de tot, pels 40 anys del programa. I
3: moltes gràcies.
2: I res.
3: 40 anys, qui ho havia de dir?
2: Qui ho havia de dir?
3: Fent un programa d'esquí, de neu.
2: Sí, noi.
3: Quan vam començar, quan vam presentar el projecte,
2: sí,
3: recordo que en aquella època ens van dir allò de un programa d'esquí per pijos, però textualment, no durarà ni 3 setmanes, però va, comenceu. Mira, es va equivocar de poc, la persona que m'ho va dir.
2: Encara deu riure.
3: 40 anys.
2: Què representa per tu celebrar aquests 40 anys? Ara, clar, és que vist des de perspectiva, sembla impossible.
3: Sí, bueno, per mi una alegria increïble, no? Tot i que, aviam, he fet aquests 40 anys i el temps de neu ja no el tornaré a fer mai més,
2: Perquè, sí.
3: Perquè jo ara... dirigiré un documental del Centre Excursionista de Catalunya, que aquest any fa 150 anys, i després deixaré de treballar, entre altres coses, perquè ja em toca. Però no, la sensació és una sensació de molta alegria, perquè sincerament, no m'ho esperava ni jo, que el programa durés 40 anys, sobretot en moments en què ens faltava la neu. M'entens? No totes les temporades han estat com aquesta última.
2: I tant.
3: Hi havia,
2: i tant.
3: Vam tenir temporades molt dolentes de neu i amb la qual ens obligava a viatjar moltíssim. No? Perquè en el Pirineu i al voltant de Catalunya doncs les estacions estaven pràcticament tancades.
2: I tant.
3: Però
2: i tant.
3: Fora d'això, d'aquesta problemàtica, una sensació molt agradable, no? D'haver promocionat un esport que fa 40 anys el practicava molt poca gent, m'entens? I això és veritat, el practicava poca gent. No diré que fossin pijos catalans, perquè no ho eren, perquè jo no ho he estat mai, i he esquiat tota la meva vida. Però l'esport de la neu, l'esport de l'esquí, el practicava poquíssima gent. I ara crec que el practica moltíssima gent, no? Llavors, clar, TV3 i en aquest cas el temps de neu doncs ha contribuït d'una manera important.
2: I tant.
3: Aquesta és la satisfacció més gran que he tingut.
2: Home, i a més, o sigui, és molt difícil. Ja de per si, en general, els programes costa molt que arribin a 40 anys, siguin de neu o no.
3: Sí, la veritat és que, mira, a Televisió de Catalunya només n'hi ha un que hagi durat això, que és el 30 minuts. No hi ha cap altre programa fora dels informatius, evidentment. Fora dels informatius no hi ha cap altre programa que hagi durat 40 anys.
2: Sí, sí.
3: Per això et dic que realment és complicat. Sí.
2: I tant.
3: Aviam,
2: bueno,
3: hi ha una petita trampa, i és que el temps de neu era un programa, i és un programa de temporada. Vull dir que nosaltres emitíem el programa durant 4 o 5 mesos, com a molt, després descansàvem, aviam, i jo al mes de setembre ja començava a treballar el temps de neu de la temporada. Però clar, té aquesta petita trampa. Vull dir que no és un programa que duri tot l'any.
2: Clar, perquè ara, quan has comentat que hi havia temporades que era difícil fer aquestes gravacions, si comences a programar i a pensar en la temporada al setembre, estàs una mica a l'expectativa de aviam com serà aquesta temporada de neu, no?
3: Sí, el que passa és que, aviam, quan portes molts anys fent-ho, ja tens una experiència i llavors fas unes seccions que saps que les podràs fer igual tant si tens una bona temporada de neu com si la tens dolenta. Llavors hi ha una sèrie de seccions, o sigui, el reportatge és un reportatge setmanal, que sí, aquest reportatge depèn moltíssim de la meteorologia i de la temporada que tinguis aquell hivern, no? Però la resta de les seccions són seccions que o són d'imatges d'arxiu o són d'imatges de, com per exemple, des de fa uns anys fèiem una que es diu Pel món amb esquís. I són imatges d'estacions d'esquí de tot el món que ja tenim enregistrades i que les podem editar just abans que comenci la temporada.
2: No, al final...
3: Sí, són petites trampes que tenim els periodistes i els directors de programa que ja fa uns anys que ens dediquem.
2: I tant. Al llarg d'aquests 40 anys, també com ha evolucionat el programa? Perquè hi ha hagut avenços tecnològics, hi ha hagut anys que no ha nevat i hi ha hagut anys que ha nevat molt. Com ha sigut al llarg d'aquests anys?
3: D'entrada, perquè ho pugui sentir tothom i perquè ho pugui entendre la majoria dels vostres oients, el pes de la càmera. El pes de la càmera i el tamany de la càmera. Això és molt important. Fa 40 anys sortíem a gravar amb unes càmeres que pesaven entre 10 i 15 quilos.
2: Déu-n'hi-do.
3: Llavors, clar, gravar la neu amb càmeres que pesen entre 10 i 15 quilos, amb cinturons de bateria que pesaven una barbaritat, amb trípodes immensos, amb cintes, tot això era increïble, era molt dur, extraordinàriament dur, no? I ara les càmeres tenen el tamany, bueno, ja ho saps tu, les GoPro, les càmeres més petites, bueno, i la GoPro ara fan unes càmeres que són 4 vegades més petita que una GoPro. La minicàmera que coneix tothom, Doncs hi ha càmeres que són 4 vegades més petites i que graven amb molta més qualitat que les GoPro. O sigui, quan més petita, amb més qualitat grava. Clar, les facilitats de fer un programa de neu ara són increïbles.
2: I tant.
3: És més, el temps de neu, nosaltres normalment ara fèiem un o dos reportatges a la setmana i la resta eren imatges que t'arribaven de fora, que et feia la gent ja, m'entens? Perquè ja la gent jove grava moltes imatges.
2: I
3: clar, és un producte que ja et ve de fora fet, m'entens? Abans no, fa 40 anys, des del primer minut fins l'últim els havíem de gravar totes les imatges. Jo recordo que començava a viatjar el mes de novembre i parava a finals del mes d'abril. Estava 5 mesos viatjant d'un costat a l'altre. I aquest any, no, home, aquest any ha estat molt diferent.
2: Clar, a nivell tecnològic és un guany de pes, de quilos, d'imatge, però és que, a més, això us permet gravar situacions que segurament d'una altra manera no podríeu gravar, no?
3: Clar, per exemple, fent seguiments. És que ara fas seguiments a persones que fan free ride. Saps el free ride que es tiren per aquestes muntanyes absolutament verticals i tal? Doncs pots fer seguiments. És que no cal ni fer seguiments, perquè a més aquests nanos porten una càmera al cap, que després et donen les imatges. Sí. Després està... Hem parlat de les càmeres, però després està el dron. El dron, a nivell de neu...
2: No tinc res,
3: El què?
2: No, perdó. Toni, perdona, que m'han preguntat una cosa i no...
3: Sí.
2: Perdona, continua. Vale.
3: No, això que et deia, que després hi ha els drons, que ha estat una evolució increïble, no?
2: Sí.
3: Perquè fer imatges des del cel, imagina't.
2: Al final, aquests avenços, realment, amb 40 anys, tampoc ho haguessis imaginat mai.
3: No,
2: fins
3: tampoc,
2: on ha arribat la tecnologia.
3: I no només això, després estan la manera d'editar, la manera de difondre les imatges... Vull dir, tot ha estat un canvi impressionant, però el que passa és que també ha canviat la neu i també ha canviat l'esquí. El propi esquí ha canviat moltíssim. Ara es fan uns esquís que no tenen res a veure amb els que utilitzàvem fa 40 anys. Després està l'Snowboard, estan les noves modalitats.
2: Clar.
3: Ha fet un canvi radical, però també és lògic, eh? Vull dir, amb 40 anys és molt lògic que hagi canviat. Ha canviat molt l'esquí, però imagina't la ràdio com ha canviat, aquests treballadors de la ràdio. Imagina't fa 40 anys la ràdio que es feia i la ràdio que es fa ara.
2: Sí, sí,
3: la tecnologia que teniu vosaltres ara, a l'hora de treballar. És increïble com canvia tot. I espera't.
2: Oh, i tant. Oh, i tant.
4: El mèrit, Toni, que té, tornant a la pregunta aquesta, d'aguantar 40 anys, no? Pel tema de la neu sobretot, i anant a una activitat com paral·lela, o més o menys, al temps de neu, que era Pirena, que a més a més és d'un... fundada, diguem-ne, i dirigida per Pep Parés, que és codinenc,
3: sí,
4: també.
3: I
4: a més a més, ara recordo que vam fer un programa allà, un programa en directe, jo crec que és dels pocs programes que hem fet íntegrament des d'allà, però que sí. Pirena, malauradament, no va resistir, no?, el pas del temps, i una de les causes principals era la falta de neu, a banda d'altres coses que poguessin haver-hi.
3: Sí.
4: Clar, el programa al final, si no teníem neu aquí, ens hi ha imatges això d'altres països, d'altres competicions, o que sigui, en anys dolents de neu, no? Però vull dir, això al final és un camí que està una mica complicat, no? De cara a futur,
3: vull dir. No, tothom, bueno, ara estem parlant un dia 1 de juny amb molta calor i una onada de calor que hem passat aquests últims dies i tal, i estem afectats per això, no? Per temperatures rècords del mes de maig, tot el que vulguis. Però també hem de tenir en compte que hem tingut la millor temporada dels últims 40 anys.
2: La millor?
3: La millor. Sí. La millor. Aquesta última, que jo el recordi, és la millor temporada dels últims 40 anys. Seguríssim. Perquè hem tingut moltíssima neu al Pirineu. I totes les estacions han estat pràcticament al 100%.
2: Sí,
3: totes,
2: sí, sí.
3: Fins i tot les nòrdiques. Quan les estacions nòrdiques d'esquí de fons obren, vol dir que hi ha molta neu, perquè les estacions nòrdiques no tenen canons de neu.
4: És molt bon senyal.
3: Nòrdiques, sí, sí. Estic parlant de l'esquí de fons, eh?
2: Sí, sí, sí.
3: I les estacions d'esquí de fons aquest any han tingut una temporada fabulosa, com tot el Pirineu.
2: És sorprenent que ens diguis que en aquests 40 anys potser que justament el 2026 sigui un dels millors anys.
3: Sí, és que ha estat un dels millors, t'ho dic en sèrio. O sigui, vam començar molt d'hora i vam acabar a finals del mes d'abril. Mira, vam fer 22 programes, quan normalment en fèiem 20, 19... I aquest any, ja et dic, hem fet 22.
2: Heu pogut fer algun programa aquest any, o algun, no té per què ser aquest any, en algun bon any de neu, en alguns llocs que potser sigui difícil de fer un programa, per falta de neu, justament?
3: Bueno, t'estàs referint al Pirineu Català.
2: Sí, sí, refereixeu al Pirineu Català, perdó.
3: Sí, mira, per exemple, ara mateix això que t'estava comentant de les estacions nòrdiques. Les estacions nòrdiques aquest any han tingut molta neu i pràcticament han estat obertes totes durant tota la temporada, quan normalment obren quan cau una nevada i després tanquen, m'entens?
2: Sí.
3: Jo crec que les estacions d'esquí de fons ha estat un bon exemple, perquè demostra que hem tingut una bona temporada.
2: Molt bé. I al llarg d'aquests 40 anys, les pròpies estacions també hi heu vist que hagin fet canvis?
3: Okay. Sí, clar, imagina't. O sigui, d'entrada, la neu produïda. La neu produïda, clar. Aviam, també hem tingut una bona temporada de neu perquè el mes de desembre, si recordes, va fer molt de fred.
2: Sí.
3: I a més perquè veníem d'una tardor amb molta aigua. Quan una estació d'esquí té aigua suficient i té fred, ja està, no necessita res més.
2: Uh-huh.
3: Clar, això què vol dir? Vol dir que la tecnologia va al nostre favor. Jo recordo fa 40 anys que si no nevava, les estacions no obrien. L'any passat, no aquesta temporada, la temporada anterior va nevar poquíssim i les estacions van obrir. Per què? Perquè fabricaven neu,
2: clar.
3: Tenien aigua i tenien temperatures baixes. Clar, tot avança i tot va a favor. Per això et dic, jo em resisteixo a pensar que l'esquí s'acabarà. Hi ha molta gent que diu que l'esquí, sobretot, aquesta última setmana, aquesta última setmana que hem tingut tanta calor al mes de maig,
2: sí.
3: La gent, ui, això de l'esquí ja no s'acabarà, això de l'esquí s'acabarà, què va? Tot el contrari. Vull dir, cada cop o sigui,

0: freds, eh? El que passa és que el que és cert, i el que em diuen tots, és que possiblement el fred durarà menys, menys temps, però que el fred en ple hivern continuarà fent fred. El que passa és que, clar, ho estic dient després d'una setmana amb unes temperatures rècords a tot Catalunya i possiblement quedi malament dient això. Però és el que em diuen els tècnics.
1: Jo, Toni, el que he vist també, l'evolució de les pistes d'esquí, no sé si és veritat, corregeix-me, si no és veritat, que jo crec que estan cada vegada aniran més enfocades a obrir més, no només a l'hivern. Vull dir que crec que aprofitaran l'estiu per fer activitats. I no sé si això passava fa 40 anys. Jo crec que aniran cada vegada més cap aquí, per obrir els 365 dies a l'any.
0: Clar, mira, i de fet el Pirineu català, les estacions de ferrocarrils, estan fent ara unes campanyes que l'han titulat Pirineu 365. Vol dir que el que pretenen les estacions de la Generalitat, que són moltíssimes, perquè està La Molina, Vall de Núria, Vallter, Portaineas, Potesquí, Buitaull, vull dir, totes aquestes estacions el que pretenen ara és allargar la temporada durant tot l'any. Per què? Perquè és la manera de treure rendiment.
1: Exacte.
0: O sigui, el que no és rendible és això, tenir una estació d'esquí, tenir uns remuntadors que funcionin durant 4 mesos l'any. Això no és rendible, m'entens? I clar, busquen això. Això ho va començar a fer La Molina amb el tema del bike tree, del circuit de bicicletes de muntanya, i també Andorra ho fa. Andorra fa molts anys que viuen tot l'any de les estacions d'esquí. Per què? Perquè organitzen excursions de muntanya. És anar a fer esport a l'aire lliure.
2: Sí, sí.
0: Anar a fer esport a l'aire lliure el mes de maig, el mes de juny, el mes de juliol, el mes d'agost, setembre i octubre, també és molt agradable, m'entens?
2: Que al final és
0: apropar... Que fins i tot,
2: digues, però...
0: Et diria fins i tot més agradable que l'hivern, a vegades.
2: I tant.
0: M'entens?
2: Però al final és intentar... Per exemple, temps de neu, apropar la muntanya hivernal a l'espectador i a la gent que vulgui conèixer aquest món, i les estacions d'esquí, i intentar apropar la muntanya no només a l'hivern, sinó...
0: Sí, mira, de fet, a TV3, fa 30 anys, vam inaugurar un programa que es deia Temps d'Aventura, que també el dirigia i el presentava jo, i era la continuïtat del temps de neu. Era un temps de neu que durava tot l'any. Quan s'acabava el temps de neu, començàvem el temps d'aventura, que durava des del mes de maig fins al mes de novembre. Clar, era per donar vida també al Pirineu i a les estacions de muntanya. Aquest era l'objectiu, també. I mira els esports d'aventura com estan evolucionant. Ja no esports d'aventura, esports a l'aire lliure, que digui jo.
2: Entens? Sí, i tant.
0: Mira les curses de muntanya, cada dia tenen més èxit. Mira les BTTs, les bicicletes de muntanya, cada cop la gent... O el senderisme. Sí, el senderisme, fa 40 anys hi havia poquíssima gent que practiqués senderisme. I ara, imagina't, les muntanyes estan plenes de gent. Vull dir, és practicar esports a l'aire lliure.
2: I tant. I al final també, aquí a Catalunya hi ha molta afició a aquest esport i a la muntanya, i al final quasi veu un empeny a l'altre, no?, a fer aquestes coses.
0: Clar, molta afició i molts atletes, i molts Kilian Jornet, que dic jo, m'entens? Vull dir que clar, està tot molt... s'està potenciant molt aquesta branca de l'esport.
3: I a més el país acompanya, perquè tenim unes serralades molt guapes, tenim el Pirineu, Montserrat, Montseny...
0: Exacte. Tenim un país que amb un radi de 150 quilòmetres pots practicar tots els esports que et vinguin al cap. Tots. A l'hivern pots practicar esquí, snowboard, esquí de fons, raquetes de neu. Si te'n vas 150 quilòmetres més avall, pots fer bicicleta, bicicleta de carretera, bicicleta de muntanya, escalada... pots fer el que vulguis, però imagina-t'ho, i després, si tires cap a l'est o cap a l'oest, sobretot cap a l'est, doncs tots els esports de mar que et puguis imaginar i més, m'entens?

0: És un país veu, per mi, a nivell geogràfic, perquè ho pots fer absolutament tot. I ja no diguem esports aeris, vull dir, tot el que vulguis.
1: I a més hi acompanya la climatologia, que normalment fa bon temps. I tot
0: Exacte,
1: practicar.
0: Estem al sud d'Europa, vull dir, i el que això comporta, entens?
1: Toni, ara ens n'hem anat una mica, però també m'agradaria preguntar-te, aviam si recordes algun dels moments o algun programa que recordis amb especial il·lusió al llarg d'aquests 40 anys.
0: Bueno, recordo moltíssims, però aviam, ara m'agafes així a contrapeu en directe. Mira, ara me'n recordo d'un que em va omplir moltíssim. Jo crec que va ser el 92. El 92 vam ser el primer grup d'Europa que entràvem a Sarajevo després de la guerra. No, perdona, el 92 començava la guerra a Sarajevo. Va ser el 95, em sembla. 3 anys després del començament de la guerra, el Temps de Neu va anar a Sarajevo. A Sarajevo a fer un reportatge perquè la població de Sarajevo començava a esquiar després de la guerra. Jo vaig estar als Jocs Olímpics de Sarajevo l'any 84. Uf, sí. Si fa temps d'això. M'està posant la pell de gallina només recordar-ho. Doncs mira, aquests van ser els primers Jocs Olímpics que vaig fer jo. En vaig fer 10 després, imagina't. I a Sarajevo, clar, jo recordo els Jocs Olímpics de Sarajevo d'una manera molt especial perquè van ser els primers Jocs Olímpics meus. I quan vaig veure la guerra, les imatges de la guerra, bueno, és que se'm posava la pell de gallina, perquè jo allà vaig estar un mes i mig treballant, no? I veia els carrers amb les bombes, amb els focs, amb la muntanya de Trebević, on hi havia els franctiradors que mataven a la gent de Sarajevo. Doncs jo això ho recordo moltíssim. I quan vam entrar a Sarajevo, que vam anar amb un periodista del 30 minuts que es deia Carles Bosch, que ens va acompanyar, i bueno, va ser molt emocionant. Clar, ens vam trobar a Sarajevo absolutament destrossada, no? Però amb una població molt contenta perquè començaven de nou a esquiar. Esquiaven amb estacions d'esquí que estaven absolutament destrossades, sí. M'entens? Però feien remuntadors petits d'aquests de corda, els francesos van portar uns remuntadors d'aquests molt petits, i la gent amb una alegria, amb un somriure d'orella a orella després d'haver passat aquella guerra tan salvatge.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Vaja, bueno, i ara per ja hem parlat de mirant enrere, com veus el programa? Tu ja et retires, fas un pas al costat, però el programa, com el veus?
0: Sí, serà un programa molt diferent, eh? Serà un programa molt adaptat als nous temps. Fitxaran gent jove, gent de xarxes, vull dir, i serà un programa, no serà el típic programa que vaig fer jo, sinó que serà un programa com ha de ser, vull dir, adaptat a les noves tecnologies. Jo crec que funcionarà molt bé, segur.
1: Un programa que ja no és només programa de televisió, sinó que ja és un programa a totes les xarxes, no?
0: Exacte, mica, com per xarxes, per Instagram, per Facebook, clar, és el que s'ha de fer ara, m'entens? I jo crec que funcionarà molt bé perquè estan treballant ja a TV3 preparant això i jo crec que gent jove ho farà molt bé, estic convençudíssim, eh?
1: I nosaltres també ho pensem, perquè al final, si ha aguantat 40 anys fins ara, i el dia desitgem 40 anys més, perquè quan les coses es fan ben fetes, continuen.
0: Segur que sí.
1: I res, com definiries tu Temps de Neu? Com ho definiries, aquest programa per tu?
0: No, un programa molt natural, que s'ha fet per parlar d'esports de neu, però sobretot de cultures de neu. O sigui, nosaltres no hem parlat d'alta competició, no hem parlat mai de fer curses, no? Pensa que l'esquí és un esport que no és competitiu. Tu pots anar-te'n a esquiar i pots anar-te'n a esquiar amb el teu fill, amb la teva dona i amb la teva àvia, m'entens? I tots junts esteu practicant un esport conjuntament sense competir. Llavors, clar, aquesta és la gràcia que té l'esquí, no? I després que al voltant de l'esquí hi ha una cultura de neu molt important, una cultura de neu que val la pena conèixer, no? Perquè hi ha cultura de neu del Pirineu, hi ha cultura de neu dels Alps, imagina't els Alps, no? Que hi ha quatre països diferents, no? Molt diferents, cadascú amb la seva cultura, però després hi ha la cultura nòrdica, m'entens? La cultura de Noruega, la cultura de Suècia i Finlàndia, que no tenen res a veure amb la nostra, m'entens? I després la cultura dels Estats Units, del Canadà i del Japó, dels Alps japonesos. Vull dir, cada país té la seva cultura de neu i cada país viu l'hivern a la seva manera, no? No comparis els lapons, per exemple, que la gent que viu a la Vall d'Aran, no? Cadascú viu l'hivern a la seva manera. I aquestes, conèixer aquestes cultures de neu és extraordinàriament atractiu. I és el que hem fet en el temps de neu en aquests 40 anys.
1: Clar, i tot això, poder-ho acostar...
0: Si parlo molt, frena'm, eh?
1: No pateixis, jo, quan sigui el moment, que ja no queda gaire, de fet, ja potser serà l'última pregunta que et podré fer, perquè ens queda una última secció abans d'acabar el programa, però vull dir que anem perfectes. Tot això, poder-ho acostar a la gent, també heu tingut una mica el feedback de la gent, no? De, ostres, gràcies per ensenyar-nos aquesta part que no coneixíem, de conèixer, mira, els altres països i com viu la neu a aquests països.
0: Jo després de 40 anys, fa un mes i mig, quan vam tancar el programa, em vaig acomiadar, clar, em vaig acomiadar d'una de les càmeres. I sobretot vam penjar el meu comiat a Instagram, a Facebook, i bueno, no pots arribar ni imaginar el feedback que he tingut. O sigui, van ser increïble. Vaig tenir vora dels 500 emails, que a més, clar, els vaig voler contestar tots perquè eren molt personals, m'entens? I perquè tothom em parlava que si la sintonia, que si no sé què, que si això, que si jo recordo aquella vegada. Va ser tan maco, va ser un comiat tan bonic, que ja et dic, vaig estar un mes i encara avui estic contestant missatges a les xarxes socials, no? Sí, realment el feedback ha estat molt bonic i molt, molt, molt bonic i molt agradable. No, estic molt content i molt satisfet del que he fet al llarg d'aquests 40 anys.
1: Que bé. Doncs res, Toni, ara sí que ho hem de deixar aquí. Moltíssimes felicitats i molta sort, i que temps de neu continuï com fins ara, 40 anys més.
0: Molt bé, igual que vosaltres.
1: Bona nit, Toni.
0: Vinga, gràcies per tot.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
4: Adéu, bona nit.
0: Adéu, bona nit.

Últims 3 minuts del programa, que els dediquem, com sempre, a l'espai del temps. Jo crec que el titular és que seria que ens espera una setmana bastant menys calorosa que l'última, que ja tocava. Una setmana on les temperatures es normalitzaran i ja no seran temperatures de ple juliol o de ple agost, eh? Seran temperatures del que toca. I per què s'ha defraudat l'ambient? Doncs perquè l'anticicló, que dominava tota Europa, s'ha desinflat, ha anat molt a menys, i això ha permès renovar l'aire. Quan hi ha anticicló, l'aire es queda parat, no es mou res, i per tant l'aire cada vegada es calentava més. Ara no, ara hi ha renovació, i per tant hi ha aquest refrescament de temperatures i les temperatures normals per l'època de l'any. Tot això acompanyat de més tempestes de tarda, sobretot ahir i dissabte, hi va haver tempestes importants que passen al Pirineu, però de moment encara no ens afecten a nosaltres. No estem a l'època encara de juliol-agost, que jo crec que les tempestes sí que es tiren més avall, degut a que hi ha molt aire, molta energia acumulada. De moment encara no està passant això. Anem a pams. Anem a pams perquè demà tindrem un temps molt semblant al d'avui. Mínimes 15 o 16 graus. Es pot dormir molt bé. Força sol. Alguns núvols, bastants núvols. No farà un sol allò del tot brillant. I a la tarda, nuvolades, en principi, sense pluja. Al Pirineu, cuideu si aneu, que hi pot haver una tempesta important demà. Dimecres, més fresca. La temperatura màxima anirà baixant. La mínima, no, 14-15 graus. I la màxima, 24-25. Es notarà una frescada important si ho comparem amb la setmana passada. També sol i núvols. I de cara a última hora, atenció, perquè els núvols es fan més espessos i cada vegada més amenaçadors de pluja. I és que dijous

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: A partir d'ara, tu jugues.

0: Comença el mes de juny i això ja és símptoma de que les temporades sí que ja estan arribant al punt i final i que tota l'activitat esportiva cada vegada va quedant en més residual. Però tot i això, nosaltres aquí al Tu Jugues, com cada dilluns, intentem donar-te aquest repàs en aquestes últimes setmanes, abans de que ja l'estiu entri a dintre de les nostres cases de forma definitiva, per acompanyar-vos aquesta estoneta. Si sentiu la meva veu, ja sabeu que és que el Ton no hi és, que per motius laborals avui no podrem comptar amb la seva presència. Amb l'Aleix Serrats tampoc podrem comptar amb la seva presència, perquè el tenim, si no m'erro, de viatge de noces a l'altra punta del món, i per tant avui serà difícil de poder comunicar amb ell, però aquí sí que tenim, és a la meva dreta, l'Anna de Riquer. Anna, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, com estàs?
0: Bé, molt bé. Com va la caloreta?
1: Home, apreta, eh? Apreta. Sí. Ara ja sembla avui obert la piscina de Solanes, per tots els que encara no ho sapigueu, i qui vulgui, doncs, que s'animi, perquè m'he trobat gent aquí pel poble que ja ha dit que hem posat una zona de pícnic, que han millorat algunes cosetes i que molt bon ambient.
0: El Pau avui ens ha obert l'aire condicionat, cosa que agraïm. Pau, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què tal, com anem?
2: Anava a dir, no sé com has dit això a l'inici del programa, que les temporades ja...
0: Van arribant al seu punt i final, no?
2: No. Per dir una paraula, comença a dir, l'equip dels jugues també, estem aquí...
0: Els últims coletazos, sí, no? La temporada, efectivament. Avui tenim un programa que hem preparat amb unes quantes cosetes que, com us deia, volem compartir amb vosaltres. Sabeu que aquest passat cap de setmana va haver-hi el Festival de Patinatge aquí a Sant Feliu de Codines, i és per aquest motiu que avui parlarem amb la Maite Aguilar perquè ens faci 5 cèntims de com va anar tot plegat. També farem un cop d'ull a aquest tram final de l'hoquei, amb totes les activitats que tenen preparades, i ho farem també parlant amb una de les protagonistes, en aquest cas amb la Berta Pagès, la capitana, la portera de l'infantil femení, que parlarem una estoneta amb ella perquè ens expliqui una mica com ha anat la temporada i també tenim ganes pues, de poder parlar pues, això amb la cantera, amb aquesta pedrera de jugadors i jugadores que són el futur dels clubs del nostre poble i ens agrada, per tant, doncs, donar-los cert protagonisme, no? També ho repassarem i us explicarem aquest nou míster que ha arribat a Sant Feliu de Codines, el nou míster del club de futbol, en aquest cas. Us explicarem qui és i una mica també les novetats del club de futbol. I donarem una pinzellada i un repàs a la resta d'activitat esportiva, que ja veureu que aniran sortint cosetes d'aquí, des d'ara que són les 8 i 3 minuts, fins que el campanar de Sant Feliu toqui les 9 de la nit. Senyores i senyors, comencem. Bé, doncs, avui de resultats està la cosa, Pau...
2: No. Ja vam dir-ho dilluns, que no hi havia jornada, que acabava amb la temporada aquí, tothom ja hi ha acabat. Queda alguna cosa extra, però com que no és dels equips sèniors, al final també hem decidit no incloure-ho, perquè seria una mica estrany ara apostar per un equip que no hem anat seguint tota la temporada a la Lliga de Jugues, i per tant no hi ha agenda, no hi ha calendari.
0: No te m'avancis. Saltem de secció i anem a fer-ho. I fem-ho ben fet, anem a parlar de la Lliga Tu Jugues, que ja tenim definitivament i oficialment guanyadora.
3: Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
2: Doncs sí, perquè després de 29 jornades aquesta temporada, que de fet són, diria que són 30, perquè alguna, com que només un partit o dos els vam fusionar amb la següent setmana, per tant serien gairebé 30 o 30 i pico jornades de Lliga Tu Jugues, tenim un fet històric, que és el que comentava ara l'Àlex, que és que la Marina Nuevo és campiona de la Lliga Tu Jugues 2026 i és la primera damisela de l'esport que ho fa. Per tant, doncs, enhorabona a la Marina. 662 punts per la Marina. S'emporta aquests 100 euros...
0: Això, Pau, quantes temporades portem de Tu Jugues? No se sap, moltes,
2: no? De Lliga,
0: no
2: ho sé, moltes. Però unes 10 segur.
0: Ja tocava, que en aquest cas una dona guanyés, sí, ja tocava, perquè també...
2: També ens agrada l'Àlex i l'Isi i el Cobos, que ja... El Cobos ja va dir dijous que aquest any li hem tregat el pressupost perquè portava 2 anys guanyant 100 euros i ara aquest any haurà de demanar almoina perquè li falten aquests 100 euros del Decathlon. Que se'ls emporta la Marina, com dèiem, 162 punts, campiona d'aquest any. Seguit de Jordi Humbert, segon, amb 658 punts. diria que l'any passat va ser tercer, si em vol, sí, perquè es va endur la suadora, exacte. I tercer, aquest any, Isaac Cobos, que després de 2 anys de bicampionat doncs, ha baixat al tercer grau del podi, només a un punt del Jordi. Vull dir, les coses han estat super apurades, super justa fins al final de la temporada, cosa que és guapíssim. Tanca el top 5 Àlex Balaguer, 646 punts, que a més és un dels campions d'una mega jornada que vam fer, la primera, diria, la del octubre. La del desembre. I s'emporta també per ser aquest mega campió doncs, una suadora dels 40 anys del Motocup 5 als de Bertí. Top 5, Isi Nuevo, 642 punts. I Isaac Cobos és alhora el campió de la primera mega jornada que ja li vam donar una samarreta del projecte del Tiebreak 15, que és aquella roba de merchandising que va fer el Joan Humbert. Vale? La resta de Lliga, com ha quedat això? Doncs va, Mònica Coll, 6ena amb 641 punts, Àlex Aguirre, 7è, 8è, el Calderí Pep Reglà amb els mateixos punts que Àlex Aguirre, Jessica Tudela finalment 9ena amb 627 punts, Òscar Mañez de 0, Raúl Jiménez 11è, Isma Toneu 12è, Servió de Vostès 13è amb 601 punts, els mateixos que Valer Serrats, mira, empatat al final, mira que hi ha jornades i punts i tot, i encara hi ha empats, a final de temporada, brutal. Marc Brubés, 15è, Pep Acosta, 16è, Joan Serra, 17è, Risco, 18è, Dani Fonoll, 19è, i per tant paga el sopar del tal com raja que ens juguem entre els participants. Ja ens agrada que perdi Dani Fonoll perquè és garantia d'un bon sopar. Sergio Valle, 20è, Litus Codina, 21è, Xavi Miral, de Marc Genestós, Gemma Blanc, Ruth Cruz, Miquel Palau, el regió d'Esports, 26è, 518 punts. No està mal, tampoc. 27è, Aina Pineda, 28, Joan Adell, Gerai Utiel, Pol Puello, Jordi Jiménez, Georgina Pequera, Anna Carbonell, Clàudia Guado, Cristian Tellez, Anna Herriguer, 36ena, 360 punts, Anna.
1: Gens malament, no?
2: Bueno, per apostar un partit a cada 5, no, tampoc està mal.
1: És la meva primera participació a la Lliga.
2: Està bé. Digne.
1: Gràcies.
2: 37è, Raül Llorca, 38è, Daniel Torres Cuenca, Tom Falqués, 39, 335 punts, Roger Barrios, Montse Aguader, Àlex Mir, 42è, per apostar un de cada 40 partits, també
0: no
2: està bé.
0: No és veritat, això no és veritat. He apostat de forma regular i constant totes les jornades, menys ara al final...
2: La calor, Ballol...
0: Em vaig desanimar, vaig entrar en una profunda crisi existencial i ja vaig decidir que no volia apostar més.
2: Ja donem una piruleta i s'ha acabat.
0: Però de cara a l'any que ve agafeu forces,
2: Molt bé, endavant. Joan Moreno, 31è, Daniel Torres Juniors, Kim Izquierdo, Alejandro García, que aquesta gent ja no van han apostat totes les setmanes, evidentment. Julià Sobreviela, Gemma Permanyer, la directora, 48è, amb 120 punts. Pau Nuevo, Jordi Durant i Pia Fonseré, 51 persones que han estat connectades aquí al chat tirant-se punyals, tirant-se floretes, depenent del dia, que hem xerrat bastant seguint l'esport codinenc d'aquests sèniors de diferents esports. Volia comentar el Sergio, no? Sergio del Valle, dic bé, que va encertar el bàsquet, es va portar aquests 40 punts, alguna tonterieta li trobarem, perquè té molt mèrit encertar els 40 punts. Jo crec que l'any que ve en donarem 100, perquè, o sigui, va encertar, em deia, oh no, 40 punts són molts, va encertar el bàsquet i total ha quedat, no me'n recordo perquè he dit, però vull dir, ha acabat per aquí 20è, vull dir que encertar el bàsquet tampoc no... 560 punts...
1: Hauríem de donar més mèrit, perquè encertar un marcador...
2: Entendria 520, mira, és que perdria 4 posicions.
0: A mi em sembla una autèntica...
2: Per encertar un bàsquet,
0: em sembla una autèntica estafa, el del bàsquet. Els 40 punts em sembla una autèntica estafa. Ho dic públicament perquè és així.
1: Fantàstic. I al pàdel no podríem afegir com...
2: L'any que ve seran 100.
1: Els sets, imagina't.
2: Sí, el pàdel...
1: S'hauria de veure, no?
2: Pàdel ho hem de... O sigui, no... Això que feu de sumar...
1: Clar, els nostres punts van diferent. Nosaltres sumem 4 punts per la primera parella, 3 per la segona,
2: sí,
1: 2 per la tercera.
2: Sí, però almenys poder apostar als sets, exacte. O sigui, el número de sets que
1: es
2: juguen i qui guanya quants. No? Per això dels punts, això és una mica més complicat. Però almenys si hi ha... No? Poden haver-hi 6 o 9 sets, no? Dic bé, això?
1: 6 o 9 sets? Clar,
2: vale,
1: exactament.
2: Doncs entre aquest garbuix d'entre 6 i 9 sets, qui guanya aquí, doncs serien més variabilitat de resultats, per tant, estaria millor, sí. Estaria millor.
1: Sí.
2: Però és que ho hem d'explicar molt bé, perquè aquestes coses
1: s'han
2: d'explicar
1: bé. Perquè la gent se l'enteri bé.
2: Com el billar de forats, que quan coles la negra perds, i aquestes coses. Del billar de l'Aleix. Doncs ja està, farem l'entrega de premis, si no hi ha res que em digui el contrari, el dia 15, hem convocat els premiaus i premiades. I, evidentment, qui no pugui, doncs li guardarem. Vale? No, no, no, també estaria bé, no? Qui no vingui en directe, salta el següent, el premi. T'imagines? Qui no vingui a buscar aquí a la ràdio?
1: Estaria bé, estaria bé.
2: No. Els hi guardarem convenientment i els hi farem entrega durant, si no venen el dia 15, durant l'estiu. Ja està. I al setembre, més i millor, en principi, suposo que renovarem la temporada i tornarem. I...
1: Però que...
2: Un any més de Lliga tu jugues.
1: Els podis estan cada temporada molt, molt semblants, o no?
2: De gent, vols dir?
1: Sí.
2: Bueno, el Cobos portava... Sí, o sigui, bueno, sí, per casualitat o no, però vull dir, els primers anys, Àlex Balaguer solia quedar primer segon.
0: Hegemonia total.
2: Hegemonia total. Ara portava dos anys el Cobos guanyant. Àlex Balaguer no ha estat al podi últimament. I, en canvi, doncs això, el Cobos i l'Humbert, que també repeteix aquest any.
1: Àlex, tu...
2: En el podi.
1: Quin és el teu màxim...
2: 20è, 22è... Saps allò que dius...
0: Tercer, em sembla que vaig quedar un any.
2: Sí, sí. L'any que jugaven dos va quedar tercer. L'any que jugaven dos va fer una bona temporada i va quedar tercer.
1: Molt bé.
2: Però això és tot. Més i millor a partir del setembre.

0: Bé, doncs, com us dèiem, aquest cap de setmana que deixem enrere, concretament ahir diumenge, es va fer el trofeu Mercè Nolla de patinatge a Sant Feliu de Codines, aquesta primera edició amb aquest nom tan especial. La Mercè Nolla, ara en parlarem, però que va ser una de les impulsores del club hoquei patins de Sant Feliu de Codines i, per tant, una persona de referència dintre del patinatge. I, per tant, un nom molt apropiat per aquest trofeu que va tenir lloc, com dèiem, aquest diumenge. I a l'altra banda de la línia tenim ja la Maite Aguilar per parlar-nos de com va anar aquesta primera edició d'aquest trofeu Mercè Nolla. Maite, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal, com estem?
1: Molt bé, al pavelló entrenant, com sempre.
0: Que raro, oi? Quina pregunta. Maite, ho dèiem, primera edició d'aquest trofeu Mercè Nolla. En primer lloc, donar-li rellevància a la figura de la Mercè Nolla, pels que no ho sàpiguen. Qui era la Mercè Nolla?
1: Doncs tant la Mercè com el seu home, el Ramon, van ser les persones que van arribar aquí a Sant Feliu que venien de Barcelona i ells havien patinat tota la vida a Barcelona. I quan van arribar ja hi havia una mica de hockey, però no hi havia res de patinatge. I van ser ells dos qui van impulsar la secció de patinatge artístic que 50 anys després encara segueix aquí.
0: Pues els anys 70, els anys 80, aquells inicis del patinatge pues, van ser, com molt bé deia la Maite, gràcies al Ramon Creus i a la Mercè Nolla, no? Que al final, pues, amb gent així, no? Amb ganes i implicació, pues, avui podem estar celebrant que hi hagi patinatge també doncs, a Sant Feliu de Codines. I, per tant, era un bon nom per aquesta primera edició d'aquest festival, no, Maite?
1: Clar, exacte. És a dir, era el nostre primer trofeu, acte, com a club de patinatge artístic. Nosaltres sempre ho hem dit, que tenim molt clar que no naixem del no-res, sinó de 50 anys de ser la secció d'un club. I aquests 50 anys neixen amb la Mercè, per tant, no podia portar un altre nom que no fos el seu.
0: A més, la Mercè, que la vam perdre no fa massa setmanes, relativament poquet, per tant, era molt adient oferir-li doncs, aquest homenatge. Parlem d'aquest trofeu organitzat ja, com tu molt bé deies, pel Club de Patinatge de Sant Feliu. Explica'ns una mica com va anar tot plegat.
1: Vale. Explico una miqueta a nivell més tècnic. Era un trofeu de lliure, de la modalitat de lliure de patinatge, que hi ha 10 nivells, nosaltres en fèiem 9, perquè el 10 és wall skate, és amb normativa mundial, nosaltres ens veiem la normativa de la Federació Catalana, i era amb nivells de l'1 al 9. Aquests nivells bueno, els marca la Federació, depèn de les diferents filigranes que saben fer els patinadors i patinadores. Nosaltres portàvem patinadores aquí al Sant Feliu del nivell de l'1, 2, 3, 4, del 6, del 8 i del 9. I després teníem dos clubs convidats que també portaven les seves patinadores.
0: Vale.
1: Són balls individuals, que els patinadors anaven sortint, feien el seu ball, els jutges puntuaven i sortia una classificació.
0: Pels que no som, no en sabem gaire, això del patinatge. Em deies que són individuals, fan un ball. De quines edats estem parlant, les patinadores? Era de totes les edats o com anava?
1: Totes les edats. Al nivell 1 et pots trobar nenes que tenen 5-6 anys fins al nivell 9, que en poden tenir 20, 21 o 30, qui vulgui. En aquest cas no arribem a aquestes edats aquí a Sant Feliu, però sí que els 20-21 els tenim i les més petites, que els 5 anys també els tenim.
0: Maite, tu que no pares mai, que sempre ets inquieta i que sempre estàs organitzant històries, com valores aquesta primera edició a nivell organitzatiu i de com va anar tot, més enllà de l'àmbit esportiu?
1: Espectacular. O sigui, sincerament, com dic, era la primera vegada que aquest nou club, aquesta nova secció que vaig agafar com jo farà ara 5 anys, érem amb totes famílies noves, de sang nova, que ningú tenia ni idea com funcionava el patinatge, ens hem posat davant un repte, que era un trofeu que comportava unes jutges, unes copes, unes medalles, entendre com funcionava una puntuació, uns ordres de sortida, i la veritat és que jo em trec el barret per totes i cada una de les famílies que van ajudar, van col·laborar, com sempre, l'implicació és excepcional, i va sortir genial.
0: Que bé.
1: I n'hem après moltíssim, i tenim ganes de cada any, com a mínim, fer-ne un.
0: Anna, què hi dius?
2: No, jo em preguntava una mica el tema dels jutges, com ho gestioneu, com ho feu?
1: I nosaltres, mira, les dues jutgesses que van venir, en aquest cas les dues jutgesses, que són germanes, que porten tota la vida sent jutges, les vam conèixer en un trofeu que ens van convidar a iniciar temporada a Vigues. i elles tenen el seu propi sistema de puntuació, és a dir, no poden accedir al programa de la federació perquè no és un campionat oficial, i tenen com un Excel fet d'elles, que segueix la normativa federativa, i elles van puntuant. Aquest Excel està compartit, en aquest cas era el Risco, que era l'Speaker, i quan tenien la puntuació acabada, el Risco deia tant la puntuació tècnica com la puntuació artística.
2: O sigui, és com una simulació, diguéssim, del que seria doncs, els campionats que es fan a la federació.
1: Exactament. Vale. I va superbé, tant per les patinades com nosaltres com a tècniques. Jo, a l'acabar el trofeu, les vaig poder anar a preguntar moltíssims dubtes de per què havíem puntuat una cosa així, l'altra així. Elles em van donar consells de coses que podríem potser posar diferents o fer d'una altra manera perquè lluïssin més les nostres patinadores. Per tant, és un aprenentatge per tothom.
2: Molt bé.
0: Suposo que activitats així, Maite, el que fan és promocionar i engrescar totes aquestes patinadors i patinadores, no, del club, no? Al final, tenir aquests al·licients de poder fer aquestes coses després de tantes hores d'entreno és xulo, no?, sempre.
1: Exacte, és això. Aquest era el primer any que aquestes patinadores que van començar es posaven soles davant dels jutges, feien soles al seu ball, estaven acostumades als festivals on surten amb tot el seu grupet i no passava res. És la primera temporada on elles mateixes es provaven a sortir soles, amb els nervis, a fer el seu ball, a intentar ensenyar tot el que han treballat durant tota la temporada. I la veritat és que va ser una muntanya russa emocional, però al final tothom va acabar molt content.
0: Mira, això és el que em anava a preguntar. Els nervis, què tal? Perquè al final és això, suposo que devia haver-hi patinadores, que era la seva primera experiència individual, no? I suposo que els nervis devien estar a flor de pell, no?
1: Jo crec que per molts campionats que portis a sobre els nervis hi són. Jo sempre dic que ho passo molt pitjor fora de la pista que quan estava dintre. Crec que tremolo més jo que elles, però hi ha de tot. Hi ha patinadores que estan molt nervioses però al mateix temps se van gaudint, i altres que ho viuen amb molta angoixa, però és el que jo els dic sempre, que això forma part de l'entrenament, forma part del patinatge i de la pràctica, i que per això estem aquí, que cada vegada estarem menys nervioses, o com a mínim sabrem gestionar millor els nervis.
0: Tu veus això, Maite, des de la grada, quan estàs a la grada i veus que surt la patinadora i aquells dos, tres primers segons, aquelles dues primeres embranzides, i penses, ai, ai, ai, ai, ai, que està ben nerviosa, ai, ai, ai, espero que es vagi calmant. Tu això ho perceps ja de bones a primeres, amb la teva experiència després d'haver vist tant patinatge?
1: A les meves patinadores me les conec molt bé. I conec molt bé les seves cares i sé el que estan pensant quan tenen una cella amunt o una cella avall. Per tant, sí que hi ha una part de la puntuació del patinatge que se li diu performance, que són les cares i l'actitud, i jo sempre els dic, si esteu nervioses, no us vull veure, no us vull notar fins que no hàgiu fet el saludo final.
0: Dissimuleu, oi?
1: Dissimuleu una miqueta perquè hi ha una part artística que també puntua, però les conec massa bé per no saber què estan pensant en cada moment.
0: I van venir patinadores de fora, en deies, també? De fora de Sant Feliu?
1: Sí, van venir dos clubs convidats. Un del Baix Llobregat, pobres, que a les 8 de matí ja estaven aquí al pavelló. Van fer uns quants quilòmetres. I uns de Canyella Garraf, que ja havien vingut al Festival de Nadal.
0: Bueno, al final també, per ells també una experiència, i al final venir a passar el dia, no? També, al final és això.
1: No, sí. Van estar supercontents, encantats, i ja els vaig dir que l'any que ve tornem-hi.
0: Que bé, Maite, que bé. Maite, per anar acabant, fes-nos una mica de, ja que tenim aquí, una mica de resum de com ha anat aquesta temporada, com està la situació al club, una mica fes-nos saber com esteu.
1: Doncs mira, jo l'altre dia ho vaig fer amb totes les famílies, és una temporada de molts canvis, molt complicada, perquè nosaltres vam fer l'assemblea per constituir el club a finals de la temporada passada, però aquí la Generalitat i la burocràcia va molt lenta, i fins fa una setmana no hem pogut constituir el club com a tal a nivell de Generalitat i tenir el nostre CIF oficial ja. Però al mateix temps hem estat quiets, hem anat fent trofeus per tot arreu on ens han convidat. Les patinadores n'han fet 4 o 5 per cap per provar això, per practicar el sentiment d'estar soles a pista, de provar els seus balls individuals. Nosaltres com a entrenadores també veurem com gestionar tot això i aprendre'n, i estem preparadíssimes per la temporada que ve, tothom federat i cap a competir fins on arribem.
0: No vull que em donguis noms, però tens per aquí alguna patinadora d'aquestes que dius, ostres, aquesta si va treballant i s'ho curra, té bona pinta?
1: Sí, n'hi ha més d'una.
0: Sí, no?
1: N'hi ha més d'una.
0: Bueno, doncs esperem ja doncs, que portar-les al Tujugues quan ja comencin a assolir èxits, oi, Pau?
3: Segur. Jo anava a preguntar a la Maite, tema estiu, tema campus, quin teniu calendari, no teniu calendari, feu alguna cosa, o com està el tema?
1: Nosaltres no fem campus, perquè un campus comporta que els entrenadors no tinguem feines fora del patinatge, cosa que és insostenible. Però sí que la temporada de patinatge no acaba fins a final de juliol, per tant, el grup de gran segur, i el potser de mitjana segurament durant tot el juliol entrenarem amb normalitat.
3: Finals de juliol?
1: Sí.
3: Això és quasi com fer un campus, no? Vull dir, si segueixes entrenant fins a final de juliol?
1: Sí, quasi, però no se li diu campus com
3: vale,
1: a
3: vale, vale, vale. O sigui,
1: fem entrenos.
3: Feu un mes de vacances just i justet, ja està, no?
1: Exacte, l'1 de setembre ja estem amb els patins posats.
0: Pensa que això del patinatge és molta disciplina, molta constància, molta sí, regularitat. No,
3: clar,
0: parles
3: dos mesos i ja no te'n recordes ni de portar-te els patins.
0: I segur que els hi deu posar deures per l'agost, oi? Que facin alguna cosa perquè no se'ls oblidi. Maite, doncs estem encantats de que el club vagi endavant, de que bueno, doncs ara els temes burocràtics ja s'hagin acabat d'assolir i que, sobretot això, que estigueu tan vius i que es vagin organitzant cosetes, que això és una molt bona senyal. Moltíssimes gràcies, Maite, i bon estiu.
1: A vosaltres, molt bon estiu. Merci.

0: Passen 24 minuts de les 8 del vespre en directe a Ona Codinenca, en directe al Tu Jugues, com cada dilluns, repassant l'actualitat esportiva del nostre municipi. I ara és moment, Anna, de parlar de pàdel.
1: Sí, perquè ara mateix a les seccions de pàdel estem jugant... Bueno, de fet, el meu equip ja no, perquè vam caure, però s'està jugant la Copa, que és una mena de fase final, diguéssim, de la Lliga 14, la Lliga Comarcal que juguen els equips de pàdel d'aquí Sant Feliu i de la comarca. És un torneig totalment desvinculat del que és la Lliga regular, però sí que es fa, es juga en una seu que cada any va canviant i tots els equips doncs, disputen un partit el primer cap de setmana. Si passen, juguen la següent fase a la tarda i si guanyen, el següent cap de setmana juga la final.
0: Vale.
1: Sí que condiciona una mica, que després ara ens ho explicarà una mica la Yael, però condiciona una mica a la posició a la que has quedat a la classificació, la fase regular, del teu rival en aquestes fases, però... després ja no condiciona ni la teva posició tampoc a la classificació final ni res. Vull dir, és una mena de copa d'oci, per dir-ho així, no? No és res més competitiu.
0: O sigui, un cop acabes ja la fase regular, doncs es juga aquest trofeu una mica per acabar de rematar fins a l'estiu.
1: Sí.
0: I en aquest cas, el femení...
1: El femení tenim, bueno, dels tres equips que tenim aquí a Sant Feliu, que és la divisió d'honor de femení, el tercera femení i el segon masculí, l'únic equip que hem tingut que ha passat a la fase final d'aquest cap de setmana vinent és el tercera femení, perquè el divisió d'honor vam jugar aquest diumenge a les 8 del matí, que per cert ja apretava una calor infernal, que no em vull imaginar les del tercera, que jugaven a les 11 o a les 11 i... Vull dir, jo a les 8 ja estava suant, I nosaltres vam acabar caient amb les nostres parelles. Llavors ja tenim fase de consolació, que està molt bé, la setmana que ve, però bueno, ja hem quedat allà. Sí, no és el mateix. I el masculí
0: també
1: va caure.
0: I qui sí que va passar...
1: És el tercera femení, per això hem parlat una mica amb la Yael i ens ha fet un tall per explicar-nos una mica com ha anat tot.
0: Doncs escoltem a la Yael Charpentier.
2: Hola, bona nit, sóc la Yael, del CAS Tercera. I res, us explico una mica com ha anat la Copa de la Lliga 14 d'aquest cap de setmana. Vam anar el diumenge a jugar, diumenge al matí, a quarts de 12, a les 12 vam jugar, contra el Club Pàdel Montmeló. Nosaltres, la Copa és un torneig que es fa durant dos caps de setmana amb tots els equips que han participat a la Lliga 14. És un torneig que no compta ni suma punts, o sigui, amb la classificació de la Lliga. És simplement doncs, una jornada per gaudir, per jugar amb els altres equips i amb molt bon ambient. Nosaltres a la Lliga havíem quedat de 8 equips havíem quedat setenes, vull dir, havíem quedat penúltimes. Hem aguantat a tercera, però bueno, ja és molt, de moment. I res, a la Copa ens va tocar jugar contra el Club Pàdel Montmeló, que van quedar segones. La veritat és que vam anar doncs això, a passar-ho bé, a gaudir, a jugar, i no comptàvem guanyar, però bueno, vam guanyar la jornada, diguéssim. De les tres parelles vam guanyar la primera i la tercera i vam passar a semifinals. Vam jugar el mateix diumenge a la tarda, a quarts de 8, les 8 vam començar i vam jugar contra el Costa Codina del Crac de Granollers, que havien quedat terceres durant la Lliga i també anàvem el mateix a jugar, a gaudir, a passar-ho bé i a passar una mica menys de calor de la que havíem passat al migdia. I també vam guanyar també la parella 1 i la parella 3. Estem convocades diumenge que ve al migdia a jugar a la final contra l'equip de l'Espai Wellness. I res, la veritat és que estem molt contentes i el premi ja és haver passat aquestes dues fases, que és més del que ens esperàvem, per tant, supercontentes. La veritat és que el format aquest, com que no suma ni baixa punts, ni t'hi jugues, doncs, res, al final fa que el joc sigui molt més el que tu faries, no? No se t'encongeix el braç, no jugues molt més relaxat I res, i sembla que això ens va afavorir. Per tant, res, molt contentes i l'ambient molt xulo. Superagraïdes a la Lliga 14 que facin aquestes jornades. I res, diumenge que ve anirem cap allà, jugarem, farem el vermutet i cap a casa. I passi el que passi, doncs estarà superbé. Doncs res, molt bona nit i gràcies a tots.
0: Sempre agrada allò d'anar a passar el dia i anar a fer el vermutet, eh? Que...
1: És l'excusa, jo crec. Nosaltres també el vam fer, i vam perdre igualment, i va ser fer el vermutet i estar allà una estona, perquè l'ambient també està molt bé. Vull dir, al final són tots els clubs que juguen la Lliga 14, que en són 8 per categoria, i la gent també ve abans del partit. Nosaltres, perquè jugàvem a les 8 i no teníem gaire afició, però si t'hi quedes és molt bon ambient i s'està molt, molt bé.
0: Que guai, que guai.
1: I així, aprofitant que ja hem acabat així la Lliga i que s'està jugant la Copa, tenim les classificacions dels tres equips de pàdel que, curiosament, hem tingut un triplet de, en setena posició, els tres equips, tant el femení Vegi d'Honor, el femení tercera i el masculí segona.
3: Any que ve també postarem, aviam, en quin lloc queda cada equip. Exacte, i això sumarà 300 punts al final.
1: Exacte, la setena posició de 8, però bueno, no passa res.
3: Aviam si l'Àlex guanya algun any, saps?
1: Sí, home, exacte. També, a veure, tots els equips hem pujat una categoria aquest any, llavors està molt bé, jo penso. També ens hem d'anar adaptant a les categories, veure també què fem amb el femení l'any que ve, aviam quants equips podem fer, quins equips podem delimitar i aviam com pot quedar tot. Però de moment molt bé, molt bé.
0: Bé, doncs, repassat una mica el pàdel, fem un canvi de terç, anem a parlar d'hoquei, a veure com encara el tram final aquest hoquei, amb les competicions que encara hi han vigents, i parlarem també, doncs, amb, com us hem dit, amb la Berta Pagès.

0: So please don't... Dèiem que els esports estan arribant al tram final de Lliga i que hi ha poca activitat, però en el món de l'hoquei, en l'hoquei base, sí que hi tenim molta activitat, perquè al final, Anna, ens ho estàvem repassant ara i és un cap de setmana, aquest 6-7, que hi ha moltes cosetes. D'entrada, l'infantil A juga la Copa Catalana Or, que juga les semis. Cuidao, que això... Plat fort, això.
1: Sí, perquè, pel que he vist, infantil Or, oi?
0: Sí.
1: Pel que he vist, van jugar a la fase de grups contra el Corberà, que van acabar guanyant per 4-0. Després van jugar contra el Generalí, el de Palau, que també van acabar... Ah, no, aquest van perdre. I ara toca això, doncs, el que dius, fase...
0: Semifinal a la Jonquera, a més. Sí. Desplaçament a l'Empordà per jugar aquestes semifinals. Però, a més, també el Juvenil B juga també la Copa Plata, en aquest cas els quarts de final, encara no hi ha lloc per confirmar, és anada i tornada. I, a més, també el FEM 15, també juguen una final a Igualada. O sigui, tenim moltes cosetes aquest cap de setmana. I una d'elles és a l'infantil B, que juga la Copa Federació, en aquest cas Plata, i juga als quarts de final. D'entrada, això ja és important, perquè els quarts de final també són importants, ¿vale? Però, s'organitza aquí Sant Feliu.
1: Per tant, component afegit, sí.
0: Aquest cap de setmana, aquest 6-7 de juny, tindrem aquests quarts de final de Plata d'hoquei. I avui hem volgut parlar amb la Berta Pagès, amb la portera, perquè volíem que ens expliqués una mica com va tot i, fer una mica de... Ens expliques una mica la temporada. Berta, bona tarda.
2: Hola,
0: què
2: bona
0: tal?
2: Tarda.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: El que et deia, avui volíem parlar amb tu, al final, pels que no estem molt situats amb l'hoquei. Portera, tu?
2: Sí.
0: Portera.
1: I capitana.
2: Sí.
0: I capitana. Sí. Això de ser porter en qualsevol esport sempre ho trobo molt complicat, però en el món de l'hoquei, Berta, també, no? Perquè al final estàs allà davant i això jo no m'hi posaria.
2: Sí, és complicat, però t'hi acabes acostumant.
1: Aviam, són les que van més protegides, no?, també. Vull dir, jo quan veig els partits penso, si algú no s'ha de fer mal, són les porteres, els porters, són els que van més protegides.
2: Sí, portem molta protecció.
3: Però estan arran de terra, eh?
1: Bueno, i que jo m'espantaria per tot arreu, vull dir que tampoc...
0: Berta, com ha anat aquesta temporada? Fes-nos una mica 5 cèntims de com ha anat la temporada. Com la podríem resumir?
2: Doncs nosaltres amb l'infantil vam començar la temporada amb Joan... l'infantil es juga contra nois, és mixta.
0: Sí.
2: Però som un equip tot de noies, nosaltres, però juguem contra els nois.
0: Vale.
2: I vam començar la temporada jugant al Plata. I allà vam quedar, si no recordo malament, en cinquena o sisena posició. I això ens va fer anar a una altra lliga on, si quedàvem primeres o segones, passàvem a la Copa aquesta, que jugarem aquesta de setmana, i finalment hem quedat primeres.
0: Toma!
1: I això sí. Hi ha més equips en aquesta categoria, si tot noies, o la resta són tots equips mixtes?
2: Pràcticament tots els equips són mixtes, però pràcticament tots són nois. No hi ha gaires noies.
0: Carai, i com s'afronta això, Berta? Perquè al final el component físic a vegades pot condicionar. Vosaltres com ho afronteu, això de jugar contra nois?
2: A nosaltres a vegades ens fa una mica de por perquè hi ha nois molt més grans que nosaltres, molt més alts, però no, al final hem de jugar el màxim que podem i ens ha anat bé i hem aconseguit guanyar la Lliga igualment.
1: Perquè vosaltres heu jugat en categories inferiors mixtes, també, o heu passat per categories inferiors on jugàveu contra noies i ja està?
2: O sigui, el nostre equip juguem en tres categories, dos, tres, i algunes són mixtes i algunes són femenines. I llavors hem passat tant amb la femenina com amb la mixta copa. I, doncs, amb la mixta mai havíem arribat a cap copa i aquest any ha sigut el primer.
0: Jo crec que té molt mèrit, perquè al final, és el que deia la Berta, al final el component físic, els nois físicament poden ser més grossos, i al final aquí el que prima és l'habilitat i el bon joc. I suposo que això també us fa que heu après molt, no? Perquè al final t'has d'esforçar més perquè a nivell tècnic tot funcioni bé i poder una mica compensar aquesta diferència física, no?
2: Sí, el club jo crec que sempre ha confiat com molt amb el nostre equip perquè sempre ens han fet jugar amb el mixte, ja que creuen que pots millorar molt més, o sigui, t'has d'esforçar més perquè és un altre estil de joc. I ens va molt bé el nostre equip.
0: I aquest cap de setmana tenim aquesta eliminatòria que es jugarà aquí a Sant Feliu. Explica'ns una mica com anirà tot plegat.
2: Doncs aquí són els vuitens i quarts de final. Uh-huh. De moment estem classificats quatre equips i durant aquests dies ens iran contra els equips que jugarem.
0: Vale.
2: I el dissabte pel matí es fan vuitens, el diumenge al matí també es fan vuitens i durant la tarda, dissabte i diumenge, es fan els quarts de final, que els equips que guanyen aniran a jugar a Santa Coloma de Farners el cap de setmana següent.
0: Vale. Jo ara aquí estava mirant a la web de la federació, veig que hi ha, a veure si vaig errat, el Sant Josep de Badalona, el Capellades, el Club Hoquei Prat, el Club Hoquei Les Franqueses i el Club Hoquei Ripollet. Ho dic bé, això?
2: Sí.
0: Pues aquests ja són els equips que tenim classificats i, per tant, tant dissabte com diumenge podrem veure hoquei, perquè primer hi haurà aquests vuitens de final i llavors els que passin jugaran els quarts de final, que els donarà accés a poder jugar aquestes semis a Santa Coloma, com ens deia la Berta. Per tant, Anna, val la pena anar cap al pavelló aquest cap de setmana.
1: Sí, que a més jo recordo de totes les edicions anteriors i tots els anys anteriors que quan es jugaven aquestes fases de copes el pavelló era un festival i s'hi feia el dinar allà i la gent s'hi passa el dia i pots estar allà veient tots els partits i està molt bé.
0: No sé. Vosaltres, Berta, com afronteu aquest cap de setmana? Quines són... Vosaltres, ara que no ens escolta ningú, Berta, t'ho explica'm-ho a mi. Tu quins objectius teniu per aquest cap de setmana? O sigui, anem a passar ja? O sigui, ho tenim clar, no? Que anem a guanyar o què?
2: Sí. Estem molt, molt contentes perquè és això. Mai havíem arribat a cap fase amb l'infantil. O sigui, tenim moltes ganes de jugar perquè, a més, jugarem contra equips que ja hem jugat i potser alguns els hem aconseguit guanyar i d'altres hem estat molt a prop. I, sincerament, anem a guanyar perquè tenim moltes esperances i tenim moltes ganes i creiem que ho podem fer.
0: Berta, guanyi o es perdi, l'actitud és aquesta, la de sortir a competir, a lluitar, a més, fent-ho a casa, el Francesc Casar, que segur que hi haurà bon ambient, com deia l'Anna, segur que tindreu a l'afició que us recolzarà. I us desitgem moltíssima, moltíssima sort en aquest cap de setmana i esperem, doncs, això, que el proper cap de setmana tingueu l'opció ja d'anar a jugar a aquestes semis i qui sap si la final també la propera setmana.
1: Esperem, esperem.
0: Ojalà, ojalà, ojalà.
2: Sí, esperem.
0: Berta, moltíssimes, moltíssimes gràcies i molta sort.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, Berta.
2: Adéu.

0: Encarem el tram final d'aquest Tu Jugues i ho farem parlant de futbol. En aquest cas del sènior masculí, de l'equip que aquest any ha estat jugant a tercera catalana i que, Anna, aquest any hem finalitzat onzè classificat després d'haver acabat la Lliga. I és el moment ja que després d'acabar la Lliga, pues, bé, es comença ja a preparar la nova temporada, es comencen a preparar les incorporacions, les altes, les baixes, i sobretot, bueno, en aquest cas, una de les novetats importants era el canvi a la banqueta.
1: Jo estic molt trist perquè tenia moltes esperances que si l'Àlex Mir agafés les regnes de l'equip...
0: Ho portàveu clar.
1: Amb un atac de...
0: Sí, pobre...
1: d'esperança i de mèrit cap endavant i...
0: Pobre de mi, si no...
1: Vaig veure...
0: No en sé jo, de futbol.
2: No, que després la Lliga Tu Jugues estaria...
0: Adulterada.
1: Adulterada. Sí. Bueno, sí, ja... Sí. Seria l'única manera que fes alguna cosa de Lliga Tu Jugues.
0: En tot cas, aquesta setmana passada...
1: Bueno, ja vam dir que estava clar que el míster d'aquesta temporada, sí. No, vull dir, no continuaria, no? Això sí, estava...
0: Al final, per fer una mica de cronologia, recordeu que vam començar la temporada amb en Cristian Caballero, que ja venia de la temporada anterior, i a falta de 12 jornades va haver una substitució de míster, va estar el Rubén durant 3 o 4 jornades, i després les últimes jornades, pues, aquestes últimes 12 jornades, les va afrontar el Guti Navarro, que va venir, doncs, a fer aquest tram de final de temporada. Al final, l'objectiu en aquell moment, pues, era el de salvar la categoria. Recordeu que ha sigut una temporada amb moltíssimes, moltíssimes baixes, i al final l'important era poder consolidar la temporada.

0: estan mancat d'efectius. Lesions de llarga durada, recordar el Dida, que ha estat lesionat, el Turón ha estat tota la temporada lesionat, el Gerard Samsó tota la temporada pràcticament lesionat, i tots que han anat visquent moments de lesions. Per tant, ha sigut difícil. Això combinat també amb algunes sancions, pues, feia molt complicat poder formar un 11 inicial. I al final, les últimes jornades, sí que és cert que un cop ja crec que es va veure la salvació pràcticament matemàtica...
1: Aconseguida, no?
0: Sí, pues sí que és veritat que es va baixar una mica els braços i d'aquí ve que, pues, que els últims 5 partits, els 3 últims són 3 derrotes
1: i dos empats,
0: no? Però ja et dic... Bé...
1: Al final això és una cosa que passa a tots els esports i a totes les lligues, diguem, que quan ja no t'hi jugues res ni per dalt ni per baix, no? Acabes sent una mica de partits una mica més descafeinats.
0: Sí, i al final hi havia equips que s'estaven jugant la vida, quan van jugar el Montornès, que és un dels empats, ells s'estaven jugant al descens, que de fet van acabar baixant. Mm-hmm. Al final el Llinars també estava titubejant amb el tema del descens i també s'estava jugant. El Santa Perpètua s'estava jugant l'ascens, bueno, un tram de lliga al final
1: complicat, també.
0: Complicat. En aquest grup 5, el Canovelles campió de lliga i ascens a segona catalana, i el Santa Perpètua i el Bellavista Milan estan jugant la promoció. Que en aquest cas estan jugant promoció, fan unes semifinals, que ja han jugat aquest cap de setmana i tots dos les han passat, i ara aquesta setmana jugaran la final. Per tant, juguen finals contra altres equips, eh? Vull dir, podria donar-se el cas de que cadascú guanyés la seva final i els dos equips poguessin pujar de categoria.
1: Molt bé.
0: O que cap dels dos pugés, vale? Però tornem una mica al que parlàvem, no? Una de les coses importants era la renovació en aquest cas de l'entrenador, i incorporem de cara a la propera temporada el Rafa Arnau, que el Rafa havia estat entrenant, pues, el juvenil, havia estat entrenant el juvenil d'Alcaldes, havia estat entrenant també a Palau, havia sigut també coordinador, i és una persona també, pues, que jo crec que ens pot aportar moltíssim de cara a la temporada vinent. És una persona que en sap molt de futbol, i a més, és una persona, ostres, pues, que se'l veu amb les idees molt clares, amb moltes ganes de fer... de comptar amb tots els joves, de comptar amb la Pedrera, de promocionar nanos, i al final una mica aquesta és la filosofia d'un club com Sant Feliu, no? Al final promocionar gent jove i fer una mica una bona temporada amb els que som, no? No som un equip de fitxar, no som un equip per temes econòmics i ja per tema de filosofia de club, no? Per tant, la propera temporada tindrem el Rafa Arnau.
1: S'ha de poder a Lewandowski, que està una mica...
0: Sí, que no sap on dar-lo.
1: Que no vingui aquí a fer 4 tocs aquí al municipal.
0: Pues estaria bé. En tot cas, volíem parlar amb el Rafa Arnau, però al final vam optar per dir esperem-nos al principi de la temporada vinent, que al final ja coneixerà més els jugadors, que haurà tingut temps, pues, de fer alguns entrenos, i d'aquesta manera, pues, tindrem una mica més d'informació. Anecdòticament, Pau, deixa'm que t'expliqui, el Rafa és valencià. Mira, això és com una anècdota. Valencià, vull dir que vivia a València i al final, per temes professionals, va venir a viure aquí, ara viu a Sabadell, i bueno, tindrem un tècnic valencià.
1: Molt bé, molt bé. No, anava a preguntar si també feu vacances només a l'agost, com en els patinatges, o feu 2 mesos o 3, com els profes.
0: Que... Aquest any fem una mica profes. Aquest any fem una mica...
1: Ai, que ens cobran pals per tot arreu. Fem...
0: No, però sí que és veritat. No. Fem diríem, no fem vacances de profes. Fem vacances de nens. Com si fóssim alumnes.
1: Exacte.
0: Vale? Jo crec que això és més correcte.
1: És més correcte.
0: Vale? Perquè al final és veritat que un cop acabada la lliga teníem una pila de lesionats i no tenia molt sentit prolongar els entrenos quan al final, pues, no podies acabar de fer un grup per fer un entreno amb cara i ulls. Es va decidir a donar vacances, començar a treballar amb les noves incorporacions, començar a treballar amb la propera plantilla i fins a finals d'agost no ens hi posem.
1: Però està bé, vull dir, pretemporada, finals d'agost, principis de setembre,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. En principi els jugadors estan convocats, diria, pel dia 25 d'agost i allà començarem a...
1: Bueno, és que al final allà comença la segona, no?
0: Comença...
1: Per festa major, diguem-ne.
0: Sí, comença no, això.
1: Que juga aquell, aquesta setmana juga.
0: Sí, depèn de l'any.
1: O un abans o un després.
0: Depèn de l'any, pot ser la jornada 1, la jornada 2, però sí, normalment el partit de festa major és un clàssic que acostuma a coincidir.
1: Ressecós.
0: Sí, hi ha algun any que això, que potser no ha començat la lliga encara, que hi ha hagut algun any que hem jugat algun... El trofeu que es juga de festa major amb un equip convidat i ja està.
1: Molt bé.
0: Bueno, doncs anirem fent el seguiment del futbol i a veure què ens depara la propera temporada.

0: I per anar rematant el programa, no podríem fer-ho sense acabar parlant d'un dels aconteixements, ja que és un clàssic, un emblema i una de les coses que no et pots perdre, com és la pujada amb costa, que ja ens agrada sentir aquell rum-rum de la carretera de Bigues, els cotxes amunt i avall. Anna, 53ª pujada en costa.
1: Home, déu-n'hi-do, és el que deies, veure la gent allà, veure la gent pujar de la roca a tot arreu, a totes les corbes possibles per enganxar-ne la millor, per estar molt, molt ben situat, un ambient també que és molt xulo, que Sant Feliu.
0: A més, és un aconteixement que ho hem repassat algunes vegades, que hem fet algun programa especial de la pujada en costa, i a vegades que hem parlat amb la Miri Montserrat i amb gent de l'organització, que hi ha hagut anys que hi ha hagut corredors de molta solera. Vull dir que al final, cada vegada el món dels ral·lis va canviant, va evolucionant i és diferent, però a les èpoques del màxim esplendor dels ral·lis, aquells 80s, 90s, hi havien hagut pilots de molt, molt, molt nivell. Vull dir que és una pujada en costa que és un referent i és un clàssic, aquesta 53ª pujada en costa. Dissabte serà això, però abans de dissabte fem una mica de repàs la publicació dels inscrits serà el dia 3, o sigui que ja en breu, sí, exacte, dimecres, ja hi haurà la publicació dels inscrits. I el divendres, com ja es fa, es fan les verificacions. Ja tenim els cotxes, en aquest cas a Bigues, des de les 4 fins a les 8, les verificacions tècniques, les verificacions administratives, i això es fa des del centre cívic al Rieral, és on hi haurà el parc tancat aquest dels vehicles. I després el gran dia, el dissabte.
1: Ben d'hora.
0: Ben d'hora,
1: Ben d'hora. Ben d'hora que es comencin també a fer totes aquestes verificacions des de les 6:45 del matí fins a les 8:45, dues hores perquè tots els cotxes puguin passar a les verificacions tant administratives com tècniques. 7:30, pels que, si us vulgueu informar, es tanca la carretera, per tant, a partir de les 7:30...
0: Informació de servei, això,
1: Sí, exactament. A partir de les 7:30 del matí ja no s'hi podrà passar. I a les 9:15 hi ha, doncs, el briefing. Després ja es publiquen els vehicles autoritzats i a les 9:30 comencen ja les primeres rondes aquestes d'entrenament.
0: Això anirà composat per tres mànegues que doncs, aniran succeint una darrere l'altra. Això funciona. Hi ha tres primeres mànegues que són entrenaments, vale? Que són les tres primeres, i després, a continuació, ja comencen les de veritat.
1: Exacte.
0: Primera mànega ja de la cursa, segona mànega de la cursa, i amb l'hora límit per entrar al parc tancat, que en aquest cas serà el centre cívic. Per tant, segona informació de servei pel cap de setmana. Ojo que el centre cívic...
1: Si voleu anar al centre cívic després de dinar...
0: Estarà complicat perquè sí. Estarà... De fet, ja estarà tot tancat, ja no es podrà aparcar durant tot el dia, vol dir que...
2: No hi aparqueu, que llavors tot serà en plus.
0: Sí,
1: no hi aparqueu, tot... però si voleu treure el cap a veure els cotxes, doncs això que us emporteu.
0: Sí, però caminant.
1: Exactament.
0: Que vagin caminant i també la gent que vulgui anar a la carretera de Bigues a Sant Feliu, aquelles curbes que dèiem, no?, d'anar-ho a veure, doncs que s'hi acosti, doncs això, caminant.
1: Caminant i amb compte.
0: Sí, i anant amb cuidado. I a 4:45 ja es publiquen les classificacions i a les 5 de la tarda es fa el lliurament de premis i en aquest cas doncs, es fa el centre cívic d'aquí de Sant Feliu de Codines. És sempre una cursa que veu bé organitzada per l'escuderia de Vall d'Altenes, que al final depèn de Sant Feliu de Codines, però sempre en conjunt i de forma pues això, unificada, en aquest cas, amb Bigues i Riells. Per tant, és un aconteixement que és molt xulo, que és un clàssic, que val molt la pena. A més, és una oportunitat de veure els cotxes de prop, perquè al final a vegades veus els ral·lis i aquí els veus aquí, al costat de casa, i per tant, convidem a tothom que vagi doncs, el dissabte a veure aquest aconteixement. Déu-n'hi-do, Pau, no? Al final
2: sí.
0: Tenim cosetes, perquè cap de setmana tot
2: haver acabat. Bueno, clar, és que el senyor s'acaba, però sempre hi ha això. I entre que els hockey són tan bons, que s'han classificat per la Copa, que la gent del motor també, ara, que això, llega el caloret, fa llet i arriba el bon temps i tenim ja pujada en costa. Que els que vulguin anar-se estudiant el traçat, diguem-ne, per participar a la cronoescalada del Tour, també, que ja s'han obert, a més, inscripcions a la cronoescalada.
0: Explica-ho bé, perquè dintre dels actes de... es recapta per Roncodines, també, oi?
2: Sí. Això és. Cronoescalada, 6 quilòmetres, 220 metres de desnivell, diumenge 21 de juny, és quan es farà. Sortida des de davant de l'Ajuntament de Vigues i Riells. I el mètode d'inscripció, diguem-ne, és a través de la web de Roncodines Trail, perquè la inscripció no és un donatiu, en realitat. Per tant, amb tots els beneficis fiscals que pot tenir un donatiu, a les fundacions que reben els diners de Roncodines Trail. I ja està. En principi s'han obert 200 places. Poder, si s'omplissin alguna plaça més, podríem acabar obrint, segurament, però no us encanteu perquè d'entrada hi ha 200.
0: Estem parlant, en aquest cas, de bicicletes, que ningú s'enfongui, perquè veníem parlant
2: de la pujada en costa.
0: Veníem parlant de cotxes, parlem de bicicletes, sí. I també hi haurà un parell de mànegues.
2: Sí, dues rondes, però sí, té tot el rond.
0: Hi ha dues mànegues, per tant...
2: I hi ha premi al millor local, premi al millor general, premis no per tothom, però...
0: A part, fer una cronoescalada és xulo, i a més aquí amb una carretera que és nostra, que és coneguda,
2: i que
0: val molt la pena. Serà, jo crec, que molt, molt, molt xulo. Recorda'm el dia, Pau, un altre cop.
2: 21 de juny.
0: 21 de juny, les inscripcions obertes a la web de Roncodines Trail. Vale, doncs ara sí, repassat una mica tota l'actualitat i repassat tot el que ens vindrà aquests propers dies, anem per posar el punt i final a aquest Tu Jugues d'avui. Anna, ens veiem el proper dilluns.
1: Exactament.
0: Que ja ens en quedarà, Pau, ens en quedaran, què, dos?
2: Dos o tres, hem d'acabar de fer...
0: Hem d'acabar de negociar, oi?
2: Hem de consultar el comitè d'àrbitres si el dia 22 fem programa, perquè en teoria tocaria el programa, però bueno... dilluns que ve sí que mirarem de tenir els del mini de bàsquet, que han quedat campions per segon any consecutiu del campionat de mini, i el pressi perquè ens faci una mica de resum també de la resta d'equips del club, com han acabat.
0: Pau, ens veiem el proper dilluns.
2: Apa-li.
0: I a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estoneta de ràdio amb tots nosaltres, compartir aquesta estona d'esport a Sant Feliu de Codines. Ens veiem el proper dilluns, aquí, al Tu Jugues, a una codinenca.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
3: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts, 2 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya, Sònia Kerr.
4: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneken és la portaveu.
5: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del Papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
2: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
4: I ho fa a través del programa Adaptaclima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
2: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica.
4: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
2: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut.
4: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
2: Els esports. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina, Joan Barberà.
6: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines serà el primer títol, si guanyen, de Lliga, i per a les mataronines, el tercer.
2: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà, d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti la proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
3: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
8: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
9: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
8: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
2: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
4: Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
10: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
4: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores, i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
2: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Així tot, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlarà català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
5: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
11: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
5: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
11: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Notícies en xarxa.
2: Nova jornada de vaga de professors i mestres. Avui el barcelonès, que segons el Departament d'Educació està tenint un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada els sindicats CGT, Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar aquest preacord entre els docents està oberta o estarà fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
13: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
14: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
12: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
2: Mentrestant, el govern mira amb cautela aquesta votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord per tal d'ampliar el pacte ja assolit el 9 de març.
4: Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest acord.
15: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
4: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
2: Doncs no deixem encara l'educació, perquè el sector de les vetlladores de Girona i la UGT denuncien incompliments sistemàtics en el plec de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai.
4: Es tracta de l'empresa encarregada dels monitors de suport dels alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.
2: Unes irregularitats que, tal com asseguren, afecten directament tant els drets laborals de la plantilla com la qualitat del servei que es presta. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
16: Des de la UGT i el comitè de l'empresa asseguren que no s'estan complint les mesures estipulades al plec aprovat el mes de gener. Ho explica Helena Català, presidenta del comitè de Fundesplai a Girona.
17: Nosaltres vàrem tenir una reunió amb ells al febrer i li vàrem dir, escolta, quan fareu la pujada per sobre de conveni del 3% i quan fareu els fitxes? No, farem una reunió. Vàrem enviar diversos correus per a fer reunions, en un no que tinc eleccions, i després d'això ja silenci.
16: També denuncien que l'empresa incompleix l'abonament de les hores, anomenada Salut, i que s'haurien negat a pagar determinades excursions. La demarcació de Girona compta amb uns 400 treballadors dins el sector que es veurien afectats, però apunten que en el conjunt de Catalunya, sumant dos territoris més on Fundesplai també ha guanyat el concurs, la xifra podria ascendir fins al miler de perjudicats. El sindicat diu que ja està estudiant les mesures oportunes per garantir el respecte dels drets laborals i la regularització de la situació de totes les persones treballadores afectades.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema als municipis. Ho fa a través del programa Adaptaclima, que en la primera edició ha arribat a 310 ciutats. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
18: Bon dia. La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adaptaclima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
19: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
18: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
2: Doncs la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
0: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
20: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
2: És un quart de tres, obrim plana econòmica. El maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 parats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es frega els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
22: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
21: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
23: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
21: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
1: Notícies en xarxa.
2: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de les mesures per la pesta porcina africana.
4: L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
24: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
4: El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
2: Reclamacions també ens arriben del Tarragonès. Els veïns dels barris de la capital de Tarragona, de Sant Salvador i Sant Ramon, exigeixen més informació arran de l'aturada no programada de l'empresa Dow Chemical al polígon Nord Petroquímic. Denuncien que durant diversos dies han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
25: L'Associació de Veïns de Sant Salvador denuncia que els barris han patit vibracions i sorolls d'una intensitat mai vista fins ara en finestres, persianes i portes que tremolaven de manera constant. Manel Castanyos, el president de l'entitat veïnal, assegura haver suportat jornades i nits senceres de molèsties sense disposar d'informació suficient sobre les causes de la incidència.
26: Una sensació, doncs, de que aquí passava alguna cosa greu, perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, i a més l'ona acústica de molta intensitat, perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
25: Protecció Civil va rebre un centenar de trucades després que s'activés de manera continuada la torxa de seguretat de Dau al polígon nord de Tarragona davant de l'aturada no programada del cràquer d'aquesta indústria química.
2: A les Terres de l'Ebre, la plataforma Trens Dignes ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i de la Generalitat per prioritzar un intercanviador d'autobusos d'una iniciativa privada abans que una estació intermodal anexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
3: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
5: Mentrestant s'estudia, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquem als pressupostos, als pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud, no hi ha res.
3: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana al cap de setmana del 13 i 14 de febrer de l'any vinent.
4: En concret, al cap de setmana del 13 i 14 de febrer, com deies, Marta, el creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
2: L'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
4: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús de l'autocar.
2: Moment per la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
7: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i ens els han llegat.
6: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
8: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
6: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
2: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
9: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que comença a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per a les mataronines el tercer. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
10: S'ha hagut de recórrer al tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballart va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
27: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
10: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
28: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
10: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
9: En bàsquet, avui comença el play-off al títol de la Lliga ACB. A les 7 de la tarda, el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia. Primer partit de la sèrie al millor de 3 partits. Sèrie de quarts de final. Escoltem el blaugrana Xenguelia.
11: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico. Encima, cuando juegan en casa, juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
9: En futbol, els socis del Centre d'Esports Sabadell ja han adquirit 6.000 entrades per al partit de divendres contra el filial del Real Madrid, tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. Escoltem el jugador laquinat Ton Ripoll.
12: L'equip ho ha demostrat, del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Bueno, hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com Algeciras, hem viscut altres contextos, no?, en els quals l'equip ha demostrat aquesta garra, no?, en castellà, i jo crec que no serà d'una altra forma. Sortirem a morir per aquest escut, a sangrar per aquest escut, i crec que això és el que ens identifica com a Sabadell d'aquesta temporada, i crec que és el que fa que tota la quinata se senti orgullós.
9: A l'anada, el Sabadell va perdre per 2-0. I el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, és a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
13: Ja han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
9: A més, ha recordat Riquelme que si ell guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid, José Mourinho no serà l'entrenador del conjunt blanc.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
14: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
15: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apoyuelo Ediciones, L'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Míriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Míriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hooky, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
14: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. La xarxa de comunicació local.
0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'S59 d'avui, dilluns 1 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la Casa de les Arts es presenta en societat com un espai de formació i de creació dels artistes locals. El TCJC avala la protecció de l'entorn de Castellnou de Mollà que estableix el Departament de Cultura. L'Arxiu Municipal de Caldes commemora els 50 anys de la revista La Tortuga mostrant el seu primer exemplar.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que la Casa de les Arts, situada a l'edifici de l'antic Ajuntament al carrer Vic, s'ha presentat en societat aquest diumenge al matí com un espai de formació, però també d'expressió dels artistes locals en una jornada de portes obertes que ha congregat a desenes de persones al llarg de tot el dia. Ho ha seguit la Gemma Permanyer.
2: La nova Casa de les Arts de Sant Feliu de Codines s'ha presentat en societat com un espai formatiu, educatiu i cultural obert a la ciutadania per acollir-hi qualsevol activitat artística. Alhora pot acollir tallers, exposicions, projectes creatius, residències artístiques o xerrades de qualsevol disciplina cultural. La jornada de portes obertes d'aquest diumenge s'ha iniciat amb els parlaments institucionals. L'alcalde Pol Cabotí explicava que la posada en marxa d'aquest espai dona una nova vida a l'edifici de l'antic Ajuntament i que ho fa amb la voluntat de formar, impulsar la creació, però també de fer memòria. L'espai honora la memòria de dos artistes locals que en el seu moment van ser pioners. La primera planta du el nom del músic Isidre Corderas i d'Ardinyà i la segona de l'artista Àngels Rosés i Baeza.
3: Que justament ha de ser això, és a dir, un espai, doncs, és la casa dels artistes locals, de la creació artística, de la formació artística, de poder fer exposicions, de que hi passin coses i de que els artistes se la facin seva i a més, doncs amb aquestes dues figures que són l'Isidre Corderas d'Ardinyà i l'Àngel Rosés Baeza, que donen nom a les dues plantes de l'edifici, dues plantes amb personalitats molt diferents i que avui obrim les portes, que està venint molta gent a veure-ho i que al final, doncs volem que siguin això, una inspiració perquè faciliti tota la creació artística i la formació artística dels veïns i veïnes de Sant Feliu.
2: En el seu discurs inaugural, l'alcalde ha apuntat que espera que l'administració administri i la creació creï, és a dir, que siguin els mateixos artistes qui dotin de vida i creïn cultura i contracultura d'avantguarda en aquest nou espai.
3: Em dir, ostres, volem que sigui un espai que sigui del poble, que no sigui un espai massa administrat, és a dir, que la gent del poble no esperi la crida una mica amb un punt provocatiu de dir no espereu que sigui l'Ajuntament el que programi, el que proposi, el que pensi el que hi ha d'haver en aquest espai, sinó que pensem que és al revés, que ha de néixer doncs, del poble, dels artistes locals, totes les propostes que aquí passin, oberts a propostes, i amb el punt aquest no, de dir que l'edifici entri en conflicte amb si mateix perquè vol dir que hi estan passant coses i que aquestes coses doncs, tenen personalitat i això és justament el que busquem, no? Que sigui això, un espai de creació i un espai de cultura i contracultura.
2: Les persones que vulguin fer ús de la Casa de les Arts cal que es posin en contacte amb la Regidoria de Cultura o d'Educació de l'Ajuntament. La reforma d'aquest edifici s'ha fet en diverses fases. La primera, que ja estava en marxa, va ser la instal·lació de l'ascensor i la reforma de la primera planta, l'espai Isidre Corderas, que acull l'Associació de Música i Arts de Sant Feliu. Es va iniciar en el mandat anterior i es va acabar l'any passat i ha tingut un cost total de 385.000 euros. Posteriorment es va fer la reforma de la façana amb un cost de 123.000 euros i la segona fase de la reforma, la que s'ha acabat fa dues setmanes, correspon a la segona planta, l'espai Àngel Rosés. Estèticament és diferent a la primera, ja que s'han repicat les parets i recuperat les bigues i els arcs que hi havia a l'edifici. Maria Tur és la regidora d'Obres i Projectes.
4: Al començar les obres de la segona planta, amb un pressupost bastant ajustat, vam decidir anar recuperant el que es pogués i no posar elements nous. A mesura que vam repicar les parets i vam veure que sortien els arcs, que sortia la pedra original i que realment tot aquest material que construeix aquest edifici podia respirar també, perquè no, recordem que és un edifici del 1863, vol dir que està fet de pedra, per tant hi ha humitats i aquesta pedra està tapada amb guix i amb ciment i això fa que no treballi bé. I després tenim la coberta, que també és una coberta que hem restaurat, Doncs l'objectiu al final era recuperar l'essència de l'edifici, que visualment es veiés com era en un origen i que també fos funcional. I penso que ho hem aconseguit i és també l'objectiu de la fase 3 amb el local de la planta baixa, que és recuperar els arcs i la pedra original.
2: També s'ha arranjat la planta 0 i s'ha arreglat el jardí. En un dels dos locals dels baixos hi havia una mostra d'oficis antics que, segons ha explicat l'alcalde, ara s'ha empaquetat i el consistori està a l'espera de trobar un lloc millor on exposar tant aquesta com altres col·leccions. La planta baixa també es destinarà a activitats artístiques. Molts codinencs han visitat l'espai en una jornada de portes obertes en la que s'han pogut veure creacions artístiques dels centres escolars de Sant Feliu, de l'extraescolar d'art i del taller de ceràmica de la Núria Giner. Nombrosos artistes han volgut descobrir l'espai de primera mà. Carme Vinyes és un artista multidisciplinar i té el taller d'arts avançades a Sant Feliu.
5: La Casa de les Arts crec que hauria de ser una casa viva, una casa que aporti educació en el món de les arts a la població. Considero que és una oportunitat meravellosa per educar el poble, a transmetre tot el coneixement artístic que puguin aportar tant professionals del món de l'educació com amateurs, com principiants, com adults, com nens, com gent gran. És un lloc de trobada i de comunicació artística.
2: Joan Ferrer Paitubí és pintor.
6: Bueno, aquest espai és correctament molt bé, un 10 o un 13. El poble necessita d'aquestes coses i felicitats per haver-ho fet, i ara veure si això, doncs fem una mica de tot, si l'escola de pintura, i allà les diferents escoles, però senzillament molt bé. Això ho necessitàvem i que estés molt aglutinat, perquè a Sant Feliu manca d'una coseta aquí, una coseta allà i una coseta allà, i això doncs ja ho diu, tal com han dit la Casa de les Arts. El títol està molt bé.
2: I Núria Giner és ceramista.
7: És un espai perfecte perquè hi ha molta llum. Jo penso que ha quedat molt, molt agradable per treballar. Potser a la part d'aquí dalt més per fer exposicions i xerrades, curtmetratges o coses així. I llavors hi ha l'espai de baix, que amb el jardí, no amb el jardí, per exemple, per la ceràmica seria espectacular, perquè material molt brut, o per altres tècniques, qualsevol cosa. Jo penso que és un espai acte, que no m'hi va tallar, també. Pot estar molt bé de cara al poble, perquè la gent vingui a expressar-se matèria que li agradi.
2: Docents dels centres escolars de Sant Feliu també han assistit a la inauguració i han valorat la posada en marxa d'aquest espai. Marta Pinyol és la directora de l'Escola Bressol Municipal Mestre Gené.
8: I des de l'Escola Bressol, doncs, l'art és un llenguatge d'expressió, descoberta i comunicació que acompanya els infants en la construcció de la seva mirada sobre el món. I nosaltres doncs, ja col·laborarem sempre que ens ho demanin, perquè realment treballem molt aquesta expressió i deixar que els infants, a través de l'art, ells es deixin portar i creïn doncs, obres com les que avui hem exposat aquí. Doncs, sempre que nosaltres puguem, doncs, intentarem col·laborar i participar amb aquestes iniciatives del municipi.
2: Lídia Gasull és la directora de l'Escola Jaume Balmes.
9: Des de qualsevol centre educatiu, i especialment penso que des de l'Escola Jaume Balmes, celebrem que hi hagi un espai com la Casa de les Arts. Felicitem a l'equip que ha tingut aquesta pensada de transformar l'antic amb aquesta voluntat de no oblidar, sinó de donar nova vida. Perquè aquest punt de vista educatiu de transformació és el que tira endavant, com molt bé deia l'alcalde en el seu discurs, la societat. Per tant, augurem un futur molt ric.
2: L'espai és també un espai de memòria per dos artistes locals. El ple de l'Ajuntament va aprovar l'any passat i per unanimitat posar el nom d'Isidre Corderas a la primera planta i el d'Àngels Rosés a la segona. L'obertura de l'espai ha estat seguida amb emoció per part de les dues famílies. Gil Casanova Rosés és el fill d'Àngels Rosés.
10: Se'm va comunicar per part de l'alcalde que es volia fer això, no? I bueno, se'm va ensenyar una mica l'espai. Al principi no tenia res a veure amb el que és ara, i bueno, em van comunicar una mica la idea que ells tenien per l'espai. També vaig dir una mica la idea que jo tenia del que podria respondre al que ma mare hagués volgut, no? Una mica, no? La idea que tenia per un espai al final a Sant Feliu dedicat a les arts, no?
2: Escoltem ara Roser Rosés Baeza i Josep Rosés Baeza, germans d'Àngels Rosés, i també Josep Rubió, cunyat.
11: Doncs molt bé, la inauguració m'ha encantat, he estat molt emocionada perquè bueno, l'Àngels era una mica la seva il·lusió poder tenir un espai multidisciplinar en què tothom pogués participar, i la veritat és que de moment tot es projecta com perquè sigui així. Estic molt contenta.
12: Pues igual que el Gil, que vam estar aquí al principi per veure com era l'espai, el vam veure molt atrotinat, però bueno, veiem que ho han deixat prou bé, eh? Molt bé, molt bé. Que segueixi tot això, que hi hagi art.
13: Jo pues, estic molt content que s'hagi reconegut la feina que ha fet la meva cunyada, l'Àngels, que s'ha dedicat al poble tota la seva vida, i estic molt content.
2: Gemma Corderas és una de les filles del mestre Isidre Corderas.
14: Amb molta alegria, vull dir, és un reconeixement molt important. Només una anècdota que ja diu com es tracta ara la cultura, com es tractava fa 40 anys enrere. Justament aquí on estem, el pare havia cedit tota la part d'instrumentació de la dansa de Sant Antoni, i un dia vaig venir jo a buscar els llistins telefònics que estaven per aquí. Ell ho havia cedit a l'Ajuntament perquè en aquell moment no hi havia encara Junta de Sant Antoni, perquè es fos patrimoni, perquè ho fessin servir això, i ens vam trobar tots els originals, perquè me'ls vaig trobar tots amb els llistins telefònics. D'això, ara poder-ne fer un lloc d'arts, doncs, mira si han canviat les coses, i penso que això doncs, no té preu, no? Que en aquest mateix espai on en aquell moment hi havia aquell menyspreu, aquell desinterès, aquella ignorància que és atrevida i tot això, ara se n'ha pogut fer un espai de cultura que per cert ha quedat preciós. Vull dir que contentíssims.
2: Àngels Rosés Baeza va néixer el 1958 i va morir el 2019. Va ser un artista multidisciplinar que també es va dedicar a la pedagogia i va participar activament de la vida cultural de Sant Feliu. Va impulsar l'Espantaocells, un espai expositiu i taller que va acollir molts tallers de les arts amb centenars d'alumnes d'arreu de la comarca. Allà hi feia formacions, tallers, fòrums de debat, exposicions o casals d'estiu. Entre les seves obres artístiques hi ha també elements de cultura popular, com el primer fullet del grup del Correfoc del Fullet i la Fantasma, el gegantó Saki Ganxo, de la colla gegantera de Sant Feliu, i altres elements de la mateixa colla, com el Pinyeta. També va construir el Quirzet, el gegantó de Sant Quirze Safaja. Àngels Rosés, a més, és autora de l'escultura de l'Ànec, de l'Escola Jaume Balmes, i va fer murals col·laboratius, com el de l'Escola Pau Vila a Granollers. El 2016, el consistori va reconèixer la seva trajectòria amb una menció d'honor Vila de Sant Feliu de Codines. Isidre Corderas i Dardinyà va néixer el 1929 i va morir el 2023. Ha estat un dels noms propis de la música a Sant Feliu de Codines, compositor, instrumentista, director de cobla, organista, professor de piano i director coral. Va morir als 92 anys d'edat, deixant un gran llegat musical al municipi i al país. El 2008 va ser reconegut per l'Ajuntament amb la menció d'honor Vila de Sant Feliu de Codines. Durant dècades va impartir classes de música

0: a l'entorn del castell de Castellnou de la Plana, a Mollà. Ens ho explica en Jordi Givert.
1: La sentència tomba el recurs contenciós administratiu que havia presentat l'Ajuntament moianès, que demanava anul·lar aquesta delimitació en considerar que la normativa urbanística del mateix poble ja era prou estricta per protegir el monument. El consistori creia que el control local ja era suficient sobre aquest sòl no urbanitzable i que la decisió del govern de la Generalitat podria perjudicar futures intervencions a la depuradora del poble, motiu pel qual va presentar el recurs ara fa més de 2 anys i mig. Tot i això, el tribunal ha donat la raó al Departament de Cultura defensant que la llei de patrimoni busca protegir valors diferents que les d'urbanisme. Segons la sentència, cal una distància suficient perquè la protecció del castell no es desdibuixi en futures intervencions. Però aquest no és l'únic cas obert relacionat amb el castell de Castellnou i la protecció del seu entorn. La propietat ha presentat una proposta d'ampliació d'aquesta zona de protecció al Departament de Cultura, que aquest ha rebutjat. El procés ha acabat altra vegada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que encara ha de resoldre. En cas de fer-se efectiva, aquesta podria afectar la zona on s'ubica la planta de biogàs. Des de l'Ajuntament de Mollà lamenten que ja es relacioni aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya directament amb la planta de biogàs en els mitjans, com ara Ona Economia de elnacional.cat.
0: I l'Arxiu Municipal de Caldes de Montbui s'assuma a la celebració de la Setmana Internacional dels Arxius, posant el focus en un dels grans referents de la premsa local. Amb motiu del 50è aniversari de la revista La Tortuga, l'Arxiu ha triat com a document del mes el primer exemplar de la publicació, catalogat amb el número 0 i editat el juliol de l'any 1976. La revista, que va néixer dins de l'Associació Cultural, una entitat vinculada a l'Acadèmia Montbui, apareix amb la voluntat de convertir-se en un espai de participació ciutadana i de reflexió sobre la realitat del municipi. De fet, la portada d'aquella primera edició ja incluïa una reivindicació sobre la correcta escriptura del nom de Caldes de Montbui. A l'interior s'hi podien trobar articles en català i castellà, recomanacions literàries, notes històriques, informació sobre les activitats de l'Associació Cultural i també textos d'actualitat local i estatal. La iniciativa va acabar convertint-se en una de les publicacions de referència de la vida social i cultural calderina, i és que al llarg de la seva història la Tortuga ha tingut diverses etapes. La primera en format paper durant les dècades dels 70, 80 i 90, i des de l'any 2012 es pot trobar en format digital. L'Arxiu Municipal conserva avui una important col·lecció d'exemplars gràcies a diverses donacions de particulars que han permès preservar una part destacada de la memòria periodística i associativa del municipi. Per això, per commemorar tot aquest llegat i celebrar la Setmana Internacional dels Arxius, l'Arxiu Municipal ha organitzat una taula rodona el proper divendres 12 de juny a la sala d'actes de la biblioteca. L'acte comptarà amb persones clau en la història de l'equipament, com l'antiga professora Carme Canals, l'actual president de l'Associació Cultural, Antoni Font, i els històrics redactors i fundadors de la revista, Josep Puig i Miquel Reventós. El vehicle informatiu del Pla de Govern de la Generalitat s'atura a Mollà per difondre les inversions a la comarca, Jordi Givert.
1: Mollà va acollir ahir diumenge una nova parada del vehicle informatiu del Pla de Govern, una instal·lació mòbil que té com a objectiu apropar l'acció de l'executiu català a la ciutadania. Aprofitant l'habitual mercat setmanal de la vila, el vehicle es va instal·lar a la plaça Major, on es va repartir material de difusió sobre els projectes concrets que la Generalitat està desplegant a tot el territori i de forma específica a la comarca. Entre les actuacions previstes al Moianès, el tríptic informatiu destacava una inversió de prop de 5 milions d'euros a través del Pla Únic d'Obres i els Serveis de Catalunya, el que es coneix com el POSC, destinada a la mobilitat, les infraestructures i el món local. En l'àmbit de societat també es posava en relleu la construcció de nous edificis del sector educatiu, l'Institut d'Escola Ramon Calvet de Castellterçol o de l'Escola La Popa de Castellcir. Precisament el retard en el Departament d'Educació de la reforma de l'Institut d'Escola de Castellterçol ha decebut l'equip de govern, que ara fa uns mesos explicava aquí a l'Eix 59 que es mostrava poc esperançat que les obres comencessin aviat. Aquesta campanya de proximitat recorrerà durant els propers mesos totes les capitals de comarca catalanes.

0: setmanes, coincidint sempre amb dies de fira o festivitats marcades al calendari. El pla de govern de l'actual legislatura s'estructura en 5 grans prioritats, 35 objectius específics i un total de 260 mesures per impulsar la transformació del país.
1: I com sabeu, aquest cap de setmana s'ha celebrat la 8a edició del Festival d'Arts Escèniques al Ganxo a Sant Feliu de Codines. Han estat 2 dies replets de teatre, dansa, circ i clown, tot a peu de carrer i completament gratuït. Els assistents van poder gaudir d'espectacles únics amb companyies que han omplert de vida els diversos racons del municipi. Una edició d'èxit on l'Emma Bassas i la Judit Vidal, les seves organitzadores, estan molt contentes de la feina feta i ja pensen en l'any vinent. Això sí, demà us en portem la crònica completa amb tots els detalls d'un cap de setmana on l'art ha sigut el protagonista del carrer.
2: El temps.
1: I per acabar el programa d'avui, i com cada dilluns, anem a treure el cap per les finestres i saber quin temps ens farà aquesta primera setmana de juny. I ho farem, com no, amb l'home del temps, Dona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
3: Hola, què tal? Ja comença una nova setmana. També un nou mes, ha començat tota l'hora, per tant, canvi de situació, també meteorològica. No podia faltar un canvi de situació meteorològica aquest inici de setmana i de mes. Doncs sí, ha canviat perquè aquest famós anticicló que tenim aquests últims dies, que era responsable d'aquest bloqueig meteorològic, l'aire no es renovava i cada dia feia més calor. Hem tingut temperatures molt altes per les dates que teníem. Es va retirant i, mica en mica, va canviant una mica la situació meteorològica. Les temperatures van baixant i ja són normals per l'època de l'any. Demà matí tenim un dia molt semblant al d'avui, pocs núvols, però també no aquell sol que picava tant i que durava tantes hores al llarg del dia. Demà tindrem alguns núvols i a la tarda creixeran més les nuvolades, sobretot cap a la zona del Pirineu. No crec que ens arribin a afectar les tempestes, però sí que es veuran al nord i seran importants. Pot arribar núvols d'aquestes tempestes demà a última hora. Les temperatures una mica més baixes, moltes màximes al voltant dels 26 graus i a la nit es dormirà molt i molt bé. De cara a dimecres, la mateixa situació, tot i que les tempestes no seran tan importants a la tarda i tindrem un dia gairebé calcat de dimarts, tot i que al vespre no hi haurà tants núvols i les temperatures semblants. I aquí comença l'interessant. Entre dijous i divendres ens pot caure un front i deixar-nos algunes precipitacions importants, sobretot la nit de dijous a divendres. Encara hi ha moltes incògnites, tots els mapes no es posen d'acord, però hi ha possibilitat aquesta, de que la nit de dijous a divendres sobretot ens creu aquest front i que deixi precipitacions importants de més de 10-15 litres. Veurem què va passant, però jo crec que dijous a divendres la nit pot ploure bastant. I tot això anirà acompanyat d'una davallada més important de les temperatures. Tant dijous com divendres, les màximes no passaran dels 22-23 graus. I les mínimes, 15 graus o per sota els 15 graus. Farà fresqueta a finals de setmana. Per tant, resumint, anar molt de pressa. Tindrem matins frescos, assolellats, a les tardes creixant les típiques nuvolades d'estiu, de tarda, i sobretot el canvi de temps més important pot venir el dijous i el divendres. Amb més pluja, més continuada, la pluja serà un petit front i les temperatures baixaran de manera notable. Moltes gràcies, bona setmana.
1: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i atent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen el Portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert Abril?
2: 60 i pico, sí. Estic en procés de crear una mena de graella per poder publicar algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem fa pocs programes, de fet, a la primera part del que farem avui. Avui tractarem de la segon programa dedicat a la Guerra de les Malvines i el primer parlem justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgullés moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès. Vull dir que és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Podés ja estar en el rànquing dels 3 convidats que més han vingut, poder? Podria ser.
3: No porto la compta.
4: Això ho vau fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que per antiguitat i per...
4: Jo ho vaig fent, jo vaig venir...
1: I per recurrència, doncs també...
4: Si al final vinc per petar la xerrada.
1: Sí, ja està.
2: I posem els segells.
1: I d'això va molt bé. Adrià Hernando, gràcies. Benvingut.
4: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la Guerra de les Malvines és un conflicte... Perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
4: A veure, és que és un conflicte... Sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura, mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu, adéu.
1: Qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
4: Exacte.
2: Sí.
4: A vegades sembla que quan parlem de guerres parlem de partits de futbol on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre i no teníem en compte ni les vides dels que lluiten ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? I pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
5: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, el 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la joieria que sent al Chaco, no? Lluny de casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim doncs més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través de iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon. I que ara mateix tenim ja més de... Crec que són més de 30 hores de vídeos extras a la plataforma de Patreon. I tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi,
2: sí,
0: extra.
2: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no? Són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, ens fan aquest suport extra monetari, que a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un. A no ser que si tingueu iBooks Premium, que a l'escoltar els episodis exclusius, doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les 3 categories doncs, estan inspirades en noms en noms homèrics, no? Molt relacionats amb amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Vols explicar?
0: Home,
2: sí.
0: Clar.
2: Va, doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que aprofundim tant.
2: No, que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos.
0: Nostos.
2: D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és, bàsicament, donar-nos suport i nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no? Que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten els àudios extras cada mes, que com a mínim seran 2, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
1: M'han vist treure emborilles.
2: Sí,
0: tot això
2: també,
0: ho poden
2: també
0: veure només als Patreon. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno.
2: Bueno, hi ha gent de tot.
0: Sí.
2: I llavors
1: ja... Jo pagaria, eh?
2: Oh, gràcies. I llavors ja els Cleos, no? Que són la glòria eterna, és el cim, no? De l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen a un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
2: També opten a merchandatge un parell de cops l'any i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, eh? Carai, carai. Això pot passar un altre cop. Poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
2: Tenen
0: no vull dir
2: coses,
0: res, eh?
2: Sergio.
0: Val la pena, coses. Fer-se Patreon.
2: Sí, eh?
0: Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
2: Jo sóc Patreon de les Portes de Troia. Patreon gratuït.
0: Ah, també
2: perquè pots... també serveix, però no et dona res. L'únic que pots seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses i ja està.
0: Molt bé, doncs fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert, ho fem poc i diu que sí, doncs ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí, La Guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim. M'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets, com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar, perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la Guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
1: Sí,
0: ho sabia.
1: Podria haver guanyat, sí, clar.
0: És un poc Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
1: Exacte.
2: No.
1: De fet, malgrat l'avantatge naval britànic, que ja han comentat...
2: No sé quin canvi.
1: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava, com aquí qui diu, a casa. En l'àmbit logístic tenia avantatge. La logística, la guerra, és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques. Mm-hmm.
0: I aleshores com s'ho van fer els britànics?
1: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
0: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans, van commocionar la societat americana anys abans. I per fer, justament per això, el control dels mitjans de comunicació a partir d'ara les guerres serà escrupulós.
1: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
0: Oh.
1: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar amenaçada de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
2: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra al Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
1: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables, 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però, sobretot, el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
0: Clar, els britànics molt, molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser amb tot l'honor dels britànics, després cultivat, després de dècades i dècades, i tot aquest imaginari comú, com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada.
1: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet, no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Ja són les defenses...
0: poden enganxar.
1: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ja ho van comentar a l'anterior programa, i aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Porto Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Eendracht. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
0: Clar.
2: I com va ser la guerra sobre el terreny?
1: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'èlits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I ja hauríem d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina va perdre moltes oportunitats de contraatacar. No? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia. No?
0: Doncs recapitulem. Hem vist que Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
1: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, Techador, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra.
2: Hòstia.
1: Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. O sigui, estàs allà morint de fam i hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
2: Això per als sí que... argentins era molt dur, això.
1: Eh?
2: Per als argentins era molt dur.
1: Havia de ser, ho havia de ser. En fi, sí que es van... Potser la Junta sí que es va donar que la Gran Bretanya respondria, però no van ser capaços d'aturar tot això a temps, no? En qualsevol cas, va ser la negligència dels comandants, especialment de la Junta Militar, la que va portar l'Argentina a la derrota. Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
2: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que situa al bell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
1: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres. A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, diu. La defensa dels tercers no la pots confiar.
0: Francesos...
1: Bueno, a part de francesos, no?
0: Si aquests tercers són francesos...
1: O anglesos, allà...
0: No. Fatal.
1: En fi.
0: Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
1: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La Comunitat Europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
2: I la pregunta, i a tot això, a Espanya, què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
1: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la Comunitat Europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament, es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina.
0: I com a represàlia més tard ens van enviar a King Africa.
1: Els hi hagués fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
0: Home, bomba! No, clar. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea. Recordem que fins l'any 92 no serà la Unió Europea, el Tractat de Maastricht, tot això. I justament, doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de validar.
1: Mira, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats. I ja està, i punt. Vinga, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els hi anava res i els... Ala, vinga, allí, vinga.
0: Clar.
1: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però...
0: Sí, d'aquí sí. Neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu. Què volies? És lo que tienes...
1: Movimiento muy sexy.
0: Tot això, aquest era King Africa.
2: King Africa, sí. Has posat la segona cançó de King Africa
1: movimiento
2: o no?
1: Movimiento muy sexy.
0: Hosti, veus?
2: Si hi hagués l'Alberto, ho hagués fet.
0: Hagués entrat King Africa.
1: Ja,
0: segur.
1: Jo tinc un altre estil.
0: Sí,
2: absolutament.
1: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
2: I respecto, ja està bé.
1: Respecto les decisions musicals de l'Alberto, però...
2: A l'Alberto l'estimem molt, però cadascú...
1: I cadascú té... Jo faig acudits amb els noms... però poso la música amb molta cura.
0: Molt bé, ja, sí senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de guerra freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden, però vaja.
1: Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
0: Exacte.
2: La democràcia.
1: Per algú surten bé. Per la resta del món, no.
0: Exacte. En aquest context de Guerra Freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
1: Bé, als Estats Units es va mantenir allò... ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Mm. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscou va fer doncs, el que fas en aquests casos. No? Els teus enemics estan donant de clatellades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
2: Pesquers.
1: Pesquers.
0: Clar, és que...
1: Estaven pescant.
0: És que, clar, és... jo entenc que els Estats Units al principi una mica desconcertats perquè és una mica... aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
1: És com... Sí, t'ho imagina't.
0: Sí, sí. O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units... Què
1: feu? T'ho imagina't un partit de futbol. Saps allò? El partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips a cratallades. Però t'ho imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre cratallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo el que pierde.
0: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde. O sigui,
2: ah, sí?
0: Que tampoc, sí, s'estan fotent d'hòsties els del Madrid.
2: En els partits?
0: No, en els entrenaments, que és pitjor. Però sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia, o on sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
2: Sí que ho és.
0: I ja està. I podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reaccionen internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina... Què pensa? Què diu?
1: En general van donar... L'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina. Es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
2: ambigua, no?
1: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a l'Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu Sexoset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvines.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les Illes Malvines, composta per José Thieri amb lletra de Carlos Obligado. Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però Carlos... Carlos Obligado al 1940 la va acabar composant.
2: No sé, 3,
0: no,
2: eh?
0: no perquè no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat.
2: Ha entrat molt bé,
0: efectivament ha entrat.
2: Per mi és, ja et dic, dels dos programes top 3.
0: Però ha caigut perquè és que clar, aquí veus els Patreon aquí veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava ha dit Carlos, l'Adrià m'ha mirat i m'ha dit, ara va.
2: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era obligado. Era obligado a hacer esta broma, era obligado.
2: Lo siento mucho.
1: Lo siento mucho, Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre a ningú.
0: Al final de la guerra... Tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional sí, va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
2: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que és el que hem dit abans, era foc amic, ja està, vinga, va, s'ha acabat. Vinga, un altre cop.
2: Pareu de barallar-vos.
1: Ja estàs tranquil en los dos, pues venga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar!
2: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa i crisis, o de les crisis en defensa, jo què sé, una cosa així.
2: Sí, sí.
1: Barrejant.
2: Sí.
1: En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet al Permanent Joint Headquarter que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa. Hòstia, imagina't que, tio, t'allistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvines. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'ho hi ha a les Maldives. Però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. I hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser... Jo què sé, molt mal parit, tio. Hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només. Els coneixes a tots. Hi ha gairebé tantes persones com soldats. No em pots ni fer una novieta. Perquè tens molta competència per llegar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un pub? No hi caben tots al pub.
0: Quin horror.
1: És que imagina't, imagina't. T'ha tocat... Henry, t'ha tocat Malvinas. Què?
0: No era Malvinas?
1: Que... Maldives, no. Malvines, Falklands. Ah!
0: Bé, hem de continuar el programa. No sé com ho farem.
2: No.
1: Perdó.
2: No. Ha estat un exercici d'empatia històrica molt fort.
0: Sí.
2: I un monòleg amb en Henry.
0: Ha fet un monòleg, eh? Sí, això és un tall, eh?
2: Això serà un tall.
0: No sé com hem de continuar, però hem de continuar. El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
1: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent si s'independitza? Els 1800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots els països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
2: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
1: Doncs mira, després de la derrota, a l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar a la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
0: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals com de seguida o no de seguida o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé, a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè, clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
1: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
2: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
1: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la causa i a sobre, pel maltractament que reps, t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
2: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
1: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3, que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sotstinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua. Estaquear. És que és una paraula que...
0: És no sé traduir,
1: és,
0: no?
1: Estaquear, sí. És, no sé com es diu en català. A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai i que per menjar un tros de xai, sí, el van fer estaquear també.
2: És que els hi van dir que no es mengessin els xais.
1: Exacte.
2: Els hi van dir,
1: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges. El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo en un bassal durant diverses hores.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recte final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines. I carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe, i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals que a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets. I no
1: jo
0: coneixen...
1: aquesta la conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que va escoltar-se molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, passat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja,
2: no.
0: Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recte final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xist aquest, eh?
2: No, és veritat. Has aguantat dos programes.
0: Sí. Les Malvines, i justament parlant, ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats. Terrible. El panorama que li va quedar al soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una feina estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja em munto la vida després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó. Perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria,

0: de la realitat del conflicte.
1: És una molt, molt, molt, molt bona... Per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és tant, no és la típica de Hollywood, no? De salvar el soldat Ryan o coses així més, que glorifiquen
0: no,
1: la guerra.
0: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense notar en el front, que totes dues es venen com antibalicistes. Però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A 1917 t'ensenyen la crudesa de la guerra. I això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya. Mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no tenen una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties. I jo crec que això es veu bastant clar, no?
1: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novedad en el frente, no sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-los, aneu al front perquè som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etc.
0: Bé, ja sabem, no? La propaganda bricista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en vendre's la guerra com una lluita entre bons i dolents. Sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann que diu: la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien, però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
2: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
0: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
2: Estàs bé, Albert?
1: Estic molt bé.
2: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res.
0: No passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte menor. Que a més es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni els anava ni els venia per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic, amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher, aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
2: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
0: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'ésser humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa,
2: gairebé tancar
0: aquest programa, fent menció a un home del qual no hem parlat, perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix, com a mínim, ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics.

de la mort. Rick, és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que, fins i tot en la pitjor situació de totes, encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament per a la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és per a la vida de Leon Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí. Jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires. Amb els...
1: Això ja no, vull dir... La guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació. Però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges. La gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores ara ens trobem en una altra situació. Que és
0: una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada. Ara directament... és socialitzada, no? Surt a les redes socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada a les portes
1: d'Otra. El plaer és meu, com sempre.
0: L'Adri ha tirat el control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els responsables de la visita del Papa a Lleó 14 a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal, en una roda de premsa a Madrid, ha respost així a les crítiques de Junts, que veuen risc el català quedi relegat. L'organització també ha detallat, per cert, que Catalunya i Canàries paguen el 20% dels 25 milions d'euros que costa el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I nova jornada avui de professors en vaga i de mestres al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació ha tingut un seguiment de l'11%, una aturada convocada per CGT, la intersindical i COS. Mentrestant, el govern mira en cautela la votació dels docents que han de decidir si accepten o no el preacord al qual van arribar amb els sindicats i el govern el passat divendres. Per cert, que fins ara han votat un 30% del col·lectiu. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa al Departament, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
3: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
2: I 114 facultatius a l'Hospital Germán Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti, fan vagadores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació d'horaris. De moment, el seguiment pel que fa a oftalmologia i traumatologia és del 100%. Laura Ramió és anestesiòloga i delegada del Sindicat de Metges.
4: Unitat extra que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar. El menor temps possible esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
2: I Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana al febrer de l'any vinent, en concret el cap de setmana del 13 i 14. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic d'aquesta celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Alberto Núñez Feijóo ha presentat als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El dirigent popular ha evitat valorar la petició que ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. En les jornades del Cercle d'Economia avui ha negat que la proposta sigui cap drecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
3: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: I des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que el van fer president a Pedro Sánchez són cordials. El Mas ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí té l'actual govern de coalició.
4: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
2: El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis, uns diners que es podran destinar també per fer habitatge públic. I l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha ampliat des d'aquest dilluns la cobertura presencial del servei de trombectomia mecànica per al tractament dels ictus isquèmics. Segons el Departament de Salut, el centre ha passat a oferir aquesta tècnica especialitzada de 9 del matí a 2 de la tarda, dies feiners, a prestar-la de 8 del matí a 8 del vespre, dilluns a divendres. L'ampliació ha estat possible gràcies a una aliança entre els hospitals Arnau de Vilanova, Vall d'Hebron i Sant Pau. La previsió és continuar ampliant aquesta cobertura en una segona fase a partir del setembre. I el sector de les vetlladores de Girona i l'UGT denuncien incompliments sistemàtics del plec de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai. Es tracta d'una empresa encarregada de monitors de suport als alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern treu ferro al focus del català que farà el papà en la seva visita a Catalunya la setmana vinent i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima al respecte. Tot i això, l'executiu ha traslladat al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Panec és la portaveu del govern.
3: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
2: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la base històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació en 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig. Paco Ramos és el secretari de Treball.
4: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valors absoluts, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
2: Més qüestions. Junts, Partit Popular, Vox i CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026, que pugen a 41.000 milions d'euros. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. Els vots del PSC, Esquerra i Comuns les tombaran i els comptes continuaran el tràmit parlamentari amb la previsió que es puguin aprovar definitivament al juliol. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Les precipitacions afectaran, en principi, fins a les 8 del vespre al nord-est. Les pluges intenses poden arribar als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Avisen també de temps violent en calamarsa i pedra de fins a 2 centímetres i vents de 90 km hora, esclafits, possibles tornados al Berguedà i Ripollès i també a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Lluçanès, Osona i el Pla de l'Estany. Per tant, anem alerta. I la ciutat de Girona comença a transformar-se des d'avui en un dels escenaris de la nova sèrie de Tomb Raider que s'emetrà a Amazon Prime Video. Des de finals de la setmana passada es va tancar l'apartament, que l'aparcament que hi ha al carrer Font de l'Abat, al costat del Zocine, i des d'aquest dimarts es comença el muntatge del tram en el carrer Santa Clara. A propers dies hi haurà rodatge.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Alberto Núñez Feijóo promet als empresaris catalans retornar la decència al país i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però avisa que no agafarà dreceres, ni demanarà favors, ni els regalarà, Jordi Fortià.
3: El dirigent popular ha presentat la seva aposta per avançar les eleccions generals durant les jornades del Cercle d'Economia. Feijóo ha tornat a reclamar els suports de Junts i el PNB.
4: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
2: El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya.
3: Considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneque n'és la portaveu.
5: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
2: Més d'un miler de docents s'han manifestat a Barcelona per protestar contra el preacord entre el Departament d'Educació i USTEC i professors de secundària.
3: Segons Educació, la vaga té un seguiment de l'11%. Ingrid Chavarría és portaveu de la CGT i Laia Fons, portaveu de la Intersindical.
6: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública, és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
7: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor a l'alumnat. També considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules.
2: En cultura, en marxa a aquesta hora la Patum de la Fundació La Llar, la festa prèvia a la Patum 2026, que celebra el seu dia gran dijous.
3: Es tracta d'una festa oberta a tothom, però dedicada i feta per persones amb diversitat funcional.
2: I en esport, Janire Gallut arrenca el play-off al títol de la Lliga CB.
8: En breus instants arrencarà el partit del Barça, que enceta les eliminatòries visitant la pista de l'UCAM Múrcia en el primer maig de la sèrie al millor de tres partits. Xavi Pasqual, que deixarà la banqueta blaugrana després de disputar-los, pot comptar amb la totalitat de la plantilla per primer cop en tota la temporada.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Dues Catalunyes hem tingut les últimes 4 o 5 hores. Mentre a gran part de Lleida, de Tarragona i del sud de Barcelona el sol és dominant i també el vent, un vent eixut i càlid, déu-n'hi-do, per exemple, a Tarragona, a gran part de les comarques de Girona i també a les del nord de Barcelona les tempestes han estat notícia. A hores d'ara, les més fortes i en pedra es situen al voltant del nord d'Osona, també l'interior de la Selva, sud del Ripollès i l'Alt Berguedà. Ja hem arribat als 55 litres per metre quadrat, per exemple, a la Nou de Berguedà, cap als 30 a Olot, 25 a Torelló, i encara fins que es faci de nit. Tindrem ruixats en aquestes comarques de Girona, també al voltant del Montseny, Osona i l'Alt Berguedà. A la resta del país, molta més calma, encara que ben insistent cap al sud, i una nit que refrescarà una mica més que dies enrere. De fet, el dimecres la calor serà més suportable i no tindrem pluges. Només aquesta matinada, algun ruixat a l'àrea metropolitana, molt fugaç. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
11: Hola, bona tarda, Lali. De moment, a aquesta hora, destacarem encara un quilòmetre de lentitud amb aturades a l'autovia 2, al seu pas per Sant Vicenç dels Horts i en sentit Barcelona. És per un vehicle avariat que està tallant un carril en aquesta direcció. A les dues rondes hi ha hagut diferents incidències, dues rondes a Barcelona. En aquest cas, a la ronda litoral ens queda lentitud, retencions entre la zona franca i la Barceloneta, tot i que pràcticament s'allarguen de forma intermitent, fragmentada, fins a la zona de Poblenou. Tot això en sentit Trinitat. A la ronda de dalt, en aquest cas també en sentit Trinitat, lentitud i retencions entre Diagonal i la zona de la Vall d'Hebron. Pel que fa a la resta de punts de la xarxa viària, queden sobretot punts amb intensitat i trams afectats per obres, com és el cas de la C-59, avui força afectada en el tram de Caldes de Montbui, en els dos sentits de la marxa. És tot. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Alberto Núñez Feijóo promet als empresaris catalans retornar la decència al país i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però avisa que no agafarà dreceres, ni demanarà favors, ni els regalarà.
3: El dirigent popular ha presentat la seva aposta per avançar a les eleccions generals durant les jornades del Cercle d'Economia. Feijóo, que ha tornat a reclamar els suports de Junts i PNB, ha evitat respondre directament la petició de Jordi Turull perquè presenti la proposta Carles Puigdemont a Waterloo. En resposta a una pregunta directa, el líder popular s'ha limitat a dir «parlem de coses serioses».
2: Feijóo diu que no busca dreceres per arribar a la Moncloa i demana calma per debatre el finançament autonòmic. Jordi Casino.
12: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
4: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
12: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
13: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Catalunya i el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España.
12: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
2: Doncs des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
3: Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític, com sí que té l'actual govern de coalició.
14: A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país, no tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
3: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Un capital que podran destinar també a fer habitatge públic.
2: I el govern català treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal.
15: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
5: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
15: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
5: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
15: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Nova jornada de vaga de professors i mestres avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell.
16: Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
6: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública, és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
7: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules.
16: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia. I han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
2: Mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord.
3: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
17: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
3: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que, des del govern, no es vol interferir en el procés.
2: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès.
18: La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
19: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
18: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
2: Un d'aquests municipis és Palafolls, on es du a terme el projecte Patis com a exemple de bones pràctiques en l'adaptació al canvi climàtic. Ràdio Palafolls, Melina Morillà.
20: El municipi ha estat seleccionat com a exemple de bones pràctiques per la renaturalització dels patis de les escoles i de la llar d'infants. Amb una inversió de 115.000 euros, el projecte ha creat zones d'ombra i espais, com el bosc comestible de Mas Prats, per millorar el confort tèrmic dels alumnes. La regidora d'Educació, Susana Pla, ha destacat el valor d'aquest treball col·laboratiu.
21: I estem molt contents, no?, doncs, perquè poder explicar el nostre projecte doncs, ha sigut especial, i també el que hem fet és posar molt en valor, no?, aquest treball transversal que hi ha hagut, no?, d'escoltar molt les necessitats que hi ha i poder-ho adaptar, doncs, perquè al final els usuaris, no?, doncs, són els que millor saben què es necessita.
20: De cara al futur, el consistori aposta per traslladar aquest model d'ombres naturals a places i parcs públics per fer front a les onades de calor.
2: I no deixem la calor perquè pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. Tot i ser minoritària i poc coneguda, a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Maite Polo.
0: Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
8: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
0: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En clau econòmica, el maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que l'abril, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé.
22: El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les quatre demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
23: Que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
22: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
24: Hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
22: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
2: Més coses, Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana al febrer de l'any vinent.
3: En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer. Segons ha explicat el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, el govern municipal de Jaume Collboni treballa amb la idea que la inauguració es faci amb la renovació urbanística del passeig ja acabada. Per Batlle, fixar una data tants mesos abans és una manera de posar-se pressió.
25: No hi ha com fixar la data d'inauguració. Perquè això és una pressió que ens posem a nosaltres, però una pressió que també posem a tots els operadors que han de treballar en la preparació d'aquesta inauguració.
3: El creador visual, Lluís Danés, serà el director artístic de la celebració que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
26: M'agradaria agafar trossos d'escenografies perquè d'alguna manera poséssim a les Rambles, les convertíssim en aquestes golfes que ens expliquen d'on venim, però que sobretot aquest territori que ens ha de dir on volem anar.
3: La celebració comptarà amb un pressupost de 500.000 euros.
2: I encara a la ciutat comtal, l'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
3: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta. Té un únic accés pels viatgers, pel carrer Nàpols, i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús de l'autocar.
2: En territori, els veïns dels barris tarragonins de Sant Salvador i Sant Ramon, a Tarragona, exigeixen més informació a la ciutadania arran de l'aturada no programada de l'empresa Dow Chemical al polígon Nord Petroquímic. Denuncien que durant diversos dies han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
27: L'Associació de Veïns de Sant Salvador denuncia que els barris han patit vibracions i sorolls d'una intensitat mai vista fins ara amb finestres, persianes i portes que tremolaven de manera constant. Manel Castanyos, el president de l'entitat veïnal, assegura haver suportat jornades i nits senceres de molèsties sense disposar d'informació suficient sobre les causes de la incidència.
28: Una sensació, doncs, de que aquí passava alguna cosa greu, perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, continuada i, a més, una acústica de molta intensitat perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
27: Protecció Civil va rebre un centenar de trucades després que s'activés de manera continuada la torxa de seguretat de Dau al polígon nord de Tarragona davant de l'aturada no programada del cràquer d'aquesta indústria química.
2: En cultura, en marxa aquesta hora la Patum de la Fundació La Llar, la festa prèvia a la Patum 2026, que celebra el seu dia gran dijous. Es tracta d'una festa oberta a tothom, però dedicada i feta per persones amb diversitat funcional. Anem, doncs, cap a Berga, perquè allà hi tenim els companys de Televisió de Sabadell. Josep Collell, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda. Doncs ara mateix la plaça de Sant Pere està plena de com a com per celebrar aquesta Patum de la Fundació de La Llar, que ja està entrant al seu tram final. Una Patum que al final té un objectiu molt clar, i és que les persones amb discapacitat també puguin viure en primera persona aquesta facilitat. Des de la Fundació afirmen que l'autèntica inclusió passa per donar espais perquè gent amb discapacitat també formi part de la cultura popular. De fet, hem parlat amb en Joan Sala, membre de la Fundació, que ens ha explicat com també s'ho passen els participants i tota la preparació que hi ha al darrere.
5: Jo crec que és indescriptible com ho viuen i després, a més de tot el procés, vam començar l'abril. Llavors tot això s'ha anat com cultivant molt a poc, amb molt de valor al darrere. Llavors ells avui és l'apoteosi, no? Ho disfruten al més no poder.
4: En total hi participen 65 patumaires i més de 100 voluntaris. Cal remarcar que cada persona hi participa de la manera que vol i que al final és un projecte col·lectiu fet entre persones usuàries, professionals, voluntaris i també familiars.
2: Moltíssimes gràcies, Josep. I una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro.
9: L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
10: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
9: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
11: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
9: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el partit del Barça, que enceta les eliminatòries visitant la pista de l'UCA Múrcia en el primer partit de la sèrie, el millor de tres partits al play-off de la Lliga ACB. Els blaugranes de moment guanyen 16-19 al minut 2 del segon quart. Xavi Pasqual, que deixarà la banqueta blaugrana després de disputar-los, pot comptar amb la totalitat de la plantilla per primer cop en tota la temporada. I en waterpolo avui es decideix la Lliga Femenina. El Sant Andreu i el Mataró es juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per les mataronines el tercer. Mataró, Ràdio Oriol Debat.
3: S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballart va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
4: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada del joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
3: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
5: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
3: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
2: I pel que fa a l'hoquei patins, el Vilassana, campió de Copa i que espera rival en la final de l'hoquei Lliga Femenina, ha anunciat avui el fitxatge de l'asturiana Sara Roces, que aquest curs ha competit amb el Benfica. Roces és una de les figures de l'hoquei patins mundial i reforça el conjunt de Lluís Rodero, que vol guanyar per primera vegada la Copa d'Europa. I amb més hoqueis patins, perquè l'Igualada ha empatat l'eliminatòria de semifinals contra el Barça i ara té el factor pista a favor, perquè els dos propers partits es jugaran a les Comes. Ahir els de la Noia van guanyar el Palau Blaugrana per 1-3. Sentim el blaugrana Ferran Font.
6: Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal a 5 partits, anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
2: I en futbol, els socis del Centre d'Esport Sabadell ja han adquirit 6.000 entrades pel partit de divendres contra el filial del Real Madrid en la tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. A l'anada van perdre per 2-0. Toni Ripoll és jugador del conjunt arlequinat.
7: L'equip ho ha demostrat, del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Bueno, hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com Algeciras, hem viscut altres contextos, no?, en els quals l'equip ha demostrat aquesta garra, no?
2: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Si la fruita és saludable, en podem menjar tanta com vulguem?
11: La fruita és una part essencial d'una dieta equilibrada, rica en vitamines, minerals i fibra. No obstant això, com qualsevol altre aliment, és important consumir-la amb moderació. La fruita conté sucres naturals, que tot i ser més saludables que els sucres afegits, poden contribuir a l'excés de calories si se'n consumeixen en grans quantitats. És recomanable consumir entre 2 i 4 porcions de fruita al dia, depenent de les necessitats individuals de calories i nutrients. Variar les fruites que es consumeixen ajuda a obtenir una àmplia gamma de nutrients i a mantenir una dieta equilibrada.
9: Salut Activa.
12: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós i Palafrugell.
13: Els límits per menjar fruita diària són de, a població general, són de 3 o més al dia. El que passa que no totes les persones poden anar a les quantitats més altes, com podria ser el cas dels diabètics, o les persones que tenen problemes digestius, o inclús les persones que són intolerants o al·lèrgics a la fructosa o a alguna fruita en concret. En el cas dels diabètics es recomana agafar fruites de menor tamany, que siguin més també tirant cap a verdes, que no molt madures. En el cas dels problemes, que persones que tinguin problemes digestius, seria millor treure llavors i treure el que seria la pell, i aquesta fruita no menjar-la com a postre, sinó menjar-la en altres moments al dia. Qui no té problemes digestius se pot menjar la fruita en qualsevol moment, ja sigui en un esmorzar, en un dinar, en un sopar, entre hores, com un snack saludable, o inclús si té bé ganes de picar que com mentre estàs cuinant, te la podries menjar en aquí. Sempre hem de tenir present que la fruita té el sucre natural de la fruita, que és la fructosa, i això equival a menjar hidrat. Equival a menjar arròs, patata, pa, i sobretot s'ha de vigilar a l'estiu, que hi ha moltes fruites que venen molt de gust, que són molt atraients, i la gent sol menjar més del compte i no compten que això també té un aport energètic, sobretot si encara continuen mantinguent la seva ingesta d'arròs, de pasta, de pa, de patata, etc. al llarg del dia.
9: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: La xarxa de comunicació local.
14: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimarts 2 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que èxit d'afluència i molta emoció en la 8a edició del festival El Ganxo de Sant Feliu. Tres alumnes de l'escola El Farell de Caldes guanyen el premi del jurat al festival Cine Base amb el curt Tabú. I Sant Feliu estrena l'estiu jove XL, una alternativa de lleure pels joves del municipi.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que una nova edició del Festival d'Arts Escèniques El Ganxo ha tornat a emocionar Sant Feliu de Codines durant aquest cap de setmana. La 8a edició del certamen s'ha tancat amb una nombrosa assistència de públic en totes les propostes i amb uns espectacles molt aplaudits que van deixar els assistents amb ganes de més. Un èxit col·lectiu que la regidora de Cultura, Caral Vinyals, resumia amb la paraula emoció. Escoltem-la.
2: Doncs mira, ara mateix crec que la primera paraula que em ve al cap és emoció, perquè crec que ha sigut al final que, no sé, també el menys esperat, no? Perquè ha sigut com un tancament de festival, de riure, emocionar-nos, una mica com el que és El Ganxo, al final, una mica de tot. Un festival ja consolidat a Sant Feliu, jo diria una 8a edició que penso que cada vegada agafa més nivell. Teníem nous espectacles, totes les hores del dia planíssimes, ha vingut moltíssima gent, molt orgullosa de que doncs, Sant Feliu de Codines acolli El Ganxo així. Propostes que guanyen premis, a més, assajos oberts, és a dir, companyies que aposten pel Ganxo com un lloc on, de referència on poden després saber quin tipus d'espectacle agrada, quin no. Això també significa que les companyies ja veuen el Ganxo com una referència i, per tant, això pues, encara més ens omple d'orgull. Aquí, agraïda eternament a l'Emma i a la Judit, d'On Produccions, que es mouen per aquest món, que saben perfectament el que hi ha i el que és de molta qualitat i ho porten a Sant Feliu.
0: A peu de carrer, les organitzadores de l'esdeveniment, l'Emma Bassas i la Judit Vidal, tancaven el festival amb una gran satisfacció i elogiaven el respecte i la maduresa de la ciutadania de Sant Feliu a l'hora de gaudir del teatre al carrer.
3: Molt bé, molt contentes, no? Hòstia,
4: molt contentes. Molt bé, i a més amb un final superbonic, així que superbé. Sí.
5: El matí ha anat molt bé, feia molta calor, la gent ha aguantat molt bé, o sigui, un olé pel públic. Sí, perquè...
4: Sí, molta paciència.
5: No és fàcil, eh? No.
4: És que això justament ho parlàvem amb la Còrcoles, la funambulista, que ha flipat. Bé, es nota que és un públic que ja fa uns anys que està treballant i que està venint i que està aprenent a fer de públic i estava molt a dins de l'espectacle. I això és molt d'agrair per l'artista i al final per l'espectacle i pel públic també de retorn. És molt xulo.
5: Sí, ens agrada molt també veure aquesta cosa de que saps veure un espectacle, de que la gent ve a veure els espectacles. És molt xulo.
4: És molt xulo.
5: Sí, és...
0: I és que al llarg dels dos dies el municipi s'ha convertit en un gran escenari de format íntim on s'han barrejat propostes multidisciplinars de clown, circ, dansa i pallassos, entre d'altres. Un dels muntatges que va captivar l'atenció del públic va ser Hemjo, de la companyia Balagans, establerta al Montseny. I tot i el fort sort que queia a la plaça del Gurugú, els assistents van seguir amb molta atenció aquest espectacle de reflexió a través del circ. Ens ho expliquen els mateixos membres de la companyia Balagans.
6: Es casa en esperanto, pero es tribu en finés. Entonces es un doble juego con palabras.
7: Y lo que hacemos es, nosotros trabajamos independientemente, aunque somos pareja, y decidimos hacer un espectáculo conjunto a nivel familiar, escolar, y tocábamos un poco eso, la desconexión que tiene la humanidad con la naturaleza. En Finlandia, ella es finlandesa, en Finlandia hay mucha cultura de la naturaleza y entonces queríamos tocar un poco este tema para hacer una reflexión de la cantidad de plástico y basura que se va generando y esa desconexión que, de hecho, estamos justo aquí, se ve a prop, está todo lleno de bosque, que estamos súper cerquita y se nos olvida que somos parte de eso, ¿no? Un poco es el leitmotiv. Entonces, son dos personajes que han decidido cambiar la forma de vida e irse por su cuenta a vivir fuera de la sociedad.
6: Bueno, en este espectáculo es todo muy mimetizado dentro de la historia, pero hay rolabola, que es un rulo con un tubo, hay funambulismo, hay báscula, hay trapecio Washington, hay manipulación de objetos, hay comba, me estoy olvidando, y mano a mano, un poquito de todo.
7: Lo estrenamos el 2025. Y este es de este año, es la primera que vamos a hacer. Lo hemos aprovechado para grabar y la idea es hacer la proyección para el año que viene, pero el enfoque es eso, ir hacia un mercado más pedagógico que lo que es gira más de festivales, que si nos llaman vamos encantados, como aquí, que ha sido muy, muy, muy, muy grato la cercanía del público y bueno, y han estado aquí luchando como nosotros con el sol que ha hecho.
6: Yeah. Pero nos gustaría combinar este espectáculo con unos talleres, con un dossier pedagógico que habla realmente de cómo tratamos la naturaleza. Al final nosotros somos parte de la naturaleza y si acaba la naturaleza, acabamos nosotros también. Entonces tener un poco este vínculo.
0: De fet, per combatre les altes temperatures i la calor del matí, voluntaris forestals anaven ruixant el públic amb motxilles d'aigua. No obstant això, un dels altres moments més destacats d'aquesta 8a edició i que va deixar el públic amb la boca oberta va ser l'actuació de la funambulista Marta, de la companyia La Córcoles, que va fer un ball sobre un fil penjat a la plaça Humbert Rosàs amb el seu espectacle. Per conèixer tots els detalls del que va ser aquest espectacle, us deixem amb l'entrevista íntegra que va fer la Gemma Permanyer amb la col·laboració especial del Guillem Calvo i l'Èlia Berengueres.
3: Una mica com t'has sentit aquí, Sant Feliu, al ganxo? Sentia que deies que tenies, feia temps que tenies ganes de venir?
8: Sí, perquè l'he vist relativament néixer, no? Llavors hi ha gent molt estimada, vinculada, que l'impulsa i conec el poble també per amics. Llavors és com, bueno, aquests petits festivals que jo crec que són grans perles, perquè és un lloc on pots veure amb qualitat els espectacles, amb calma. Sol ser els llocs on disfruto més, també, perquè es connecta molt amb la gent.
3: A nosaltres ens has fet disfrutar. Explica'ns una mica d'on neix això i com treballes per arribar a fer el que fas.
8: Això neix de molt de temps d'investigar, molt i molt i molt de temps d'investigar, i al final trobar-te moltes hores en soledat amb aquest element, no? I al final s'estableix una relació cap a un altre. Ja pot ser, en aquest cas és un objecte de ferro, però m'hi relaciono gairebé com si tingués vida pròpia, no? I al final, clar, vaig detectar doncs una convivència i una necessitat de l'un a l'altre, no? És a dir, ell em necessita perquè jo li doni vida i ell me la dona a mi perquè m'equilibra, no? Llavors, a partir d'aquí es va generar tot aquest diàleg de relació amb ell, al final.
3: Què et diu la gent quan acabes?
8: Moltes coses molt boniques, és molt maco perquè sembla que obre una porta al diàleg, no? Mira, hi ha molta gent que passa por, hi ha molta gent que la transita, que això és un moment molt bonic i que és una de les coses que jo exposo una mica, no? Que em diuen, per què no et poses matalassos, no? Dic, ostres, perquè arribar a aquest punt d'intensitat i de vibració ens col·loca a tots en un altre lloc, que ens fa sentir i reflexionar d'altres maneres. I a mi m'interessa això, no? Llavors, jo dic, jo m'exposo físicament, però l'experiència la passarem tots junts, diguéssim.
3: Jo he pensat tant de bo saber fer això, perquè deu ser el més semblant a poder volar.
8: Suposo, no ho sé, jo, per exemple, hi ha gent que es tira per caigudes que jo no podria en la vida, no? Vull dir, per mi és una cosa molt semblant a meditar una mica. És un espai de molta tranquil·litat, molta calma, no? Perquè no et pots permetre, sempre dic, basura mental, no? Diguéssim, perquè se te'n va tot i es redueix a respirar, caminar i sentir la gravetat. Llavors, un estat tan senzill és com un estat de grandesa, no? D'alguna forma.
3: Moltíssima concentració, no? No sé si la música, entenc que no és a l'atzar, tampoc.
8: No, gens, de fet. També sol ser una part de l'espectacle que hi dedico molt i molt i molt i molt de temps per trobar el que dèiem, no? La vibració cap a tu i cap a fora que vols aconseguir.
3: Sí, moltes gràcies. Què li voleu dir? Tu volies preguntar alguna cosa més o no?
9: Sí, fantàstic. Tu alguna vegada has pogut fer la roda per aquí sobre?
8: Mira, va ser un dels objectius que tenia durant un temps, però és clar, no en un cable 5 metres, eh? Tenia un cable 50 centímetres, la vaig estar entrenant, però vaig veure que em demanava molt de temps i la vaig deixar. Però alguna de 50 potser me'n va sortir.
9: D'on vens?
8: De Girona. Sí, jo estic allà vivint i nascuda, bueno, nascuda a Terrassa, però viscuda a Girona molt de temps. I d'allà, però després hem passat per molts i molts llocs.
3: Gràcies.
10: Gràcies.
3: Moltes gràcies. A vosaltres també.
0: I és que amb aquest èxit d'afluència de companyies, el Festival d'Arts Escèniques El Ganxo tanca la seva 8a edició amb una aposta multidisciplinar que ha barrejat clown, circ i tot d'espectacles que van deixar el públic amb moltes ganes de més. Tres alumnes de 6è de primària de l'escola Alfarell de Caldes de Montbui s'han emportat el premi del vot del jurat al Festival de Curtmetratges Cine Base, un certamen d'àmbit català adreçat a joves d'entre 10 i 16 anys. Els guardonats són Max Motera, Marc Sisa i Naim Vázquez. Tots tres van assistir dimecres passat al Cinemes Verdi de Barcelona per defensar el seu treball titulat Tabú. Es tracta d'un curtmetratge escrit pels tres alumnes i gravat en un únic pla seqüència. A l'obra, els alumnes miren de cara a un tema tan complex com és la mort. Escoltem ara un petit fragment del curtmetratge.
11: Mira, mireu les obres, allà.
12: Sí.
11: I de què parlàveu?
12: Parlem de la mort.
11: Però de què exactament?
12: Bueno, ell diu que coneix una teoria.
11: Sí, i és la que després de la mort no hi ha res, encara. Que no ho poden tenir el tot clar.
12: A mi encara no se n'ha mort ningú de la família.
11: A mi no fa molt. Se'n va morir el meu avi. I a tu, Marc?
13: A mi ja fa cosa d'uns quants anys es va morir el meu gos. És l'única mort propera que he viscut.
0: El projecte s'ha anat coent a l'aula d'altes capacitats del centre, on els tres alumnes hi treballen setmanalment. Allà han comptat amb la direcció i el guiatge de l'Eva Gueto, tutora de l'escola i mestra responsable d'aquesta aula. L'emoció del veredicte es va viure intensament i els joves cineastes van estar acompanyats en tot moment per les seves famílies i també per la directora de l'escola, Dolors Codina. El jurat va subratllar la mirada neta i madura amb què els tres alumnes van plasmar la pèrdua. Per tancar, us deixem amb un altre breu fragment d'aquest curtmetratge.
13: Naim, et va afectar molt?
11: Ho vaig passar molt malament. Em sentia molt bé quan estava a prop d'ell. I em va morir d'un ictus i va ser en un obrir tancar d'ulls. I al final jo crec que em va afectar molt. Va ser com... algú de mi es va trencar.
13: Si em morís la meva àvia, també m'impactaria molt, perquè jo me l'estimo moltíssim i no vull que es mori, perquè no vull imaginar-me què passaria.
14: Jo crec que igual. A casa meva quasi no parlem de la mort i crec que a casa dels meus pares tampoc s'hi parlava massa. I vosaltres, nois, a casa vostra soleu parlar de la mort o parleu?
0: Aquest estiu a Sant Feliu de Codines es presenta una alternativa inèdita pel jovent del municipi. Es tracta de l'Estiu Jove XL, una proposta de lleure adaptada que neix per cobrir una mancança històrica. Oferir un espai actiu a aquells nois i noies d'entre 12 i 17 anys que ja no es poden inscriure als casals d'estiu tradicionals. El projecte es desenvoluparà del 29 de juny al 17 de juliol a l'Espai Jove del Centre Cívic La Fonteta. I és que per fer-lo més atractiu compta amb un horari de matins i amb una flexibilitat total, ja que els participants no tenen l'obligació d'assistir-hi les setmanes senceres. Caral Vinyal, regidora, ens explica com va sorgir la idea d'aquest nou format.
15: I vam pensar que hi ha molts joves a partir de 12 anys que ja no van als casals d'estiu i que aleshores al matí doncs, no tenen un lloc on poder anar o fer activitats a l'Espai Jove. I vam, a partir d'aquí, vam pensar que seria una bona idea fer una mena d'espai estil un casal d'estiu, però adaptat als joves. Què significa això? Doncs amb un horari molt més atractiu, amb unes activitats molt més també atractives pels joves. I és per això que vam dir de fer durant 3 setmanes aquest Estiu Jove XL, que tampoc és, no tenen per què venir una setmana sencera, poden venir 3 dies a la setmana i està ple d'activitats.
0: Entre la varietat de propostes preparades hi ha tallers d'art, cuina, circ i rocòdrom, a més de sortides fora del municipi a llocs com Port Aventura o el Salting. La programació també inclourà activitats de descoberta de l'entorn a través de tallers d'orientació, fruit de la col·laboració amb l'entitat local Codines Trail. Més enllà del component lúdic, l'Estiu Jove XL destaca per voler convertir-se en un espai de socialització i també com un refugi climàtic per passar les hores de més calor.
15: Bàsicament, l'objectiu és que els i les joves no es quedin a casa a l'estiu i que, a més, tinguin l'oportunitat d'aprendre i viure noves experiències, com són també les sortides per l'entorn de Sant Feliu. Gràcies a l'entitat Codines Trail es faran uns tallers d'orientació pels joves, amb l'objectiu que també es coneguin el poble, el lloc on viuen i a més que aprenguin a cuinar, que aprenguin i d'una manera molt més distesa i molt més atractiva que el que seria un casal d'estiu o tallers puntuals. Es busca que la franja d'aquestes edats no es quedin a casa ni sols mentre les famílies treballen, ni que tinguin calor pel poble, que puguin estar en un espai refugi climàtic i a la vegada aprenent noves activitats i que ho puguin fer amb els amics.
0: Totes les persones interessades han de saber que les places són limitades i que el període d'inscripció ja està obert i es podrà formalitzar fins al proper 7 de juny a través del formulari digital que ha habilitat l'Ajuntament. La Generalitat posa en marxa un programa d'ajuts de més de 2 milions d'euros per la creació de comerços als micropobles. L'objectiu és que pobles com l'Estany, Collsuspina o Castellcí tinguin una botiga que ofereixi els serveis bàsics en un sol punt. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
10: La intenció del projecte és fixar l'activitat al territori, reforçar la cohesió social i combatre el despoblament. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta per establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i espais de trobada. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
16: Fomentar aquest element multiservei, crec que és la paraula concreta, que el que pretén és això, un tros de botigueta on podies comprar des del pa, la coca, els croissants al dematí, al costat un saló que et servia per llegir, algun ordinador per poder enviar algun correu electrònic. Una miqueta és això, fomentar també la vida comunitària dels veïns i veïnes perquè puguin tenir els serveis indispensables per no haver de sortir del poble.
10: Segons els càlculs del govern, amb aquests més de 2 milions de pressupost es podran acompanyar una cinquantena de projectes aquest any, tot i que es preveu que el programa arribi arreu del país.
16: Això d'arribar a la Catalunya Central, al Pirineu, a les Terres de l'Ebre.

0: Catalunya és una terra farcida de paratges espectaculars que ens ofereix quilòmetres i quilòmetres de rutes per descobrir entorns únics.
1: Avui, al Pas a Pas, farem una ruta circular per Corbera de Llobregat, on descobrirem la cova del Coll Verdaguer i la dels Xampinyons.
0: Calceu-vos les botes, apugeu el volum de la ràdio i acompanyeu-nos en aquesta nova ruta amb la Colla dels Dimecres i en Josep Mumbrú.
1: Repassem les dades de l'excursió d'avui. Títol de la ruta:
0: circular per les coves de Corbera de Llobregat. Distància:
1: 8 quilòmetres i 960 metres.
0: Desnivell acumulat:
1: 320 metres.
0: Temps aproximat en moviment:
1: 3 hores i 10 minuts.
0: Temps aproximat total:
1: 4 hores i 45 minuts.
0: Això fa un total de temps badant de
1: 1 hora i 35 minuts. Avui, a la Colla dels Dimecres, us portem una ruta per descobrir les boniques coves de Corbera de Llobregat al Baix Llobregat.
0: Arribem a Corbera de Llobregat, situat al marge dret del riu Llobregat, a uns 342 metres d'altitud. Des d'on arrenquem, Josep?
2: Comencem a caminar per pista i de seguida arribem a la cova de Dispanya, una petita cova aperitiu.
0: Anem continuant pel mateix sender fins a entrar al bosc que apareix al pont del Lledoner.
1: Aquest pont és d'una enginyeria excepcional. Es va començar a construir el 1764 per ordre del rei Carles III d'Espanya i no va finalitzar fins al 1802 a causa de les dificultats orogràfiques del terreny.
0: Construït de dues plantes o dos ponts sobreposats, l'inferior, de 9 arcs, és només per a vianants i el superior, de 13 arcs, està destinat als vehicles.
1: El pont cobreix una llargada de 120 metres i s'eleva fins a 32 metres.
0: Tornem al camí principal fins a una desviació i ara el camí ens fa entrar a un corriol molt marcat, incòmode, amb molta pedra solta.
1: És un tram curt que cal anar amb compte de no relliscar.
0: Anem a visitar la cova dels Xampinyons, una bonica cova. Té un recorregut d'uns 50 metres.
1: Ens posem a inspeccionar-la amb els frontals posats.
0: Es nota el pas de l'ésser humà. Són la gent que no respecten la bonica natura.
1: Passem pel que sembla un forn de calç, amb una entrada que ens sorprèn. Poc més endavant, girem a mà esquerra fins al Coll de Verdaguer.
0: Durant el camí ens trobem una font que podria ser la Font Freda o la Font de la Bassa de Sant Ponç.
1: Sortim a una clariana del bosc i veiem un gros esvoranc. És on es troba la cova de Coll Verdaguer.
0: És una cova amb dues entrades, molt profunda i amb molts departaments. Aquí els frontals ens obren pas pel seu interior.
1: Un cop visitada la cova, seguim per pista cara avall i anem a sortir al lloc on està ubicat el bonic monestir de Sant Ponç de Corbera, d'estil romànic. Era un antic priorat benedictí, probablement del segle X.
0: Ara ja només cal seguir el camí que ens retorna al lloc de sortida.
1: I, per tant, final de la ruta.
0: Ens trobem a la propera. El guió d'aquesta ruta és de Josep Mumbrú, Guillem Soler i Gemma Permanyer i ha estat locutada per Guillem Soler i Gemma Permanyer.

L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estimat, què em passa aquesta nit? Admiro

0: Aquest és el programa número 214-11 d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és dia 2 de juny de 2026 i ara a les 8 del vespre fem el 18è programa d'aquesta 12a temporada. Cada programa, i per veure què passava, es deia i es commemorava abans, ens endinsem en el costumari de Joan Amades i veurem què explicava que passava aquests dies. És bo saber els costums i dites dels nostres avantpassats. En Joan Amades, el dia 2 de juny, no sol aparèixer com una data amb un costum propi i exclusiu ben fixat, sinó que queda integrat dins del cicle de començaments de juny, que ell descriu sobretot en relació amb el Corpus Christi, quan cau a final de maig o a principis de juny. Segons el que recull Amades, en aquests dies previs o immediats al Corpus, com pot ser el 2 de juny en alguns anys, es preparen els altars i catifes de flors per la processó. També recullen i s'escampen herbes aromàtiques com ginesta, menta o romaní per perfumar carrers i places. S'intensifica la decoració dels carrers amb elements vegetals i domèstics. És un moment de feina comunitària molt activa, sobretot en pobles i ciutats on la festa tenia molta tradició. En resum, el 2 de juny no té una festa pròpia destacada al costumari, però forma part d'aquest ambient de preparació i ambientació del cicle del Corpus, que per Amades és una de les celebracions més importants del calendari popular català. Com cada dimarts ens trobem aquí amb en Pau Ibars. Bona nit, Pau.
1: Bona nit.
0: Els Pius i Busques.
1: Sí,
0: ja quasi ho rematem, això, en quedarà un, ja haurem acabat temporada, ja estem al juny.
1: Penúltim programa, penúltim programa.
0: Ja està, així ho tenim. L'Anna, què tal, Anna?
2: Hola, bona nit.
0: Tot bé?
2: Bé, bé, començant un altre mes i a punt d'acabar també.
0: Ja està, ja ho
2: tenim,
0: ja acabem aquesta 12a temporada, ja falta menys i prendrem la 13a si ens volen i ens renoven contracte. I el Pau i la Gemma, que també ens aportaran amb les seves seccions corresponents al llarg del programa. Tots junts construirem el programa i farem arribar a tots vosaltres. Esperem que sigui interessant i que el gaudiu. I sense més preàmbuls, comencem. Què va passar un dia com avui?
3: Hola a tothom, a la secció d'avui parlaré sobre diferents esdeveniments que han succeït un dia com avui, per tant, d'un 2 de juny. El primer de tots, ens hem de desplaçar en l'any 1537, quan el papa Pau III va publicar la bula Sublimis Deus, un document que es va convertir en un punt de referència en el debat sobre el tracte als pobles indígenes d'Amèrica. En aquell context, la colonització europea del continent americà estava en ple desenvolupament. Després de l'arribada de Cristòfol Colom i les primeres expedicions, els territoris americans havien estat incorporats als imperis europeus, especialment l'espanyol i el portuguès. Aquest procés va comportar conquestes militars, evangelització i també situacions molt greus d'explotació, esclavitud i violència contra les poblacions indígenes. Davant d'aquesta realitat, dins de la mateixa església, van aparèixer debats sobre si aquests pobles tenien o no la mateixa condició humana que els europeus. La bula Sublimis Deus va ser una resposta clara. El papa afirmava que els indígenes americans eren éssers humans, amb ànima, capaços de rebre la fe cristiana i que no podien ser reduïts a esclavitud ni tractats com a inferiors. El document defensava que havia de ser respectats en la seva dignitat i que la seva evangelització havia de fer-se de manera pacífica, sense violència ni imposicions extremes. També condemnava la idea que es pogués justificar l'esclavitud pel fet de no ser cristians. Tanmateix, a la pràctica, la seva aplicació va ser molt limitada. Els interessos econòmics dels colons europeus, juntament amb la dificultat del papa per fer complir les seves decisions a territoris tan llunyans, van fer que molts abusos continuessin. En molts casos, les autoritats colonials van ignorar o interpretar de manera flexible aquestes directrius. També un 2 de juny de l'any 1896, l'inventor italià Guglielmo Marconi va obtenir la patent del seu sistema de radiocomunicació, un descobriment que marcaria un abans i un després a la història de la tecnologia. Marconi va aconseguir demostrar que era possible transmetre senyals a distància sense fils, utilitzant ones electromagnètiques. Fins aquell moment, les comunicacions depenien de cables, telègrafs i connexions físiques. Amb aquest nou sistema, la informació podia viatjar per l'aire de manera molt més ràpida i flexible. Aquest invent va ser la base del desenvolupament de la ràdio tal com la coneixem avui en dia. I a més endavant també va influir en altres tecnologies com la televisió, les comunicacions militars i les telecomunicacions modernes. I ens quedem a Itàlia perquè també un 2 de juny de 1946, després de la Segona Guerra Mundial, Itàlia va viure un canvi polític fonamental amb el referèndum que va decidir el futur del país. En aquell moment, la població havia de triar entre mantenir la monarquia o instaurar una república. El resultat va ser favorable a la república i això va suposar la fi de la monarquia italiana, que havia estat molt vinculada al règim feixista de Benito Mussolini i a la crisi del país durant la guerra. Per tant, el rei Víctor Manuel III va abdicar i el seu successor va abandonar el tron. A partir d'aquest resultat, Itàlia es va convertir oficialment en la Itàlia que coneixem avui en dia com a república, iniciant una nova etapa política basada en una constitució democràtica i en la reconstrucció del país després del conflicte. I per acabar, tenim dos fets que han succeït un dia com avui i estan molt relacionats també amb una de les monarquies més importants d'Europa. El primer és que el 1953, un dia com avui, a l'abadia de Westminster es va celebrar la coronació d'Isabel II, un dels actes més solemnes i seguits de la història del Regne Unit. La cerimònia va ser organitzada amb un gran rigor tradicional, seguint els rituals que s'havien mantingut durant segles. Isabel II va arribar a l'abadia en processó, acompanyada per una gran representació de la família reial, autoritats i caps d'estat d'arreu del món. Durant l'acte, la reina va fer el jurament de servir el seu poble, defensar les lleis i mantenir la fe anglicana. Després va ser ungida amb oli sagrat i va rebre els símbols del poder reial, la corona, el sceptre i l'ordre. En aquell moment, Isabel II va ser proclamada oficialment reina. Un dels elements més destacats van ser la coronació, es va retransmetre per televisió, fet molt innovador per l'època. Milions de persones al Regne Unit i a tot el món van poder veure l'esdeveniment en directe o en diferit, cosa que va convertir la cerimònia en un fenomen mediàtic global. Isabel II va regnar durant 70 anys, des del 1952 fins al 2022, convertint-se en la monarca més longeva de la història del Regne Unit. I també un 2 de juny de l'any 2014, a Madrid, el rei d'Espanya, Joan Carles I, va comunicar oficialment la seva abdicació en un missatge institucional emès a la una. L'anunci es va fer per la televisió i ràdio i va ser breu però molt significatiu perquè posava fi a gairebé 4 dècades de regnat. En el discurs, el rei va explicar que havia arribat el moment de passar el relleu a una nova generació amb la voluntat de donar pas al seu fill, el príncep Felip. No hi va haver una cerimònia immediata de comiat, sinó un procés institucional que es va activar ràpidament després de l'anunci. Els dies següents, el Parlament espanyol va tramitar la llei d'abdicació i es va preparar els actes oficials de proclamació. Finalment, el príncep Felip va ser proclamat rei amb el nom de Felip VI en un acte solemne celebrat a les Corts Generals. La proclamació va incloure la presa de jurament davant les institucions de l'Estat i una cerimònia oficial amb la família reial. No va ser una coronació tradicional amb corona, sinó un acte modern, institucional, adaptat al sistema constitucional espanyol.
0: I per donar fi a aquesta secció, avui escoltarem el tema A Kind of Magic, tema que tal dia com avui, però el 1986, va publicar Queen. Escoltem-lo.

0: Tonight, we celebrate our love after all this time.
1: Quin dia es celebra avui? Avui és un dia, només celebren dos dies, un dia mundial i una setmana internacional. El Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia Gravis i la Setmana Internacional dels Museus. Parlarem d'aquest dia internacional, que jo no sabia el que era la miastènia, així ho aprenem una miqueta. El 2 de juny es commemora aquest Dia de la Lluita contra la Miastènia Gravis amb la finalitat de sensibilitzar i conscienciar la població sobre una malaltia neuromuscular rara i autoimmune que afecta milers de persones al món. La miastènia gravis és una malaltia autoimmune i neuromuscular crònica que s'origina a causa d'un desordre del sistema immunològic, generant anticossos que interfereixen amb els receptors dels músculs, danyant la connexió entre la substància química que circula per les terminacions nervioses i els receptors. Això ocasiona debilitat i mal funcionament dels músculs.
2: Aquesta malaltia rara pot afectar persones de qualsevol edat, i el més comú són les dones joves i homes d'edat avançada. S'estima una incidència de 20 casos per cada 100.000 habitants. Alguns dels símptomes característics d'aquesta malaltia són els següents: visió doble, que és la diplopia, disfàgia o dificultat per mastegar i empassar, debilitat al coll, parpella caiguda, coneguda com a potosi palpebral, paràlisi facial, per debilitat dels músculs facials, dificultat per parlar, la disàrtria, debilitat als braços i cames, dificultat per respirar a causa de la debilitat dels músculs de la paret toràcica. Actualment no hi ha cap cura per aquesta malaltia, encara que l'aplicació del tractament per part d'un metge especialista pot ajudar a alleujar els símptomes. En aquesta efemèride s'organitzen jornades, conferències i esdeveniments amb la participació d'especialistes i institucions en matèria de salut. Així mateix, es duen a terme activitats esportives, educatives i divulgació de material informatiu per visibilitzar la miastènia gravis a la població, brindant solidaritat als pacients que pateixen aquesta malaltia i als seus familiars.
1: Qui va néixer un dia com avui? Com d'habitual, començarem aquesta secció escoltant un tema musical.

0: Charlie Watts, nascut el 1941 i mort el 2021, va ser el mític bateria de The Rolling Stones i una de les figures més respectades del rock britànic. Conegut pel seu estil elegant i sobri, va formar part del grup des de 1963 fins a la seva mort. Bé, aquest grup, com sabeu, no deixa de tocar, no tenen edat. Charles Robert Watts va néixer a Londres i abans de dedicar-se professionalment a la música treballava com a dissenyador gràfic. Era un gran aficionat al jazz i admirava bateries com Max Roach i Charlie Parker. Quan es va unir als Rolling Stones, el grup encara començava. Tot i l'estètica rebel de la banda, Watts sempre va mantenir una imatge discreta i elegant, sovint vestint amb vestits clàssics. Va ser considerat durant dècades el gentleman del rock. A més dels Stones, va participar projectes de jazz propis com la Charlie Watts Orchestra. Era probablement el membre menys extravagant dels Rolling Stones, preferia els hotels tranquils i els cavalls abans que les festes. Tot i ser bateria d'una de les bandes més famoses del món, deia que el seu veritable amor musical era el jazz.
1: Una vegada, després de que el Mick Jagger el despertés de matinada dient-li «On és el meu bateria?», en Watts es va vestir elegantment, va baixar a l'habitació del Jagger i li va respondre: «No sóc el teu bateria, tu ets el meu cantant». Era un gran col·leccionista de cotxes antics, però gairebé no conduïa. Charlie Watts va tocar amb pràcticament tots els grans clàssics de la banda, entre ells I Can't Get No, Satisfaction, Pain in Black, que escoltarem a l'acabar, Sympathetic for Me Devil, Give Me Shelter, Start Me Up, que hem escoltat al principi, Angie i Jumping, Jack Flash. El seu estil de bateria era poc espectacular visualment, però extremadament precís i musical, essencialment per al so del Rolling Stones.

0: Anem ara a la literatura i parlarem d'un personatge molt característic. Marquès de Sade, nascut el 1740 i mort el 1814, conegut com això, el Marquès de Sade, va ser un aristòcrata, escriptor i filòsof francès, famós tant per les seves obres escandaloses com per la seva vida plena de polèmiques. El terme sadisme deriva del seu cognom per les descripcions de crueltat i dominació presents als seus textos. El seu nom complet era Donatien Alphonse François de Sade. Va néixer a París en una família noble i va rebre una educació refinada. Va servir a l'exèrcit francès, però aviat la seva reputació es va veure marcada per escàndols sexuals, denúncies i períodes llargs d'empresonament. Va passar prop de 30 anys entre presons i asils. Moltes de les seves obres les va escriure empresonat, inclosa part de la seva obra més famosa. Durant la Revolució Francesa va perdre privilegis aristocràtics i finalment va acabar internat en un manicomi, on va morir el 1814.
1: Va escriure una de les seves obres més conegudes, les 120 jornades de Sodoma, en un rotlle de paper amagat dins de la cel·la de la Bastilla. Quan va esclatar la Revolució Francesa, gairebé va ser executat a la guillotina. Les seves obres van ser prohibides durant molts anys a França i en els altres països. Tot i la seva fama escandalosa, alguns intel·lectuals del segle XX, com els surrealistes, el van reivindicar com un defensor radical de la llibertat individual. Obres principals van ser Justine, Juliet, les 120 jornades de Sodoma, Filosofia al dormitori. Les seves obres combinen filosofia, crítica social i erotisme extrem, i encara avui generen debat sobre els límits de la literatura i la llibertat d'expressió. Escoltem un fragment breu i no explícit representatiu del seu estil filosòfic.
0: La naturalesa no crea els homes iguals. Seria absurd exigir-los que ho fossin. Les passions governen el món molt més que la raó. I cadascú busca la felicitat segons els seus propis desitjos. Aquest tipus de reflexions mostren el vessant més filosòfic i provocador de Sade, centrat en la llibertat individual, el desig i la crítica de la moral tradicional. Doncs un cop acabat de conèixer una miqueta qui era aquest Marquès de Sade, anem a la música, escoltem una cançó del nostre nou personatge.

0: Jimmy Jones, nascut el 1930 i mort el 2012, va ser un cantant i compositor estadounidenc de rhythm and blues i pop, conegut sobretot per la seva veu aguda i elegant. Va triomfar a final dels anys 50 i començaments dels 60 amb un estil molt influent en la música soul posterior. Va néixer a Birmingham, Alabama, i es va criar a Nova York. Va començar cantant en grups de gospel i doo-wop abans d'iniciar carrera en solitari. La seva veu de falset era molt característica i el va convertir en una figura destacada del pop i el rhythm and blues de l'època. El gran èxit li arribà al 1960 amb la cançó Handyman, que acabem d'escoltar, que va entrar a les llistes d'èxits mundials internacionals. Tot i no mantenir una fama massiva durant dècades, molts músics el van considerar una influència important. La seva veu era tan aguda que molts oients pensaven que era una dona qui cantava.
1: Handyman va ser reinterpretada anys després per en James Taylor, convertint-se novament en un gran èxit. El Jimmy Jones preferia actuar en sales petites i clubs abans que en grans estadis. Va tenir una carrera relativament discreta, malgrat haver influït artistes de soul i pop dels anys 60. Els seus principals temes eren Handyman, Good Timing, que escoltarem a l'acabar amb aquest cantant, Just a Little Bite and Ready for Love. La seva música barrejada d'up-pop, rhythm and blues i pop melòdic era especialment admirat per la suavitat vocal i el seu ús del falset, molt avançat per a l'època.

0: Tornem ara a parlar de literatura amb una persona relacionada amb les lletres d'aquí de casa nostra. Carlos Barral va néixer el 1928 i morir el 1989. Va ser un poeta, editor i polític català, una figura clau de la literatura espanyola del segle XX. Va néixer a Barcelona i va estar molt vinculada a Calafell, on passava llargues temporades i trobava inspiració per escriure. Barral va estudiar dret, però ben aviat es va dedicar al món editorial familiar. Com a director de l'editorial, Seix Barral va revolucionar la literatura en castellà, promovent autors innovadors i impulsant el famós premi Biblioteca Breve. Va formar part de l'anomenada generació dels 50 amb poetes com Jaime Gil de Viedma i José Agustín Goytisolo. També va tenir activitat política durant la transició democràtica espanyola i arriba a ser senador. La seva casa de Calafell era punt de trobada d'escriptors, editors i intel·lectuals de tota Europa.
1: Va ajudar a donar projecció internacional a autors del boom llatinoamericà com el Mario Vargas Llosa i el Gabriel García Márquez. Era conegut per el seu caràcter brillant, però també irònic i provocador. Molts dels seus poemes reflectien el pas del temps, la memòria i la decadència de la burgesia catalana. Les seves obres principals són, en poesia, Metropolitano, Lecciones de cosas, Usuras y figuraciones, i en memòria i prosa són Años de penitencia, Los años sin excusa, Cuando las horas veloces. Un fragment representatiu del seu to melancòlic i evocador. La tarde cae despacio sobre el puerto y el mar conserva aún una luz cansada y vieja. Todo parece recordar algo perdido para siempre. Aquest estil intimista i reflectiu és molt característic de la seva poesia.
0: I per acabar, retornarem a la música i escoltarem una cançó.

Pedro Guerra, nascut el 1966, és un cantautor canari reconegut per les seves lletres poètiques, intimistes i compromeses socialment. Va néixer a Guímar, a l'illa de Tenerife, i és una de les principals figures destacades de la cançó d'autor en castellà dels anys 90. Pedro Guerra va començar en el moviment musical canari anomenat Nueva Canción Canaria. A principis dels anys 90 es va traslladar a Madrid i va iniciar carrera en solitari, destacant ràpidament per la qualitat literària de les seves cançons. El seu disc Golosines del 1995 es va convertir en una veu imprescindible de la música d'autor espanyola. Amb els anys ha col·laborat amb artistes molt diversos i ha mantingut una trajectòria coherent allunyada del pop comercial més convencional.

Abans de ser famós, actuava en petits bars i cafès cantants de Madrid amb només una guitarra. Té fama de ser molt proper i accessible amb el públic després dels concerts. Molts artistes han versionat les seves cançons per la gran qualitat de lletres i, a més, ha participat en nombrosos projectes solidaris i concerts benèfics relacionats amb drets humans i causes socials. El Resistiré, que acabem d'escoltar, n'és una de les mostres. Els seus temes principals són Contamíname, que escoltarem al final de parlar d'aquest autor, Peter Pan, Debajo del Puente, que hem escoltat en començar, Biografies, Deseo i El marido de la peluquera. La seva música combina cançó d'autor, folk i influències llatinoamericanes. És especialment valorat per la sensibilitat de les seves lletres, plenes de reflexions sobre l'amor, el temps, la identitat i la convivència cultural.

0: Autors, gèneres, llibres.
1: Hola, bona nit, amics i amigues de Cau d'Orella. Avui us vinc a parlar de dones una mica controversials. Tenim la imatge de determinades dones com a unes grans activistes pels drets, unes persones humanes, en fi, grans escriptores i altres persones del món de la ciència i del món de la cultura que tenim una gran imatge d'elles. I, en canvi, no sempre això, tot allò que llueix. I mireu amb qui començarem. Amb Teresa de Calcuta, ni més ni menys. És una dona que tothom la té com, bueno, com una dona fantàstica que va fer moltes coses pels pobres. En canvi, si fem cas de les publicacions que trobem per molta premsa, trobem que Teresa de Calcuta, tot i que s'ha convertit en un símbol de la metàfora del bé, i quan es qüestiona tot això sembla que s'estigui atacant a la societat, resulta que no és tan així. En primer lloc es podia definir a Teresa de Calcuta amb una frase. Era una ultracatòlica retrògrada que creia necessari el patiment dels pobres, només acceptava el divorci en les cases reials, considerava que l'avortament era el principal problema de la humanitat i s'estimava molt els diners dels rics i sempre els va recolzar. De fet, ella era d'una família rica, inclòs va recolzar dictadures sanguinàries. Les primeres sospites sobre la seva figura van arribar quan les universitats d'Ottawa i Montreal varen fer una tesi sobre els moviments altruistes. Els investigadors Serge Larivé i Genevieve Gerard i Carol Senechal es van adonar de que les germanes de la Caritat, l'ordre fundada per Teresa, era en realitat una entitat molt fosca i amb actuacions difícilment justificables en termes metges, i en especial financers. Per fer-ho fàcil, l'estudi concluïa que les missions de la mare Teresa eren literalment cases de la mort. No eren centres per curar, eren llocs on es tractava els pobres sense cap mena de metodologia clínica ni mèdica i no s'admirava de solucionar cap problema. I es feia, en definitiva, un immens monument a la passió de la mort, sempre que fos la mort dels altres, evidentment, i no per falta de mitjans, donat que les missioneres de la Caritat tenien un pressupost anual que triplicava el de la UNICEF. En paraules de la pròpia mare Teresa, deia: és formós veure que els pobres accepten la seva sort. Ells pateixen com Crist la seva passió. El món guanya molt amb el seu patiment. Com va dir el periodista anglès Christopher Hitchens, qualsevol que vagi a la mare Teresa amb un problema mèdic comet una terrible equivocació. Parlem de pràctiques que van contra la medicina més elemental, com la reutilització d'agulles hipodèrmiques, mesclar malalts contagiosos amb d'altres que no estaven infectats i un llarg etcètera de pràctiques clíniques més pròpies del segle XIV que d'una societat que ja ha descobert la penicilina. Però vigilem,

0: Aquest sistema només s'aplica als pobres, perquè ella, donat que no ho era, sinó que era multimilionària, considerava que el seu patiment no ajudaria a Crist i sempre que tenia una malaltia s'anava a tractar a una clínica privada dels Estats Units. El mite de la mare Teresa va néixer a Anglaterra. En 1968, el periodista Malcolm Muggeridge, conegut per les seves idees antiabortistes i d'ultradreta, va viatjar a la Índia per fer un reportatge a la monja missionera, arrel del qual escrivia el seu llibre sobre la seva tarea a Calcuta. A partir d'aquí, la monja va esdevenir molt famosa i tothom vam tenir d'ella una imatge que els coneixements que hem tingut després no corresponien en absolut a la imatge que teníem d'ella. I més coses. Si deixem la política a part i parlem de diners, les coses no milloren. Un dels seus principals donants de fons amb qui mantenia molt bona relació era Charles Keating, un Madoff avant la lettre responsable de l'estafa de Lincoln Savings and Loan, que rentava la seva consciència amb donatius a les missioneres. I és que les seves comptes no són un misteri. El setmanari Stern va intentar fer un reportatge sobre el tema, però el govern indi va respondre que era un tema classificat. En altres països, com Anglaterra, la hisenda pública va intentar investigar les comptes de la congregació, però sempre es topaven amb la mateixa paret, una paret que es deia Banco Vaticano, al que es transferien tots els fons de l'ordre. I estem parlant de molts i molts milions. En fi, que com veiem, la mare Teresa ens ha donat una sorpresa, una mica desagradable. Però buscarem més persones, més dones, ja que estem parlant de dones aquest any, que també ens sorprenguin, per bé o per mal. Bona nit i que descanseu molt bé.
1: Bé, i fins aquí el programa d'avui. Personatges, lletres, músiques, esdeveniments, tertúlia, tot forma part d'aquest A Cau d'Orella. A més, per una codina, que els dimarts cada 15 dies i que podeu escoltar el 107.2 de l'FM o bé per internet, on trobareu tots els podcasts. També les repeticions del cap de setmana. Desitgem que aquesta hora us hagi resultat agradable i relaxada. Amb aquesta intenció fem el programa tot l'equip. Gràcies a tots per ser-hi i ens retrobarem d'aquí a 15 dies amb el darrer programa de la temporada. Passeu una molt bona quinzena, gaudiu i sobretot, sigueu molt, molt, molt, molt feliços. No deixeu que això us ho prengui ningú. Bona nit.

0: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
1: La gastronomia catalana no necessita reinventar-se, necessita ser explicada. Perquè ja existeix el suquet de l'àvia, el pa amb tomàquet que reca qualsevol sopar o la calçotada que converteix el febrer en festa. El problema mai ha sigut el producte, sinó l'altaveu. No venguem formatge català, venguem Garrotxa, Tupí, Serrat. No diguem vi, diguem Déu Empordà, Déu Terra Alta, Corpinant, perquè el món paga per l'origen, no per genèrics. Si un nen català no sap què és un trinxat o quan és temps de xató, difícilment serà un bon ambaixador. La gastronomia és llengua, història i geografia, i s'hauria d'ensenyar igual. I donar a conèixer no és vendre fum, és compartir la veritat. I la veritat de la cuina catalana és que fa olor a brasa, de sofregit llent, de sobretaules llargues. I això és el que necessitem explicar, si no, ho perdrem.
2: Penso que tenim una gran sort, perquè la nostra cuina s'expressa en molts registres i això ens fa rics, originals i atractius. Carles Vilarrubí, 1954-2025, va ser president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició des de l'any 2016.
0: L'entrevista.
3: Durant el segle passat, cap allà als anys 80, i fruit de l'empenta de tot el teixit associatiu, entitats de tota mena, comerciants, empresaris, polítics, artistes, experts en la tecnologia punta audiovisual del moment, esportistes i sobretot els nostres gastrònoms locals, la vila de Sant Feliu es va erigir com a autèntic referent al Vallès Oriental. El pavelló municipal bullia d'activitat, convertit en la seu d'una fira local completament innovadora. Allò era un aparador frenètic on autòctons, estiuejants, veïns de la comarca i segurament algun estranger que passava per allà, despistat, descobrien el potencial del poble en tots els àmbits. Però avui ens aturarem en un de molt concret, el gastronòmic. Passejar pels estants era un espectacle de la presència artesana local, carnisseries, embotits, pats preparats i, deixeu-m'ho dir, els millors canelons i pollastres del món, segons l'eslògan. I de fons, a les pantalles d'aquells televisors de tub catòdic, aquells on t'havies d'aixecar del sofà per anar a canviar de canal, s'hi emetia una joia, el programa Bon Profit. Allà teníem en Josep Dorcer, amb el Vicenç a la càmera, competint en carisma amb l'incompatible Jaume Pasteller de TV3, gaudint com ningú dels plats dels nostres restaurants. El gaudi d'aquell presentador amateur i la cura dels nostres cuiners i cuineres era una expressió gastronòmica pura, un desig de projectar la nostra cuina cap enfora, d'ensenyar al món què es coia a casa nostra, acomiadant-se sempre amb aquell mític bona cuina, o bon profit. I és que al cap i a la fi tot això tracta de com ens mostrem als demés, de com projectem les virtuts i el saber fer de persones i empreses i de com utilitzem la gastronomia per connectar amb altres cultures i necessitats. I com que parlem de projecció gastronòmica, avui ens acompanya algú que en sap una estona de tot això. Eduard Ávila Morera, molt bon vespre.
4: Bon vespre.
3: Edu o Eduard?
4: Bah, com vulguis, si dius Edu anirem més ràpid.
3: Vinga. Has estat xef executiu de Gastrofira i director de producció i operacions de restauració a Fira de Barcelona durant pràcticament 20 anys. Edu, si no anem errats, podríem dir que la restauració lligada a aquestes grans fires de mostres ha estat clau per projectar al món com som gastronòmicament?
4: I tant, per descomptat. És a dir, nosaltres, com bé deies, a 20 anys a fira, i si tirem enrere uns quants més, vam arribar a entendre que a l'afegir la gastronomia en els serveis que comercialitzava Fira de Barcelona era, sens dubte, un valor afegit, no? Quina millor manera de tancar una venda o una relació amb un proveïdor, ja sigui del món que sigui, ja sigui del món tèxtil, de la pintura, de la moda, del jovent, de la nova, de les tecnologies, el fer-ho asseguts al voltant d'una taula, sempre és molt més agraït, no? Sempre diuen aquí que de futbol i de menjar tothom en sap.
3: Tothom en sap.
4: I llavors,
3: tothom s'hi atreveix.
4: Tothom s'hi atreveix, exacte. Llavors, efectivament, vam descobrir que potenciar el servei de restauració era, no ens enganyarem, allà no era una ONG, sinó que era una línia de negoci, i era una línia de negoci doncs, que tota la gent que entrava al recinte, estant i més o menys estona, des del principi teníem l'oportunitat d'oferir-los un esmorzar, un còctel abans d'un event, un dinar ràpid de treball, o inclús després sortir a la ciutat i oferir-los doncs, els serveis de restauració també, per que tota aquella gent que podien ser events, o que poden ser events locals o events a dia d'avui super internacionals i globals, doncs al voltant de la taula i al voltant del bon menjar, doncs tot això suma i suma molt, efectivament.
3: Molt bé.
1: Com comença la teva inquietud cap a la gastronomia?
4: Ui, ara quan us escoltava el sentir d'en Pasteller deia, ostres, ja en fa d'anys, no? Doncs la veritat és que va néixer així del no res, no? A casa som una família numerosa, els pares vinculats, sí, al bon menjar, però com tothom, però ningú vinculats al sector. I, bueno, com aquell jove que quan volia ser bomber, volia ser empresari, però al final, no sé, si per el fet de que tots esmorzem, dinem, berenem i sopem, si podem, al voltant del menjar, em van entrar al cuquet, vaig començar a estudiar, que hem de tenir en compte, estudiar fa 30-35 anys, el cuiner no era el que és avui. Avui jo diria inclús que els hem divinitzat massa, eh? Jo ho faria molt més terrenal, però en aquell moment ser cuiner doncs, era un repte, me'n recordo, perquè a Sant Feliu tota la colla, divendres, dissabtes i diumenges, doncs era el seu moment de gaudi, i el meu era el d'estar pelant patates, netejant cassoles i anar fent.
1: No? On comences a estudiar?
4: Començo a estudiar a l'Escola d'Hostaleria de Barcelona, al carrer Muntaner en aquell moment, durant els 3 anys. En aquell moment es feia el servei militar. Entre el primer i el segon any vaig fer el servei militar i vaig tenir el gran honor de ser el cabo cocina.
1: Allà sí que pelava les patates.
5: Que no. Tractaven bé, no? Els caporals, els generals?
4: Bueno, no ho sé. Vaig passar d'escriviente de cocina o cabo cocina, que ara que ho penso, hòstia, si em feia temps que no parlava d'això. Molt ranci, molt ranci. Després vam continuar al cap de 2 anys i, sens dubte, vaig tenir crec que una de les millors oportunitats de la meva vida, que va ser just acabar poder anar a treballar al Japó. El Japó era l'any 92. I què passava al 92? A part de les Olimpiades, les Olimpiades aquí, hi havia a l'Expo de Sevilla, també, i se'n van juntar dues coses, no? Primer, tots estàveu per aquí gaudint dels Olímpics, i jo estava a Sevilla, on vaig tenir aquella oportunitat que durant sis mesos, des de Sant Jordi fins a passat a la Mercè, vivint a Sevilla, i on cada setmana baixava un restaurador, en aquell moment reconegut a Catalunya, i baixava ell amb el seu servei de sala i dos o tres cuiners, i nosaltres li paràvem i li gestionàvem tot el servei a dintre el pavelló de Catalunya. Vaig estar allà amb Carme Ruscalleda, amb Ferran Adrià, amb Santi Santamaria, amb el Roig Rubí, amb Casa Irene, amb Casa els Leopoldo, amb tots. I en aquells moments érem, jo diria que més autèntic que ara, perquè, com us he dit abans, sota el meu prisma, ara hi ha massa espuma, no? Crec que n'hi ha massa. Però en aquell moment era molt, molt, molt autèntic, no? Baixaven tots amb les seves receptes i, clar, me les feien arribar perquè els hi comprés el gènere i després cuinessin, no? A la Pepita i la Lolita de Reixac, és a dir, era al·lucinant, no? Era al·lucinant. I una altra experiència curiosa i digna de compartir és el tarannà, no? El tarannà, i que jo me'ls estimo molt arreu d'Espanya tots, però el tarannà català i el tarannà andalús, no, com una castanya. Sí, sí. I allà, quan era el Rocío, era la festa del Carmen, i quan era la festa del Carmen, era la festa... I clar, jo necessitava comprar, i allà, doncs...
1: I et devia costar trobar.
4: Uf, molt, molt, molt, molt. La veritat és que costava molt. I el que us contava, aquests restauradors veníem amb unes llistes maques perquè es volien lluir, sí. I llavors doncs, recordo autèntiques quimeres. Aventures i quimeres per aconseguir-los el producte. No? Molt bonic, molt bonic. Però bueno, tornem a anar d'un cantó a l'altre, perquè us he dit que vaig estar al Japó i als Jocs Olímpics, i això va ser també simultàniament a Barcelona durant els Jocs Olímpics una multinacional molt important japonesa, Mitsukoshi, que es dedicava i es dedica a dia d'avui a temes immobiliaris i a molts temes, però entre altres de restauració de luxe, van muntar allà on hi havia l'antic Arcas Soler, a Rambla, Catalunya, van muntar un local, un restaurant exclusiu per tots aquells visitants japonesos que durant els Jocs Olímpics estarien a Barcelona i que es trobessin com a casa. Llavors em van enviar 6 mesos al Japó innocentment perquè aprengués la cuina japonesa.
3: No hi havia res japonès en aquella època a Barcelona.
4: Hi havia
3: poca cosa.
4: Molt poca cosa. Hi havia el Yashima, hi havia poca cosa més. Hem de tirar 30 anys enrere.
5: I tu anar a Japó, deurien dir, ets boig, no? Perquè anaves a l'altra punta del món.
4: Jo, totalment boig, perquè us podeu imaginar, fa 30 anys no hi havia internet, no hi havia telèfons mòbils, jo em comunicava amb la Mònica, amb la meva dona, em comunicava amb Telex, però amb el Telex que tenia el meu pare a la seva oficina, llavors, clar, jo no podia ser molt... No li podia dir moltes coses guapes, perquè mon pare els hi tenia que traspassar amb ella. Tot i que, bueno, va ser...
5: I no quedava gaire bé, no?
4: No. I l'experiència molt, molt, molt impressionant. Recordo que jo no havia agafat un avió en la meva vida i el primer avió que vaig agafar va ser Barcelona Heathrow Anchorage Narita. Vaig estar 18 hores i quan les sensacions curioses és a l'aeroport de Londres entrar amb un avió de 2 pisos amb no sé quantes files i tal, i jo era l'únic europeu, tot l'altre era asiàtic, no? I 30 anys enrere jo vaig dir, hòstia, Eduard, t'has equivocat, no saps on vas, no? Però va ser una experiència impressionant, molt, molt, molt xula.
3: O sigui, de ben jove, al final, ja estàs com connectat al món aquest com més internacional, tema de fires, sí. No entres directament en el món del restaurant, cuina petita...
4: Bueno, en principi, no. El que sí que hi ha... Bueno, la meva primera inclusió en una cuina va ser el restaurant Reno, de la família Julià, al carrer Tosset, amb unes arrels de cuina francesa que jo envejo i que... No dic que vaig patir, perquè no vaig patir, però hi havia una disciplina molt, molt, molt... que a mi m'agrada, és a dir, hi ha d'haver-hi alguna disciplina, no pot ser tot tan obert, no? I me'n recordo, vam fer moltes mires, vaig pelar moltes carxofes al costat del Javi Torres, dels Hermanos Torres, que després ho van gestionar i hem fet moltes coses plegats, no? Llavors vaig estar voltant, que és el més important, voltar per molts espais, conèixer món, maneres de fer i, òbviament, producte, no? Recordo a Reno, doncs, que era al·lucinant entrar en unes naves, era unes càmeres a les que entraves, clar, normalment a casa no entraves a la nevera, no? Allà entraves a la nevera i a dintre la nevera, doncs, segons l'època de l'any, i que això és molt bonic i perdura encara, doncs, quan hi havia espàrrecs, quan era temps de llagostes hi havia llagostes, quan era temps de mongeta verda hi havia mongeta verda, i el que us he dit, quan hi havia carxofes, hi havia una pila a casa de carxofes, que me'n recordo que arribava aquí a Sant Feliu amb les mans negres i no era de canviar pneumàtics, sinó que era de pelar carxofes, no? Llavors, doncs, bueno, divertit, molt divertit.
5: Bueno, però veig, llavors, no?, que abans també era com un món més... No?, que estàveu tots més units, més interconnectats, més... Ara potser és molt individual, no?, aquest món de la cuina.
4: No. Ara, cert és, després de que en Ferran Adrià va fer el que va fer ja fa 20 anys amb la revolució de la cuina, en aquell moment, Ferran i el Santi Santa Maria, en aquell moment, es democratitza la cuina. Jo us he parlat del Reno, i jo, allà s'amagaven les receptes. És a dir, allà el xef de cuina, l'Isidro en aquell moment, feia la picada, una picada que em tenia picant un morter 3/4 d'hora, però ell amagava en el puny quantes ametlles hi posava o quants alls hi posava perquè no ho veiéssim. Abans era així.
3: Com la recepta de la Coca-Cola.
4: Exacte, amb una picada, no?
5: Una picada. Aquell secret, no? Segur que tenia alguna espècie o alguna que...
4: Sí, us he dit que això m'agradava perquè era la disciplina, però, bueno, però llavors quan hi ha l'explosió de que s'obre la cuina a tothom i que es democratitza, tothom pot fer de tot, totes les receptes es comparteixen i a dia d'avui és així,
3: El Joan fot una mica... Tu fots una mica igual, amb la salmorreta aquella que fa pels arrossos, que encara no s'ha explicat mai com la fa ben bé. Sempre diu una... Si li preguntes avui et diuen una cosa, dius demà... Hòstia, m'ha canviat alguna
5: cosa. I quan et fa et distreu. Passa amb això, pam.
6: Has de tenir les teves coses amagades, si no...
5: I tornant al tema de les fires i això, Clar, estem parlant d'unes quantitats indigents de compra de productes, de cuiners, de personal... Tot això com ho gestionaves?
4: Això és de les coses que també, no? Jo he sigut al cul del Jaumet, he estat, que no hi sé estar quiet en lloc i m'agraden els canvis, no? Jo venia de comprar i de fer gestió i de cuinar per 20, 30, 40 events de 100, de 200, de 300, i llavors arriba el moment en què creem aquest departament propi de Restauració Fira Barcelona, i us heu d'imaginar que en aquell moment jo passo de comprar ous a comprar truites ja refrigerades a palets. Sí. És a dir, a palets per què? Doncs perquè, per exemple, durant el Saló de l'Automòbil passaven un cap de setmana 28.000 persones. No en mengen totes, però imagineu-nos que només el 10% demanen un entrepà. Oh, estem parlant de 2.800 entrepans, no? Sí, sí, sí. I un dels tops ventes era la truita, perquè era els caps de setmana, entre setmana, quan venia premsa i venien altres gent a fer més negoci, el que es venia més era el de pernil ibèric, no? Però el cap de setmana pels nanos els omple més una truita, no? Llavors, doncs, passes a tenir que comprar, doncs, de comprar 4 quilos ous i patates, a tenir que negociar i comprar, doncs, aquest tipus de productes, no? També és cert que a dia d'avui, la immersió dels productes de quarta i quinta gamma, doncs faciliten moltíssim aquest tipus de produccions, no? Heu de tenir en compte que en el darrer Mobile World Congress d'aquesta edició van arribar a passar 96.000 persones en 4 dies, alguns recurrents i que repeteixen, però és igual, fem números ràpids, cada dia et passen unes 30.000 persones. 30.000 persones es diu ràpid, no? Passa que el model de gestió que es va implantar en aquell moment i que vam implantar el que anomenàvem un model de gestió mixt, que ens permetia, primer, que no tot tingués i tot sortís d'un mateix operador, tothom faria servir el mateix sofregit i tots els locals tindrien aquell flaire més o menys del mateix gust, no? Llavors el que vam decidir és una gestió mixta amb la qual al voltant del 30% ho gestiona Fira Barcelona amb el departament que vam crear, Gastrofira, amb diferents marques, i a l'altre 60% mitjançant concurs públic el donem a diferents operadors de la ciutat, perquè el que té capacitat per fer el millor fish and chips, doncs primer aplica per participar i si guanya, doncs és capaç de fer aquest servei, el millor pizza, el millor sushi, el millor grab and go, el millor restaurant gastronòmic, i llavors també buscàvem allò de que quan aquest, sobretot aquest client internacional, arriba a Barcelona, es mou pel port o per les estacions de tren, l'aeroport o el tren, i veu ja unes marques referents, o es mou pel centre de la ciutat i veu també aquelles marques referents, i després entra al recinte firal i torna a veure aquelles marques referents, doncs no deixa de ser això que comentaves al principi, que és el millor escenari per promoure el nostre producte.
6: És el que et volia preguntar, que com valoraràs l'impacte que té la fira cap al panorama gastronòmic català?
4: Home, jo crec que s'ha fet molt, molt, molt bona feina en el sentit de dir donem oportunitat a que el producte local arribi a la gent que ve de fora, no? Nosaltres vam batejar-lo com el concepte, el model Barcelona, no? En el sentit que no tot ha de ser local, però sí que hem d'aprofitar de que n'hi hagi molta, molta presència, ja sigui del pa amb tomàquet, ja sigui de l'embotit, ja sigui de formatges locals. A mi m'agrada el guacamole i m'agrada el ceviche, però crec que ara n'estem abusant una mica massa, no? Llavors, escolta'm, jo recordo el primer semi-guacamole que vaig menjar i me'l vaig menjar al Pinocho de la Boqueria, i no era un guacamole, sinó que era un alvocat amb una miqueta de maionesa i unes anxoves de 10, i era una recepta feta amb alvocat però amb aquesta proximitat de l'anxova de l'escala, i no calia que ens anéssim a un guacamole, un ceviche o aquestes preparacions, no? Tot i així, a mi, jo tinc la sort, i dic, el dia que vagi el metge em digui, Eduard, no pots menjar coliflor, hòstia, m'emprenyaré molt, perquè m'agrada absolutament tot. Sí. Si em pregunteu, Eduard, què no menjaries? Escolta'm, no ho trobaríeu. No?
6: Estàs acceptat ja, el pare de fora. No pateixis, aquí som igual.
4: Absolutament tot.
5: I en aquest sentit, a les fires, ara és una anècdota, sí. Tens algun típic directiu supermilionari que et devia dir, jo vull menjar això i no ho tenies. I has hagut de moure mar i cel per dir...
4: Directiu ara... no, però a Fira Barcelona també s'utilitza l'espai Usabreu pel sonar, per exemple. Els artistes són els més punyateros.
5: Són els més toca collons, sí, parlant en
4: sí,
5: plata, no?
4: Sí, sí. Bueno, els que tenen més... Els que tenen més
3: manies.
4: Exacte, sí. Més manies. No, directius en principi no, eh?
5: Escolta'm, sí. Que algun d'aquests xalats... De...
4: No, és a dir... Jo soc
5: això vols dir que tu feies una bona truita i llavors la gent ja quedava contenta.
4: Efectivament. Qui diu una bona truita, diu un bon embotit, o servir-lo amb les condicions que toquen, no? És a dir, jo... És molt fàcil, o no, o sembla molt fàcil cuinar molt bon producte i obtenir resultats 10 i, és un engany. És a dir, tu pots obtenir un resultat 10 amb un producte molt, molt, molt senzill. Un llegum ben cuit, amb el que comentàvem abans, mira, ho vaig menjar i per dinar, eh? Així de senzill us ho diré. Jo no sóc de fer receptes, però vaig arribar amb el temps just. Tenia llegum, llenties cuites de la parada del mercat d'Hostafrancs de Barcelona i vaig comprar mitja dotzena de gildes. La gilda porta anxova, piparra i unes olives. Vaig agafar les llenties, vaig desfer les gildes, res més, desfer les gildes, ho vaig barrejar amb tot l'oli de les gildes, una recepta de 10, i quan hem trigat a fer-la... Quan hem trigat a fer-la? Un 30 segons, no? Llavors, no cal anar a buscar un llamàntol per fer un arròs acollonant, sinó que pots fer un arròs molt bo amb galeres, no?
5: Llavors, sí, no. Les coses senzilles i amb
4: total.
5: Carinyo.
4: Llavors, jo crec que a la teva pregunta de si ha vingut algun alt mandatari ha volgut, no. Com a conya o com a cosa que, bueno, que s'ha de fer per protocols, és sovint ve la Casa Real i quan ve la Casa Real és un desastre a nivell operatiu i logístic. Primer perquè et tanquen tots els accessos, amb inhibidors, t'ho tanquen tot, i a més et tasten el producte.
5: Hi ha un tastador per si l'enverina, no?
4: Hi ha un tastador pel producte, no?
3: T'imagines que cau allà, clac.
4: El primer dia fa gràcia, després quan tens... Clar, perquè només li has de donar menjar amb ell, li has de donar amb ell i 37.000 més que estan al voltant. Llavors això, doncs, bueno, acaba sent...
3: Cansa.
4: Anecdot, sí... Sí. Que dic que si li volen fotre un... Li fotran un altre cantó, no? Sí. Però no. I si entren els gos... Clar, un gos no pot entrar mai en una cuina per temes higiènico-sanitaris, però si a la Casa Real no n'entra un, entra en set.
6: Sí,
4: i passen per allà, no? Però bueno, això és anecdòtic, eh? Suposo que en altres camps deu passar el mateix, també.
6: Actualment segueixes lligat a les fires o...?
4: Sí. Fa 3 anys, després de 21 anys a Fira Barcelona, amb el que primer perquè vam crear el departament, jo i dos exalumnes meus, que això té molt de mèrit, que em van cridar, em va dir, Eduard, un alumne crida al profe i li diu...
3: Diu molt de tu
4: i diu
3: molt dels alumnes.
4: Vam crear el departament, vam estar 21 anys i va arribar un moment, bueno, ara que ja, doncs, que volia fer altres coses, no? Em vaig voler, vaig aprofundir molt amb la docència, estic en una escola molt puntera al CIP, al Culinari Institut de Barcelona. Dic puntera perquè és un sistema pedagògic totalment diferent a les altres, tot i que continuo donant classes a la Universitat Autònoma, a la Politècnica...
3: Ara ja entenc perquè fas amanides de llenties amb piparres.
6: D'on treu el temps aquest home?
4: Exacte, no. El més difícil és gestionar l'agenda, però quan fas el que vols, toco fusta, soc molt privilegiat de poder fer això. No sé on estàvem perquè m'hi parlo.
6: Si seguies lligat a les fires.
4: Ah, sí, i segueixo lligat a les fires perquè a nivell ja no Fira Barcelona, sinó treballo per Nevex, que és l'empresa més grossa a nivell nacional, que és catalana, que gestiona fires pròpies, té 17 fires. D'aquestes 17 fires n'hi ha 4 vinculades al món agroalimentari. Una és el Food for Future, que es fa a Bilbao, l'altra és a l'Agritec, que es fa a Màlaga, l'altra que és a l'Autèntica Premium Food, que es fa a Sevilla, i l'altra és el HIP, que es fa a Madrid i a porta 10 anys, i dic 4 i és 5, perquè el 16 i el 17 de juny fem per primera vegada Charcutexpo, una fira vinculada només al món dels xarcuters a Madrid, i jo tinc la gran sort, torno a tocar fusta, de que porto la part congressual, i la part congressual és tan fàcil o tan difícil com aixecar el telèfon i convidar a tota aquella gent rellevant en cada un de les àrees del sector perquè aporti. Jo els convido, clar, és molt bonic aixecar i convidar, vine i explica'm què fas i com ho fas i tal, o vine i participa en l'obrador de xarcuteria, o vine i participa en aquesta activitat, o vine i tal, i el tipus de gent amb la que treballo, doncs tots són cuiners, no? Que jo sempre dic, sí, estem amb una, dos, tres estrelles, estem amb gent que té tots els sols de la guia Repsol, amb gent que està tota la guia McCarthy, però el que jo sempre busco és gent que tingui algú que explicar, algú que compartir, perquè no vull que vinguin a fer receptes, perquè les receptes entres a YouTube i ja et surten. Sí. En canvi, fem una cosa que és molt xula, que és en l'escenari, això en l'autèntica Premium Food i en el Charcutexpo aquest que farem ara, no? Pugem, convidem a un chef, reconegut o no, amb estrelles o sense estrelles, però que té alguna cosa a explicar, i comparteix durant 40 minuts escenari amb una persona que despunta en una altra disciplina. Ja sigui, doncs, un esportista d'èlit, un polític, un humorista, un pastor, una percebeira, un productor, el Joaquín del Betis, bueno, i aquí anècdotes.
3: Bueno,
4: exacte. Vam acabar fent el Joaquín del Betis i el Rafa Zafra fent tortitas de camarones a l'escenari. Us podeu imaginar la que es va liar allà, no? Però l'essència era, comencem parlant d'aquell home que va pujar a l'escenari, que era el camaronero, que era el que collia camarons i ens explicava tota la història. Després li donem la volta i li fotem la conya, doncs, d'aquell Joaquín del Betis, que és una bellíssima persona, divertidíssima, amb el Rafa Zafra, que està més pa allà que pa aquí, doncs vam acabar fent una acció molt xula, no? O el Nando Jovany amb l'Àlex Roca. L'Àlex Roca és aquest nano,
6: sí, que
4: corre amb una discapacitat, no?
6: I a mi em va adelantar la mitja.
4: Doncs bueno, vam acabar amb el Nando torejant vaquilles a Sevilla, i el Nando em deia, Edu, això no ho pengis, que perdré tots els followers que tinc catalans.
5: Hòstia, els catalans.
4: Llavors, hi ha moltes d'anècdotes, la veritat.
6: Sí, no, si veig que podríem estar hores parlant aquí amb tu.
4: Sí,
6: de...
4: sí.
6: Però bueno, el sí. Xavi ens fa senyes com dient, no, com anem?
3: Anem
6: com
3: bé o anem bé? Com anem,
7: bueno, Xavi? Portem uns 25 minutets.
6: No, ah, està molt bé. No,
3: doncs ara una mica, jo penso, sí, que aprofitant... Podríem...
6: Aquest, que tenim una gran...
3: Bueno, aquí tenim un comunicador, sí, brutal, que hauríem d'aprofitar algun altre dia i seguir amb algun tema, perquè això és collonut. En fa pocs dies vam fer
6: les paelles.
3: No hi vam poder ser, però hi havia el concurs de rossos aquí a Sant Feliu, del qual vas formar part del jurat per segon any, potser?
4: Per segon any. La veritat és que m'ho vaig passar molt bé. Al final també, perquè es munta una festa bestial.
6: Allà s'ho passa bé tothom.
4: Sí, però jo crec que hi ha molts indicadors que sumen i que ho fan molt, molt, molt, molt autèntic. Un, l'emplaçament. Poder estar fent aquella canxifreda amb aquell escenari al final, amb un dia de glòria que ens va fer, tot i que l'any passat va ploure i va ser la bomba també, però aquest any no tenia preu el marc amb què es feia.
3: Brutal.
4: Arribar i trobar 34 grups, que multiplica per la gent que era 34, i perquè segons em van dir, van tancar inscripcions.
5: Sí.
4: De gent hiperimplicada, fent coses que, quan vam fer una primera ronda, veient la mise en place i veient la preparació, que és un moment molt bonic perquè hi ha molta germanor, doncs veies ja en els ulls de molts d'ells, inclús, jo em vaig fotre la jaquetilla i vaig acollonir una mica aquest any. Llavors veies alguns que, hòstia...
5: Aquest ja veuràs, no? Mirarà el plat de la paella...
4: El jovent, que n'hi havia molt, i que això és preciós, és a dir, perquè sí, el món està tot molt espatllat i el que vulgueu, però afortunadament doncs, hi ha gent i hi ha futur i ja està. I no, jo crec que no s'ha de ser pessimista, ni molt menys, no? El jovent s'ho prenia molt bé, a conya, molt divertits, alguns d'ells ja, el pare m'ha ajudat per aquí, la mare m'ha ajudat per allà, i em veies alguns que dius, aquests la toquen, i altres que deien, uf, això és perillós, eh? A veure què passarà,
6: què
4: no?
6: Què pot sortir d'aquí?
4: Sí, va, un d'ells, un dels arrossos, que era per 20 o així, quan vam passar hi havia 20 cuixetes de pollastre, suposo que comprades al món, que encara eren crues, i jo vaig dir, hòstia, i això ho foteu així sense... Sí. Doncs us dic que aquell arròs va sortir dels premiats. I al principi no en donaves un duro, no? Però després la gent, i els més grans, doncs també repetidors de l'edició anterior, perquè jo havia vist, doncs hi posaven... quan passava per allà, doncs m'explicaven o m'intentaven explicar els secrets. I un cop comencen a presentar-los amb la dificultat que hi ha també de 34, aquest any es va millorar perquè s'havien fet uns slots d'ara n'entren 10, ara 10 i ara 10, sí. I la veritat és que
3: va funcionar molt bé,
4: i he de dir que amb un nivell sorprenent. I ara igual si fos arròs bomba, si fos arròs de pals, si fos arròs negre, si fos arròs de verdures, si hi hagués pollastre o si hi haguessin camagrocs o si hi haguessin trompetes o si hi haguessin... És igual. No n'hi havia cap que diguessis està malament. Què va? Al contrari. Estaven... Ho vam tenir molt difícil. Ja ho molt dir, difícil.
8: Ja sí, sí. Bueno, al final, bon menjar, bon beure, bon ambient, sí. Així ho tens tot ja.
4: La veritat és que es crea un ambient, jo crec que és supersà, supermaco, divertidíssim i amb projecció i futur, és a dir, qui digui a mi, a mi això... Sí.
6: Hem de fer una fira d'arròs de Sant Feliu, eh?
4: Però igual s'ho va fer el pavelló, eh? Llavors, perquè allà ja no n'hi cabien més, eh? Ja no n'hi cabien més.
3: Molt bé, doncs anem una miqueta ja sí, a cara barraca.
6: A les preguntes, amb les...
3: Sí, ens agrada fer unes preguntetes així, no comprometen massa, però bueno...
4: Vinga, va, ho intentarem.
3: Ens recomanaries un restaurant que hagis estat últimament per aquí, tu? O
4: per aquí,
3: o
4: de la zona... Jo el que us he dit abans, no? També en funció del que tu vols i que tu esperes, no? També sempre què és bo, què és dolent, què és barat, què és car, en funció de les teves expectatives,
3: correcte.
4: No? Que m'hagi agradat, ostres, doncs vaig anar fa molt poquet al restaurant L'Aeroport de l'aeroport de Mollà, em sembla que, de Castellterçol?
3: De Mollà.
4: De Mollà, és a Mollà, a l'aeroport, que tens la pista allà al costat.
3: I allà hi ha un restaurant.
4: Sí, sí. Veus? És Mollà o és Castellterçol?
3: Mollà. L'aeroport és a Mollà.
4: Doncs l'aeroport?
3: Sí, sí, sí.
4: Doncs sí, sí, hi ha un restaurant que es diu L'Aeroport, que tens la pista al costat. Vam anar a fer una caminada amb una colla d'aquí dels Saulons i ens van dir, després anem allà, que hi ha un menú que és molt senzill, Eduard. Es pensen que jo sempre... Sí, no, jo com millor menjo amb aquestes llenties amb Gildas. Vull dir que no t'esperis molt, no t'esperis molt. I la veritat és que vam menjar espectacular, amb un menú que no sé si ens va costar 22 euros, però al costat de la pista, que no, en aquell moment no va baixar cap avió, ni ultralleuger, ni res, però vam menjar molt bé, molt bé, molt bé.
8: Aquest és el que és al costat del golf?
3: No, està cap a l'altre costat, està cap a la carretera, diguéssim,
8: de Collsospina. Allà al golf també m'han dit que es menja molt bé.
4: Sí, exacte.
3: Direcció Vic, per dir-ho.
4: Sí. I molt bé, la veritat, molt bé, molt correcte. Potser també era l'espai i el servei molt atents, però és a dir, que et fan brasa, la brasa està ben feta, està ben cuinat.
6: Ja està apuntat, aquest any. Sí. Un vi o una cervesa que diguis el que més m'agrada?
4: Un vi, una cosa molt, molt senzilla i de la terra, Marmellans. És un vi molt senzill, molt econòmic, a més hi hauria moltíssims, no? Però, un altre restaurant que em va agradar molt, i el vaig treure d'aquí, a Sentmenat, i ara al Cor de Bou a Sentmenat. Una cuina espectacular. Aquí al costat ho tenim, ho porten dos noies i és una cuina de peus de porc, macarrons, guisa quan hi ha pèsols...
3: Tradicional, no?
4: Exacte, cor de bou.
8: De fogons.
4: Exacte, sí. Fogons. Sí. Amb un ambient, un menjador superxulo, em recorda una mica l'antic Benet d'aquí, amb una llar de foc, si és a l'hivern, hòstia, dona un caliu superxulo, que utilitzen...
3: Aquí, sí que és maco, eh?
4: Utilitzen tota la vaixella que la compren vaixelles antigues i peces, si em demanes tres peces igual no hi són, perquè ho fan tot, i jo em recordo que un cop, doncs, inclús els hi vaig portar, no sé si me'n recordo, mitja dotzena o una dotzena de copes que tenia per casa que jo no utilitzava, però els hi vaig donar i estan allà, vull dir que
8: l'aprofitarem.
4: La veritat és que sí.
8: Pues apunta que també.
4: Un altre.
8: Tenim feina, eh?
4: Sí, i
6: molta de feina tenim.
4: N'hi ha.
6: Villa ho ha dit, un nom de noia.
4: Mònica Laia Mariona.
8: També és de família numerosa, no?
3: Laia Mariona Mònica, no?
4: Sí, exacte.
3: I una cançó.
4: Una cançó. A mi em van totes. La Morocha, ves igual. Vamos. Me fa.
8: Apuntada està.
6: Que sàpigues que ens despedirem amb la Morocha.
4: Uau, aquesta el Xavi no la té.
6: Sí, el Xavi ho té tot.
3: Molt bé. Doncs res, super agraïts, sí, estaríem, i contents.
6: Estaria molt bé, sí, aquí parlant amb tu. Ah,
8: sí, no, jo l'emplacem per la temporada que ve, no?
5: Això està bé.
8: Aquí.
5: Jo sempre dic que quan dono classe dic pareu-me, pareu-me, pareu-me, perquè si no jo m'enrotllo molt. La veritat que, bueno, com que m'agrada el que faig, passió, crec que és alt.
8: Final.
6: Sí, sí,
5: no? I compartir-ho, sobretot compartir-ho.
8: Estovalles o sense estovalles?
5: Com les estovalles.
8: Gràcies.
5: Sens dubte. Sens dubte.
6: El del, final, tinguis, el del divendres et va fallar, oi?
5: Malgrat tinguis que pagar... Ara vinc d'una sessió que he estat amb uns nanos també aquesta setmana, i de les coses que els hi deia, dic, escolta, m'hem pagat 37. Jo hagués pagat 39 si m'haguessin posat estovalla i tovalló.
3: Clar que sí.
5: Però... I també s'entén, eh? També s'entén, les despeses...
8: No, però és el que dius tu, sí. Però per el que pagues, que ja has pagat, pagues una miqueta més i canvia la cosa.
3: Però no té res a veure, no té res a veure, crec, que molt pagar o no pagar. Això al final és una qüestió de modes, potser, sí, o més... una mica com el vestir.
8: Ja, però bruteja. Per mi no tenir estovalles, bruteja.
3: Totalment d'acord, totalment d'acord.
5: Sí, més... Però... A veure, però si li preguntem al Xavi o altres generacions, et dirà, a mi no em fotis estovalles.
3: Segur.
5: Ja, però a mi m'agrada, eh? El tacte d'una estovalla, una, mai més ben dit, una sobretaula amb estovalles, mola molt.
8: Mola molt. Sí,
5: una sobretaula sobre una melamina és una merda.
8: No.
3: Una pallofa de músic, sí, per allà, o unes postres...
5: Exacte.
8: O el tros de can que t'ha quedat sofa, a la forquilla, perquè em fots la forquilla també sobre la taula.
3: Una sofa de vi, això és...
5: Bueno, però
3: això vol dir que allà s'ha menjat bé, clar que sí.
5: A casa tu poses estovalles, sí, o tens... Doncs ja està.
8: Però perquè la meva mare, tota la vida, bueno, i jo aquí em va quedar. I això, tinc aquesta obsessió. A tothom que ve li pregunto per què. Ara, últimament, que anem a llocs, és que no hi ha estovalles, i és que no ho suporto.
5: Sí, a mi, bueno, a mi tampoc m'agrada.
8: Bueno, suporto. Si se dirà, es menja, tampoc et pensis...
6: Vas menjar igual.
8: Sí, tampoc et pensis que... Però m'agrada... Bueno, trobo més cuidat. Trobo més cuidat. Doncs ja tenim, no?
6: Molt bé, doncs moltes gràcies, i el que hem dit. Que
5: perfecte, quan vulgueu.
6: Et farem tornar.
3: I tant.
5: Això està fet.
3: Salut.
5: Vinga.
8: Vinga, gràcies.

0: En Capell va al mercat.
1: El mercat és el dilluns. El dilluns en compra llums. Llums! Oh, lai, lai, la masovera, la masovera.
2: Sort que fem una recepta fàcil, Ferran, perquè jo em poso les mans al cap, perquè que sàpigues que en Capell és l'únic que ha anat al mercat aquesta setmana. Jo amb els meus lius i tu amb els teus, tu et fies que ens ho hagi portat tot bé o no?
3: Bueno,
4: bueno ja com... després de 10 programes, que ja és l'11,
2: ja se'n anava al
4: mercat. Jo crec que podem deixar anar una mica sol, també.
3: Sí, però expliqueu-ho tot. Divendres, clar, vam apretar una miqueta.
2: Divendres vam apretar.
3: I clar, dissabte estàveu dormint...
2: No, jo dissabte tenia feina.
3: Ah, feina per passar la ressaca.
2: No, hem de fer un arròs.
4: Jo vaig llevar d'hora, tio. Sí. Jo tenia feina, no. També, eh?
3: Aquí tothom és molt sant.
4: Quarts de 8 ja dansava, jo, noi.
2: Jo a les 8, sí, sí.
3: Bueno, en fi, doncs, com que hem decidit fer un menjar ja per la calor...
2: I fàcil...
3: I facilot.
4: I aprofitant que l'Edu Ávila ens ha parlat de llegums i de elaboracions de vegades senzilles que són molt ben parides, doncs ja ho veureu.
3: Fem-ho fàcil. Què hem dit? Doncs fer un empedrat, el típic empedrat de tota la vida. I com que el cos no estava
2: per donar moltes voltes,
3: per donar moltes voltes, vaig anar directament a aquí a Calda, llegums parellada. Vaig comprar aquí unes mongetes del ganxet. Hi havia de les altres, però em van dir que el ganxet li dona un punt més...
4: No? Més autèntic.
3: Bueno.
4: Més d'aquí.
3: I després, pujant cap amunt, vaig dir... Vaig anar al mercat amb tanta gent. Vaig dir, saps què? Vaig anar allà al Miquelet, allà als Saulons, a mà dreta. I allà em va fer recollir 4 ous que té de les gallines, que també va ser una mica drama, tot plegat, fotent el... la mal cul allà per agafar les gallines. I sí, sí, no, no, autèntic és, eh?
4: Amb un safari,
3: i...
4: no?
3: És com un safari, ja. I després, entre tortugues i no tortugues, vaig agafar 4 tomàquets, unes cebes, i ja està, i poca cosa més. Em va preguntar si volia pebrot, però com que no m'ho dir, no vaig comprar pebrot. Es posa pebrot o no?
4: No, no. Nosaltres no n'hi posarem,
3: bueno,
4: avui.
3: Clar, no vaig comprar, però...
4: Foteu el que vulgueu, eh?
3: Correcte. Bueno, i res, i amb això ja...
2: Aprofitant el, Miquelet, el bacallà que ja havíem comprat feia uns dies.
3: Un traguet de vi que em va convidar.
4: Era bo, era bo?
3: Bueno, casolà, diguéssim, de la bota, de la bota. I ja està. I cap a la plaça i... A casa del Moreno, deixar-ho la nevera.
2: Així ja tenim tot, eh? Bacallà, que ja teníem a casa que s'estava dessalant, mongetes i... Molt bé, no et vas deixar... Ah, i olives negres.
3: Olives negres, correcte.
2: Molt bé.
3: Bueno, això vaig anar...
4: Va comprar, allà... No. Va comprar allà unes serpis, no. Allà un paqui.
3: Vaig anar al Condis d'aquells vols que tenen, almenys amb una mica de qualitat.
4: Aquelles que toca tothom, no?
3: Bueno.
4: Em passen per allà. Sí.
3: Vaig comprar vin i me'n vaig fotre 10.
4: No has vist mai al Condis algú sortint amb algun blister d'aquests de...
2: La Laura.
4: Ah, sí? Sí.
2: Hòstia. Sí. Comprar
4: jo, gent que passa per allà i pica, sí que em veig molta, però...
3: I els pinyols? On els deuen fotre?
4: Cap dins, la vegada. Cap dins. Això fot solera, fot... Fa fermentar, tio.
2: Va, anem cap a la recepta.
4: Tira.
2: Va.

0: La recepta del corpus.
1: Dam, dam, darararam, dam, darararam, dam, darararam. Dam, dam, darararam, dam, darararam.
2: Molt bé, doncs com hem dit, una recepta fàcil, que va bé ara que ve la caloreta, que aquests dies ha apretat, que és l'empedrat, que és la recepta 484 del llibre nou i sense número en la recepta, a la pàgina 204 del Ferran. Vinga, explica'ns una mica, Ferran.
3: Doncs l'empedrat, que tal com moltes receptes, segons on vas i voltes, en diuen d'alguna altra manera i tal, aquí, curiosament, empedrat és empedrat.
2: Empedrat.
3: Tot arreu, aquí i a la Xina popular. Com a ingredients, mig quilet de bacallà esqueixat i de salat, 4 tomàquets madurets tallats a daus que deixin anar la seva aigua i substància, que així ens queda més bé, una ceba tallada a tires, oliva negra sense pinyol del Condis, 600 grams de mongetes bullides, 2 ous durs, oli, pebre i sal. Es barreja bé el bacallà escorregut, la ceba, les olives, les mongetes, els ous durs i els tomàquets, ben barrejadet, i s'amaneix tan fàcil com oli, sal i pebre. Com a variacions, David, s'hi pot afegir pebrot vermell o verd, s'hi pot posar tonyina amb oli o de salada, es pot amanir amb vinagre, oli i sal, i es pot fer amb ceba tendra. Fins aquí l'empedrat.
2: Molt bé.
4: I sabeu per què es diu empedrat?
2: Això il·lustres tu.
4: Doncs posa aquí perquè l'aspecte sembla empedretes.
2: Ah,
4: i ens diuen empedret.
3: És bastant opi.
4: És... Molta dificultat no tenia, no? L'associació d'idees.
3: Molt bé.
2: Pues ala.
4: I a la nevera, no?
2: Ah,
4: això és...
3: Això fresquet.
4: Sí, fresquet, sí. Sí.
1: This is the Rocksteady Beat on a Ruthless Style.
0: L'agenda quinzenal.

0: contínuament.
1: Doncs anem cap a l'agenda, que és el que vam dir, que surt fa bon temps i surten fires per tot arreu. Sobretot el cap de setmana de 6-7 de juny hi ha molta coseta, he vist. Bueno, hem vist.
2: Quan oi, dius fa bon temps, vols dir fa sol.
1: Fa sol,
2: perquè
1: bueno, fa
2: al final
1: calor.
2: Bon temps... Saps, amb aquesta calor...
1: Bueno,
2: per mi bon temps és que no
1: fa calor. Vinc vermellíssim d'aquests caps de setmanes que sobre vaig anar a veure l'Europa.
2: És que ha apretat, eh?
1: I, tio, vols
2: una cremada? Avui encara. Avui, però avui què és avui?
1: No sabem quin dia és.
2: No sabem quin dia és avui.
1: Doncs això, així que haguem vist, el que hi ha per aquí interessant és la 17a Fira de la Ratafia, que es fa a Centelles, del 6 i 7 de juny d'aquest any, que veig que el 24 de maig ja van fer una sortida amb esmorzar i van fer una sortida etnobotànica pels voltants de Centelles, doncs, dirigida per Fermí Feliu, ratafiaire i aficionat a la botànica.
2: Collons, el Fermí Feliu...
1: Per la identificació i la recollida de plantes que utilitzarem l'elaboració de la ratafia de la propera edició. Això va estar bé, però ja això se'ns va passar i que sapiguem que el dissabte 6 de juny hi ha l'espai firal, que hi ha venda de ratafies, licors d'herbes, plantes aromàtiques i altres productes. Hi ha una exposició de plantes i herbes durant tot el dia, també. Espècies arrels que es poden utilitzar per fer ratafies... I després hi ha uns tallers per fer la teva ratafia amb recepta, bueno, amb la recepta típica d'allà Centelles i que te la pots endur a casa. I una xerrada del Fermí Feliu, ratafiaire i aficionat a la botànica. Doncs això, què més trobem aquests caps de setmana?
2: Doncs hi ha pel 12-14, hi ha la quarta edició del Meat and Fire. Mm. Que és la gastronomia del fuego, a Barcelona. Està amb l'idioma de l'imperi, que diu grandes parrilleros de todo el mundo cocinando en directo, carne dorándose sobre brasas abiertas y música elevando la energía. En Meat and Fire se viene a vivir el fuego en su estado más puro. Es veu que aquí venen...
3: Però això de castellà, que és per darle más...
2: Suposo,
3: más
2: perquè
3: solera,
2: fa més internacional.
3: Ja.
2: Es veu.
3: Ullons, ja
2: llavors venen maestros del fuego llegados de distintos rincones del mundo. Joan Begur, de Barcelona, Mauri Luchero, de la Ràpita, Lídia Bras, de Portugal, un tio de Romania, Pop Arnold Emerson, Julio Cruz, de l'Equador, Miquel Viñaspre, de Barcelona, John Vestalis, de Grècia,
1: quina
2: un de la Corunya, i aquest any, com a convidats, hi han els argentins.
1: Aquests
2: la toquen.
1: No, jo he de dir que...
2: Són pesats, segons com, sí. Perquè oix. Foten carn i xerren i se't fot el cap com un timbal. Ai, perdó, que això llavors...
1: Això no es pot.
2: Però bueno, és igual.
1: Doncs jo vaig anar un any, home, que ens van convidar, que just el BBF va fer un stand com de cerveses artesanes i tal, i ens hi van convidar, i la veritat que amb el meu nano flipàvem, el que hi havia allà, de parrilles, perquè, clar, no és allò una barbacoa com fas tu a casa, unes màquines, tio... No, i foten...
3: Però deuen fotre ja quasi una vaca,
1: sí,
3: sincer.
1: Sí, hi havia vaques, hi havia el cap d'un xai d'aquests grossos, hi havia de tot allà, durant voltes. La veritat
2: on,
1: que molt
2: on es fa, Joan? Estàs...
1: Això és el moll de la fusta. Bueno, almenys quan hi vam anar nosaltres feia el moll de la fusta, però crec que sí.
2: Deu ser un moll de la madera.
1: El moll de la madera, sí. I tu què, David, t'has trobat alguna cosa així interessant?
3: Bueno, jo tiraré més cap a la platja, que ja sabeu que a mi m'agrada la platja.
1: Molt bé.
3: I teniu la fira de la gamba de Palamós, el 7 de juny. És, bueno, per anar a passar el dia teniu tota sèrie d'activitats, com anar a veure anar a fer un passeig amb les barques, de com anar a pescar la gamba, fer una visita guiada a la subhasta del peix, i després hi ha una sèrie de show cookings.
1: Això t'agrada, show cooking.
3: I, bueno, els xefs del Narcís Oliu, i Salvador Fortuny, Narcís Oliu... un altre cop, que et repeteix dues vegades. I, bueno, tota una sèrie de tastos de la gamba. I que sapigueu que la gamba és certificada,
2: Sí, no?
3: Té un segell de qualitat i és de la terra.
2: Jo, de fet, alguna vegada que m'hi he banyat per allà, quan veus passar alguna gamba, ja porten com la matrícula.
1: Sí, pues,
2: soc de Palamós.
3: Bueno, jo només havia anat a caçar sípies amb el pativela del meu pare.
1: Foties la llanterna...
3: Fotíem allà i mira...
1: Està prohibidíssim, eh?
3: Passant més la nit que no altra
1: fas
3: cosa.
1: Coses prohibides, tio.
2: I aquí local què tenim?
1: Aquí local, en Xavi, que ens expliqui en Xavi.
4: Tenim divendres cita
0: el de Cantats, al bar de vins de Codires. Fem un tardeu, un vespreig.
3: Un vespreig.
0: A veure vi i fer musiqueta.
2: D'aquí una abraçada i ànims a la jefa de Cantats,
0: sí.
2: Que
0: pobre.
2: Està
0: pobre, Anna.
2: Lesionada, oi?
0: Està lesionada.
2: Però bé, Xavi,
3: des d'aquí...
0: Sí.
3: I el DJ que el fots tu?
0: Sí, jo m'hi tocarà posar música. Ja que no en sé gaire de vins, l'únic que fem... Crec que és una mica com el Capell, que jo me'ls bec i ja està.
3: Ara!
1: Diu, no en sé gaire de vins, i què vol dir, que de música sí?
0: Bueno, no costa gaire, saps, saber-ne més.
3: És cabronet.
0: Però...
2: Digue-li, Xavi, més o menys com tu molts arrossos.
0: Sí.
2: Ja està.
3: Pam, pam,
1: pim, pam.
3: Pam. Molt Xavi, en tot cas anirem tu i jo a fotre'ns els vinets i ja en tenim prou.
0: Sí, bueno, tu ens vas dir que no a un vi divendres, que no t'agradava.
3: Correcte,
0: que no sé què,
3: haig de dir que no tinc paladar, o sí, perquè era més un cunyat. Jo perquè no en sé.
0: Veus?
3: No, el Moreno aquest veu anar de sommeliers...
1: Li vam dir que...

0: Setmana que ve.
1: Dos setmanes o una, eh? Ja sí, fotien canya, eh?
2: Hòstia, i ens va l'hit local i no me'n recordo...
0: Sí.
1: Era un antic local de no sé qui.
2: Sí, d'una cuinera.
0: Sí, avui ho he estat mirant i... Al carrer Sant Isidre, o Sant Sadurní, de Vic, és el centre, i hi havia hagut un restaurant. Això que és un espai molt, molt ben parit.
2: Doncs això, vam anar a Can Fortuny i la veritat que sí, l'experiència va estar molt bé.
1: Si correcte.
2: És, si és igual a Vic, suposo que sí, que s'esmenarà amb més.
1: Home, el més sorprenent, és a part de tot, que estava molt bo
2: la joventut,
1: i tot,
2: la joventut,
1: és que, noi, el més iaio tenia 30 anys.
2: Sí. Tu li, no? Li doblàvem l'edat a tot. Hasta el Xavi es veia un tio
1: gran. Hasta el Xavi era gran.
3: Sí. Home.
2: No, però Déu-n'hi-do, ja, que ell que ens va dir que en tenia el Gerard Fortuny en,
1: no, l'ajudant de cuina o el segon de cuina o qui fos, aquell tenia 30 anys i l'altre era jovent.
3: Sí, ens va dir el Marc que el més gran de tots tenia 30 anys.
2: 30.
1: Sí, sí, no, no. Ben, no, va estar molt bé.
2: Sí,
1: va estar...
2: vam fer un menú molt correcte, la veritat que hi havia bastants, quants platillos vam fer al final.
0: Ostres.
2: Ho vam apuntar, no?
1: Aquell pica-pica que n'hi havia 4.
2: És que... Teníem el menú aquí apuntat, però ens
3: l'havia... Sis platets, si no comptem que l'aperitiu eren quatre coses d'aquelles. Sí, doncs sis platets i dos postres. També més els formatges. Més el pa.
1: El pa, que el pa ens van deixar triar i ens el van fer al moment. Sí. I la veritat és que l'únic error, l'únic fallo, no hi havia estovalles, però bueno, els hi perdonarem.
2: Perquè ens van, hem de dir que vam menjar una taula com, jo crec que és especial aquella taula, és fora de... És com si estiguéssim al despatx d'ell. No?
0: Van dir que venen els de Sant Feliu i ens sí. van allà a les golfes.
2: No, a mi em va agradar.
1: Que no els vegin gaire.
0: Bueno, que sapigueu que és això que dèiem, la nova ubicació de Can Fortuny serà el carrer Sant Sadurní 4 de Vic, que era el restaurant de la xef Magda Sobirana de Vic, que és una xef d'allà, que s'ha jubilat i agafen aquest local.
1: Torna a recordar l'adreça quina? Oh?
0: Carrer...
1: Tampoc me'n recordaré.
0: Sant Sadurní 4 de Vic. És allà al centre, això és per allà, els carrerons del...
1: Bueno, l'haurem d'anar a provar, no, també?
2: Sí, ja li vam dir amb el Marc i amb el Gerard
0: sí,
2: que ens aproparia.
0: A més, ens hem d'endur el Josep.
2: Sí.
1: Que li vam prometre,
0: Josep,
1: és veritat.
0: Sí,
2: ens el donem cap allà dalt.
1: Le Gascú.
0: Exacte.
2: Molt bé, molt bé.
1: Doncs recomanable, el que passa que ja aneu tard i haureu d'anar a Vic a provar-ho, aquells que vulgueu anar.
0: Una mica més amunt, no passa res.
1: I el que dèiem del vi, va...
2: El
1: cava estava bo, tot s'ha de dir. El cava, que el senyor Ferran...
2: Corpinat.
0: Era
1: un corpinat.
0: En vam fer dos.
1: Ah, mira.
2: És que vam fer dos vins i després vam obrir un cava, també. A part del Ferran, que havia demanat la copa.
0: El primer que vam fer de cava era un picapoll.
2: Sí.
0: Curiós.
2: Sí, que això era molt curiós.
0: Estava boníssim. I aquest que no et va agradar...
1: Perquè era un vi... Era més...
0: Era molt especial.
1: Era cunyanat.
0: Exacte.
2: Bueno, i ens el va...
1: I era fort,
2: primer,
1: el cabron.
2: Va decantar la copa i després el va decantar dins el decantador perquè respirés bé el vi, però... Déu-n'hi-do.
1: Era curiós, però bueno.
2: I el color
1: ens el vam fotre.
2: I el color que va agafar i tot era...
1: Deixar no el vam deixar. No, i va estar bé. No, i a més també ens van explicar... Doncs, clar, l'oli que ens va portar també era tremendo.
2: Sí, l'oli de...
1: L'oli d'oliva.
3: Bueno, tot estava molt bo.
1: Tot estava molt bo.
3: Tot.
1: Eh? Tot s'ha de dir que...
3: Bones explicacions.
1: Sí.
0: El Terroses,
2: de Joan Danguera. La veritat que...
3: Però bueno, teniu alguna altra recomanació?
1: Bueno, que m'he apuntat aquests dos de l'Àvila, que estan aquí al costat, de Sant Manat i aquí a Mollà.
2: Aquests els haurem de provar i tal com ho ha dit, es veia bastant... Cuina,
1: home,
2: el
1: senyor Avila, el que diu,
2: sí,
1: amb criteri,
2: amb, eh? Amb la de restaurants que deu saber aquest home, i els restaurants d'alta cuina, top i tot, que aquests es tindran que provar.
0: A més que té el... Fa gràcia això que diu, no?, que la sofisticació aquesta, que poder, doncs, bueno, està una mica ja... No?
2: S'ha pujat.
0: I de tornar a l'autèntic i a lo tradicional i... Això està molt bé.
1: Que hauríem de fer com una llista, no?
2: Sí.
1: Perquè aquí tothom ens va dient coses, però no anem apuntant, eh? I després passa el que passa.
2: Se'ns acumula la feina. Ara, entre que hem de fer, ajudar amb el llibre d'aquest, això ho hem de fer també, de la fonda, i ara hem de fer...
1: Buscar patrocinadors,
2: no?
1: També.
2: Clar, necessitem una mica de tot. Tu tens alguna cosa, Xavi, per recomanar?
3: Bueno,

0: parell de setmanes vam anar a fer un casament a Viladrau.
1: Ah, molt bé.
0: Allà al Mas d'Osor del Jovany, que allà evidentment vam menjar de collons, que això ja està per suposat, però ens va sorprendre molt. Vam anar a dinar a un restaurant que es diu La Verita. I ens vam fer allà el menú de migdia i amb el Joan Bax ja vam sortir espectacular. O sigui, ens va agradar moltíssim, molt bo, però un menú així de... tot molt, molt casolà, molt, molt tradicional, i va ser...
2: Pues vinga, una altra.
1: Una altra que apuntem.
0: Una mica lluny, no? A Viladrau, però bueno.
2: I tu voltes, eh? Passes bé.
0: S'ha de treballar.
2: Tu passes bé, eh?
1: D'això es tracta.
2: S'ha de treballar.
1: D'això es tracta.
3: Molt bé.
1: Molt bé.
2: Doncs què, nois? Ja ve l'estiu, això, eh? Sí, aquest sí. Serà l'últim o penúltim, ja, no? Programa,
0: penúltim,
2: o com va
0: penúltim.
2: Això?
1: Aquest és el penúltim, ens queda un mes i ja tindrem que pensar allà en què fotem...
2: Ara no us en sigaleu i fem un...
1: amb xancles.
2: Paradí fonda amb xancles. No, sí, no. Anem a descansar una mica.
1: Des de Solanes.
2: I...
3: ja veus que, ja veus que el David no vol, no vol treballar.
2: No, no, treballar.
1: No, no,
2: buscar...
1: no vol mercat.
3: No. Haurem de buscar un col·laborador que et substitueix.
2: Substitut? Jo com el Basté.
3: Tu ja puguis fotre vacances, anar-te'n a Tailàndia i tot allò que havies de fer.
2: Va, nois.
1: Ens veiem en 15 dies. Que vagi de gust.
3: Salut. Bye.

0: Sigueu molt benvinguts a una nova edició d'En Clau de Música. En el programa d'avui tindrem el nostre company, com sempre, en Bernardí Vilardebó. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: El control, en Pau Ibars, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I el micro, qui us parla? La Mercè Serratacó.
1: Una altra quinzena amb tots vosaltres per oferir-vos una estona de molt bona música. Benvinguts. Recordes, Mercè, la quinzena passada que et vaig dir que el programa d'avui t'ha agradat molt perquè t'ho veig a la cara, però no has pogut ballar.
0: Avui podré
1: avui
0: ballar.
1: Ballaràs.
0: Molt bé.
1: Avui ballaràs. Vale?
0: Fantàstic, molt bé.
1: Eh? Sí. Bueno, que no sigui dit que no et cuido, eh?
0: Ara, ja m'agrada que em cuidi.
1: Cuido les teves aficions, vull dir.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh?
0: Sí.
1: Vale. Doncs mira, el programa d'avui el dediquem a l'Orquestra Plateria, que va tenir molt èxit a la dècada dels 60-70. Tot seguit, la Mercè ens farà un perfil d'aquesta formació.
0: Doncs vinga, us explico qui era l'Orquestra Plateria. La Plateria va ser una orquestra espanyola de música popular de ball creada a Barcelona, a Catalunya i Espanya, evidentment, a l'any 1974, i que va estar en actiu fins a l'any 2014. Es va formar a la Sala Celeste de Barcelona, el 1974, d'una forma festiva i amb la idea de fer només una actuació amb música de ball dels anys 40, 50 i 60. Es tractava d'animar la nit de Cap d'Any de l'any 1974 i van ser els seus inspiradors en Jaume Sisa i Josep Manel. L'impacte de la performance va generar una gran demanda d'actuacions. Va participar en el segon festival Canet Rock de l'any 1975. El primer disc de l'orquestra es va gravar l'any 1978. Amb l'edició del segon LP, que inclou una versió del tema Pedro Navaja, de Rubén Blades, i versions d'Elvis Presley, Els Rollings i Pérez Prado, va obtenir un disc d'or i una gran difusió per tot Espanya. Amb aquest àlbum van ser els principals divulgadors del tema de Rubén Blades, apenas conegut llavors a Espanya, i el qual l'orquestra argentaria va aportar la seva originalitat. Des de llavors, la Plateria ha estat un referent de la salsa i la música de ball a Espanya, allunyat del prototip de rebella pachanguera. Segons les declaracions, com no, del seu líder, en Manel Josef. Ara, a partir d'aquest moment, podreu sentir tots el tipus de música que feia la Plateria, que, per cert, deixeu-me dir una xafarderia només. Hi ha una persona de Sant Feliu de Codines que va estar una temporada cantant amb la Plateria, que va ser la Fe Macià Costa, d'aquí Sant Feliu. Per si us recordeu d'ella, doncs sapigueu que va estar una temporada que cantava amb l'Orquestra Plateria i realment jo crec que s'ho va passar molt, molt bé.
1: Quina vinculació hi tens amb ella?
0: És la meva cosina. Llavors,
1: escolta, que una família d'artistes, vosaltres, tu, el teu germà, tu, la d'aquí...
0: La Núria,
1: ara aquesta, Déu-n'hi-do, no?
0: Bueno, la família té unes certes arrels que ens agrada a tots la música i alguns doncs, han tingut més èxit perquè han sigut més bons que els altres. I jo penso que en aquest moment ho havia de dir perquè la Plateria en general ningú sabem el nom dels cantants ni dels components.
1: Bueno, perquè es coneix per la Plateria i ja està. Sí.
0: Exacte, però quan coneixem algú jo penso que també cal dir-ho, no passa res. Vale?
1: Molt bé, Mercè.
0: Doncs vinga, quan vulguis, comencem.
1: Bueno, doncs mira, posa't a punt.
0: Vinga, va.
1: Vale? I el tema, te cases o no te cases? Endavant.

0: Escolta, li coneixies aquesta faceta?
1: Haurem d'ampliar l'estudi perquè...
2: Segur,
0: no, bueno, però...
1: Haurem d'ampliar l'estudi.
0: Bueno, però tu has vist com hi va, oi?
1: De fer reformes per fer una sala d'allà.
0: És que, clar, ho dic i la gent es deu pensar que dic mentides. Escolta, ja veus com hi va,
2: a veure,
0: eh?
2: Voleu fer el favor de no explicar-ho tot?
0: Bueno, vale, vale,
2: vale.
0: Saps què hauríem de fer? Així no hauríem d'explicar res. Gravar-ho i passar-ho, ja
2: no
0: està.
2: Donguis
0: ja
2: pistes,
0: està, escolta.
2: No donguis pistes, perquè jo sé que ara estan posant càmeres a l'estudi.
0: Per això.
2: I no, i al final tindrem un problema, perquè m'hauré de contenir i no podré.
0: Bueno, deixem-ho estar, de moment.
2: Deixem-ho, de moment.
0: Doncs vinga, ara el segon tema...
2: El segon tema és un tema que es titula La banda del cotxe rojo.
0: Que també, déu-n'hi-do.
2: I tant.

0: Com heu pogut escoltar, és un vals. Us dic això perquè hem tingut que apartar una mica la taula perquè la Mercè pogués ballar amb condicions. Amb condicions.
1: No pot ser això de que ho expliquis tot.
0: Mira, ara a continuació, una de ben diferent, però que també segur que la ballaràs. Estremécete.
1: Doncs vinga.

0: Des de luego, és un tema diferent i un ritme diferent, però també és
1: sí,
0: molt...
1: Sí, però ara fes-me un favor, explica que el Pau estava ballant.
0: Sí, ja ho...
1: Clar, és que sempre però... m'emporto jo la palma. Bueno, estava però... ballant el Pau, també.
0: Bueno, però vale? És que el Pau allà dintre, com que és el seu imperi, pot fer el que vulgui. M'entens el que vull dir? Està allà, escolta, ell allà és l'amo.
1: A veure,
0: és l'amo, és el rei.
1: Reconeguem el tema.
0: Sí.
1: La cançó aquesta d'Estremécete sí. Et fa venir moltes ganes de ballar.
0: Bueno, que consti que tu no has ballat tant amb aquesta, però has cantat.
1: També.
0: O sigui que no et perds res, eh?
1: Ens apuntem a tot per passar-nos-ho bé, que això està bé.
0: Sí. Doncs vinga.
1: Vinga, la propera cançó que tenim preparada és una cançó que es diu L'home dibuixat.

0: un ritme molt adient per aquesta formació i per mi desconegut. No, aquesta peça no la coneixia jo.
1: No és de les
0: em va cridar l'atenció i la vaig posar, però vull dir, no la coneixia. I la que ve ara,
1: sí?
0: Si l'altra era desconeguda, aquesta ni fava. Perquè el nom, perdoneu per l'expressió, el nom ja ho diu tot. Roda Machiche Chiriquitú.

0: Em sap molt greu reconèixer-ho, però hem ballat tots tres. Ja no dic res més.
1: És que és molt xula.
0: Quina ve ara?
1: Ara ve una que es diu, ni més ni menys, que neurastènia.

0: Des de l'hora que aquesta formació van triomfar, però és que s'ho mereixen, eh?
1: És perquè, que és una passada.
0: Perquè treuen suc de tot, oi?
1: Clar, perquè és que igual t'interpreten coses tipus com el Pérez Prado, sí, que t'interpreten un Miguel Ríos, sí, per dir alguna
0: cosa. Sí, sí, sí, sí.
1: I clar, llavors això fa que sempre estiguis pendent a veure aquesta vegada què fan, perquè sí, no saps mai per on sortiran. I a més, penso que ho feien molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: Sonaven fantàstics.
0: No, no, i tu ja te'ls imagines davant de gent ballant, que sí, la gent s'hi enganxa, de quina manera,
1: i tant,
0: eh? Imagina't nosaltres aquí, ens hem fet ballar tots tres alhora.
1: Imagina't.
0: I això que estem sols.
1: Doncs ara em sembla a mi que anirem
0: exacte
1: millor. Ja ho veuràs.
0: Bueno, mira, la que ve ara, per mi, és la més coneguda d'aquesta formació. El seu títol, Pedro Navaja.

0: Des de luego la peça és magnífica, però la interpretació és genial.
1: A mi m'encanta.
0: És genial, a més a més, quan entra l'orquestra, sí, perquè ara ell comença sol amb els tambors, però quan entra l'orquestra,
1: sí,
0: llavors allò és genial, és genial.
1: Jo penso que van saber-li posar-li un segell propi a totes aquestes cançons que interpreten, perquè tenen el seu segell, però van treure suc de moltes fonts, o sigui, va estar molt
0: però, a més, és graciós perquè, segons el perfil que has llegit, van començar quasi bé com una mica de casualitat o d'estar per casa.
1: Bueno, jo entenc que va ser una casualitat. El que passa que, clar, si tu vas amb una verbena, un vespre, i et surt un grup que no saps ni qui són, però que són capaços de cantar-te 7 o 8 o 10 temes, com ara aquests que estem posant avui... Mm. A veure, tu vols tornar-los a sentir?
0: No, bueno, i a més, de seguida devia córrer la veu i els hi van començar a sortir contractes i la cosa ja es va disparar.
1: A veure, això no és una petxanga de quatre que s'han ajuntat.
0: No, són gent
1: que tots són molt bons.
0: I nivell, i músics, de formació.
1: D'alguna manera van saber captar l'atenció del públic i que realment, a veure, sonaven molt bé. La veritat
0: amb aquests grups, una vegada en parlàvem quan li vam fer l'entrevista a la Núria, de que es nota molt quan hi ha, amb aquestes formacions, músics de formació.
1: Home, clar.
0: Llavors, de seguida veus que la qualitat puja i el nivell és diferent, eh? No és allò quatre replegues que diu, toquem la guitarra, aviam què passa. No, aquí hi ha una feina abans de presentar-se i es nota, eh? Es nota.
1: I tant. Ara la propera cançó que tenim és una cançó que per mi, per casa nostra, per casa meva...
0: I pel teu fill.
1: I pel meu fill petit, és com molt important, perquè tenia no encara 2 anys, i quan sentia el principi de la cançó, que comença amb els números, quan arribava al número 7 i es preparava, i només deia a ell, mamo, perquè li encantava l'entrada de la cançó mambo.
0: Quina edat tenia?
1: No arribava als 2 anys.
0: Clar.
1: I es tornava boig amb aquesta cançó i quan començava el mambo número 8 ell es posava a ballar, perquè realment allò el tenia enganxat. O sigui que un record pel meu fill Oriol, que ara ja és gran.
0: De totes formes, Mercè, per lo que m'expliques, que altres vegades n'hem parlat, vosaltres heu sigut una família musical a casa teva, oi?
1: Sí, a casa nostra ens ha agradat la música a tots.
0: Entre els familiars, que és el que dèiem abans, que tots han estat actuant por ahí i triomfant, i per lo que m'expliques de casa teva, hi ha hagut una...
1: I a més al meu marit li encanta la música, a casa sempre s'ha sentit música, d'un estil, d'un altre, del que sigui, perquè ens ha agradat sempre molt. Doncs res, anem a escoltar el mambo número 8, a veure si algú s'arrenca a ballar amb el número 8.
0: Molt bé.

0: Des de luego, amb aquest ritme és increïble, escolta. Vosaltres n'heu ballat més que en toquen. Jo, amb les meves limitacions de l'edat, vaig fent, però vosaltres, Déu-n'hi-do.
1: A veure, fem el que podem.
0: Déu-n'hi-do, ja més del que podeu. Més del que podeu.
1: Bueno, però ens estem passant molt bé, o sigui, sí, cap problema.
0: Bueno, mira, ara, un tema que el desconeixia pel no, el nom, més que res, que es diu Fellini 8 y medio. Endavant.

0: Des de luego és el que dèieu ara, música típica d'una banda sonora de pel·lícula italiana.
1: Sí, però en Pau ens explicarà una anècdota d'aquesta música, ja
2: sí,
1: ho veuràs.
2: Sí, que a mi jo em sonava, quan he sentit, i et sona alguna cosa, i no és de la pel·lícula, i és perquè es va incloure, com a una de les músiques, del vídeo que es va fer del reportatge de Volem l'Institut de Sant Feliu de Codines, quan vam anar a Barcelona, tot el poble, amb els geganters, amb els
0: De quan estàs parlant?
2: Uf. Què? 97?
0: Déu-n'hi-do.
2: 97, 98,
0: ha plogut,
2: per dir alguna cosa.
1: No ho sé, no me'n recordo de l'any.
2: No sé l'any que es va fer, però devia ser que... Em sembla que per l'edat que tenia jo, devia ser allò.
1: Molt bé.
2: Més o menys.
0: Però ho tens clar, vaja, que era aquest.
2: Sí. No, sí.
1: La música és aquesta,
2: la música,
1: sí.
2: Segur. No la versió de l'orquestra aquesta, però sí, de la bateria. Però sí, surt.
0: Molt bé.
1: Fantàstic.
0: Molt bé.
1: Molt bé, doncs vinga, anem ara pel següent,
0: sí.
1: Que és una cançó que es diu Me voy pel pueblo.

0: també molt adequada en aquesta formació, i deixant les dues últimes, aquesta i la que ve, que ja és l'última, que són potser les més patxangueres, les més de festa major, saps com vull dir, d'embalat. Aquestes les toquen els
1: potser
0: embalats.
1: Potser són les bones per acabar la festa, no?
0: Sí, bueno, sí, on hi ha, que la gent ja s'ha disparat i bueno, ja estan cansats de beure i de ballar.
1: Bueno, doncs
0: i aquestes
1: això.
0: Dues encara fan enganxar la gent a ballar.
1: Home, i tant, eh? I tant.
0: Doncs vinga, l'última i per acabar el programa d'avui és una que es diu, que la coneixeu tots, Se va el caimán.

0: Què t'ha semblat, Mercè?
1: Ai, mira, m'ho he passat molt bé. I més hem ballat tots avui, que això està bé.
0: Escolta, que consti que t'ho he compensat de l'altra quinzena enrere, sí, que no vas poder ballar, eh?
1: Sí, senyor. Compensada.
0: Aquesta te n'has fet un fart, que consti, en acte.
1: Escolta, jo volia dir una cosa, abans de que ens despedim. Voldria dir a tothom que ens ha escoltat que aquest programa se'l guardin, perquè ara que comencen la temporada d'estiu, que hi ha revetlles i coses d'aquestes, si un dia volen organitzar una revetlla i dius, ara no sé quina música posar,
0: pues mira,
1: que es posin
0: ja
1: totes aquestes.
0: Ja les tenen totes.
1: I ho tenen assegurat. Clar. Perquè amb aquesta música sí o sí balla tothom. Per tant, que es guardin el programa, que puguin fer moltes
0: revetlles. Però a més a més té una gran referència. Tu t'imagines que l'antiga alcaldessa els hagi ballat tots? Escolta, això és un... Això
2: és un plus,
0: puja el nivell,
2: plus,
0: eh?
2: És un plus.
0: I a més, és un plus. I a més que el Pau també...
1: Home, perdona,
0: això ja dona...
1: Un senyor,
0: ja dona
1: tot
0: un nivell,
1: tot un
0: nivell,
1: senyor regidor, també,
0: oh, clar,
1: durant molts anys.
0: Per això mateix que vull dir que això dona prestigi.
1: Això demostra que la música arriba absolutament a tothom.
0: A tot arreu.
1: Sigui qui sigui, sí, i on sigui,
0: exacte,
1: i quan sigui.
0: Exacte.
1: Per tant, nois, a disfrutar la música, que d'això es tracta. I ens tornem a trobar d'aquí 15 dies,
0: doncs
1: que
0: vinga.
1: En Bernardí diu que ens ha preparat un programa per d'aquí 15 dies.
0: I que serà l'últim.
2: L'últim de la temporada, eh?
1: L'últim de la temporada.
2: Ja s'acaba això, eh? S'està acabant,
0: sí.
1: Doncs vinga, ho deixem aquí i d'aquí 15 dies a veure què tal surt a l'últim. Vinga, fins ben aviat.
0: D'aquí 15 dies i estem molt contents que us hagi agradat el programa d'avui.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
2: Hola, hola, estimats aficionats i aficionades a l'hoquei. Ja hem entrat al mes de juny i això és sinònim de celebrar títols, ascensos, permanències i plorar pels descensos i la no consecució d'objectius. Les dues màximes categories de l'hoquei estatal estan jugant les semifinals dels play-offs pel títol. En masculí, els dos grans del nostre hoquei, Liceu i Barça, han agafat diferència davant Calafell i Igualada, respectivament. Els liceïstes ja porten un 2-0 després de dos victòries a Riazor, mentre que els culers porten només un 1-0, donat que el segon partit de la sèrie es juga avui dilluns al Palau Blaugrana a les 7 del vespre. I en femení ja coneixem un finalista, el Vilassana, que eliminava el Palau dissabte a migdia, el dia del comiat d'Anna Casaramona i Berta Busquets, i que coneixerà el seu rival demà dimarts al vespre a la finalització del tercer partit de desempat entre Fraga i Gijón. Aquí als estudis de la nova ràdio de Reus estem a punt amb David Fernández, a control tècnic, Nani Gil, Jordi Benavent i Artur Ávila. Bona tarda, companys.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Preparats per posar-nos al dia de l'Hockey Lliga Masculina?
3: I tant, tenim ja tot sobre la taula.
2: Doncs endavant.

0: Hockey Lliga Masculina.
1: L'Hockey Lliga Masculina encara la seva recta final de la temporada, després d'uns quarts de final molt emocionants, on 3 dels 4 primers classificats han necessitat el tercer partit per accedir a les semifinals, i sembla que s'està aclarint quins seran els equips que disputaran l'última eliminatòria per aconseguir el títol de la competició domèstica. Però anem a pams. Com dèiem, el passat dimarts es jugaven els tercers partits de la primera eliminatòria de la play-off per al títol de l'Hockey Lliga, on el Liceu esperava el seu rival, que havia de sortir del duel que havien de jugar el Calafell i el Reus, el Joan Ortoll. El Barça i el Noia també van necessitar el tercer i últim partit d'aquesta sèrie, mentre que Igualada i Voltregà també haurien de jugar un decisiu en contra a les Comes. Amb tot això sobre la taula, repassem com van anar aquests tercers enfrontaments d'una eliminatòria prevista al millor de 3 partits, que, com dèiem, es van jugar el passat dimarts, tots a la mateixa hora.
2: Barça 5, Noia 3.
1: Un Noia molt crític amb l'arbitratge és a punt de donar la sorpresa al Palau Blaugrana.
2: Igualada 0, Voltregà 0.
1: Un Igualada sense gol torna a necessitar dels penals contra el Voltregà a les Comes.
2: Calafell 3, Reus 3.
1: L'encert a la tanda dels penals aporta el Calafell a la semifinal. Amb aquests marcadors, Barça, Igualada i Calafell accedeixen a la següent ronda del play-off, junt, com dèiem, amb el Liceu. Curiosament, Igualada i Calafell ho fan sense haver guanyat cap partit de la sèrie en el temps reglamentari, o el que és el mateix, Voltregà i Reus es queden fora de la competició sense haver perdut cap partit en els 50 minuts de cap dels 3 partits de quarts. Al Palau Blaugrana, Barça i Noies jugaven l'accés a la següent ronda, en un duel on els de Ricard Ares van haver de remuntar el gol inicial dels cavistes. Jan Cortiellas rebia una gran passada a dins de l'àrea i els 3 minuts de joc feia saltar la banca amb el 0-1. 5 minuts van necessitar els culers per tornar a igualar el marcador, quan Marc Grau aprofitava una bola morta dins de l'àrea dels de Sant Sadurní per fer l'empat a 1. Quan faltaven 8 minuts per arribar al descans, un xut des de la mitja distància de Sergi Llorca, que tocava entre Pablo Álvarez i el patí de Pablo Nájera, va servir per capgirar el marcador i posar el 2-1. El 3-1 arribaria abans de marxar cap als vestidors, quan Eloi Cervera, amb un fort xut, va aprofitar una superioritat numèrica dels barcelonistes després d'una blava a Xavi Costa. El mateix Cervera posava el 4-1 a l'electrònic del Palau Blaugrana, finalitzant un contraatac en minut 7 de la represa. Semblava que aquest marcador ja seria definitiu, però a 13 minuts del final, Pablo Álvarez va veure la targeta blava. Aquest power play el van aprofitar els de Carlos Cortijo, i primer Jan Cortiellas i poc després David Gelmà escurçarien el marcador fins a un emocionant 4-3. Això va portar els nervis i l'empostí Xavi Costa veia la seva segona targeta blava per protestar, i ja dins de l'últim minut, mentre que Carlos Cortijo també era expulsat. Amb aquesta superioritat i els cavistes jugant sense porter, Sergi Llorca es va encarregar de marcar el definitiu 5-3 a pocs segons del final. Per Ricard Ares, reconeixia, per l'entrenador del Barça, com dèiem, doncs en reconeixia que l'equip blaugrana havia patit en excés en aquesta eliminatòria, però que va demostrar caràcter contra un rival complicat.
3: Bueno, una sèrie molt competida, com ja esperàvem. Crec que el primer partit mereixíem alguna cosa més que el que va reflectar-se en el marcador, que va ser un 2-1. El segon partit no vam competir, no vam estar a l'alçada, i avui, en un partit que era caixa o faixa, jo crec que l'equip, més quan el Noia, l'única vegada que havia arribat a porteria, ens marca. Crec que l'equip ha mostrat caràcter, ha sabut aixecar el marcador, i ha estat una llàstima no poder certificar amb el 4-1 un marcador més ampli. Però bé, el rival també juga, ha realitzat 2 4x3 molt ben treballats, que han aconseguit equilibrar una mica el marcador, però bé, al final jo crec que l'equip ha demostrat caràcter, lluita i ha sabut patir per guanyar, que era vital avui per passar semis. Sí, avui en dia tots els partits de la Hockey Lliga ja sabem que en qualsevol pista i qualsevol rival s'ha de treballar per guanyar-los. Ha estat una pena que amb el 4-1 no hem pogut rematar el partit i no patir fins al final, però ja sabem que el Noia competia molt bé. Els partits que ha fet aquesta temporada el Noia al Palau els ha treballat molt bé, però bé, al final el playoff va de guanyar o perdre i hem guanyat, que és el que compta, feliços i molt contents.
1: Al final de la partit, el Barça va voler fer un homenatge a dos jugadors que en els últims anys han estat un referent a l'equip blaugrana i que al final d'aquesta temporada diran adeu a la disciplina culer, com són Sergi Fernández i Pablo Álvarez. Per al Ricard Ares, doncs, per entrenador del Barça, són jugadors importants i va tenir paraules d'agraïment.
3: Bueno, per mi és un luxe, no? Jo els he admirat sempre i els seguiré admirant per la seva trajectòria. Com s'ha dit, no sé si eren 45 o 48 títols de Chencho. Estem a davant de dos referents de l'hoquei mundial i que jo he tingut el plaer i la sort de poder compartir vestidor i entrenar-los. I molt content per ells, per la seva trajectòria, i desitjar-los el millor en el seu nou rol de vida.
1: Per l'argentí Pablo Álvarez, la victòria contra el Noia i el reconeixement a posterior van fer de la nit dels dimarts una nit especial.
0: Bueno, la verdad que muy emocionado, ha sido todo muy bonito, ha sido una noche mágica, empezando bueno, por el partido, que ha sido un partidazo, por todo el ambiente, la gente que ha venido a apoyarnos, se sentía desde adentro espectacular el ambiente, y bueno, nada, después ha sido un detalle muy bonito del club, entregándonos la camiseta, compartir este momento una vez más con el Chencho, ya somos los dos de la vieja guardia, ¿no? Que quedamos y bueno, que me pueda retirar al lado de él es algo muy bonito también, así que nada, contento, feliz y nada, ahora a descansar y ya por lo que se viene.
1: Pel que fa al Noia, amb aquesta derrota posava punt final a la temporada, un punt final que no només era esportiu, ja que també era l'últim partit de l'home que està l'encarregat de dirigir-lo aquestes dues últimes temporades, Carlos Cortijo. El madrileny, la pròxima campanya, canviarà la banqueta de la Noia per la de Lleida i va aprofitar aquest últim encontre amb l'equip cabista per agrair la confiança en el seu pas pel club de Sant Sadurní. Carlos Cortijo.
4: Hoy nos hemos encontrado una versión del Barça de muy alto nivel. Y mis jugadores han hecho un partidazo, lo han dado absolutamente todo. Solamente tengo palabras de orgullo, de agradecimiento. Hoy es mi último partido, mi despedida. Quiero agradecer desde aquí a mis jugadores cómo me han hecho sentir durante estas dos temporadas. Y la verdad que es un privilegio y un placer poder haber podido entrenarles. Respecto al partido, pues bueno, hemos estado hasta el final con opciones, que era un poco el objetivo, en una pista que solamente había ganado aquí el Liceo. Y es para que todo el club, todo San Sadurní, esté orgulloso del equipo que tiene. Ha sido una pasada. Bueno, estas son las cosas que tiene el Noia. Ya el año pasado se hizo el desplazamiento a Matosinhos y hoy la verdad que nos han apoyado hasta el último momento. Hemos creído. Con el 4-3 hemos tenido la falta directa, hemos tenido un palo de Toni Salvado, si no recuerdo mal. Y bueno, es el deporte, este acierto que hablamos en la previa, y no ha podido ser. Pero al final, el resultado de este final no va a empañar la eliminatoria que hemos hecho contra el Barça. Creo que el Barça es el primer partido en cuartos de final que pierde el otro día. Nunca había perdido un partido en primera ronda. Por lo tanto, también nos tenemos que dar valor y estar muy orgulloso de los jugadores que tenemos. Bueno, la verdad que se nos ha dado bien estos dos años. Hemos conseguido, creo que, 5 victorias, que no es ningún título, pero bueno, ahí queda. Bueno, al final hay mucho análisis, mucho estudio, pero insisto, los protagonistas son los jugadores, ellos son los que ejecutan el plan de partido y ellos son los que han demostrado que son unos grandes jugadores. Bueno, los árbitros, es mejor no hablar porque al final son humanos, se equivocan. Sabíamos que veníamos aquí a una pista muy complicada y que estas cosas podían pasar. Al final tienen que tomar decisiones. Pues mira, no seré yo el que me ponga ahora aquí a rajar porque es lo que hay y ya está.
1: El substitut de Carlos Cortijo serà, com ja se sabia, un Aleix Esteller, que amb la derrota d'aquest dimarts també penjava els patins després de tota una vida defensant la samarreta del Noia. El nou entrenador del conjunt de Sant Sadurní ja va deixar entreveure quin serà l'ADN del conjunt que vista de cara a la pròxima temporada.
5: Bueno, la veritat que ha sigut una decisió meditada. No és una decisió que es prengui d'un dia per l'altre. És evident que sóc un home de club, que porto molts anys vinculat en aquest club i que era una de les coses que em feia il·lusió doncs arribar a ser entrenador del primer equip del Noia. I l'oportunitat ha arribat ara i després de meditar-ho molt, doncs em sento preparat, em sento capacitat i la veritat que superil·lusionat en encetar aquesta nova etapa. Sí, la veritat que sí, que és una responsabilitat molt gran. Aquest club m'ha donat tot, vaig venir aquí de molt petit, m'ha inculcat molts valors i em sento amb deute amb ell i penso que tant jo com el meu staff estem preparadíssims per afrontar aquest repte bestial, però alhora superil·lusionats i super conscients de que treballarem i treballarem molt per aconseguir realment el que volem. Serà un Noia que penso que la gent se sentirà molt, molt identificat. Al final, la idea que tenim és molt clara. Tots els membres de l'estaf hem mamat el mateix i penso que intentarem traslladar tot això que hem viscut, tot això que la gent vol veure del Noia i convençuts de que ho aconseguirem. Bueno, de l'afició cal dir poques coses. Sant Sadurní és un poble de hoquei, Sant Sadurní respira hoquei, Sant Sadurní viu hoquei i serà responsabilitat nostra engrescar-los perquè se sentin identificats amb la manera del joc de l'equip, se sentin identificats amb la manera de jugar, la manera de competir i si som capaços de traslladar això, estic segur que l'Ateneu tornarà a estar ple, viurem nits xules aquí a l'Ateneu i espero que ens donin molt suport des del primer moment.
1: Amb la classificació del Barça per la semifinal, faltava saber quin seria el seu rival a la següent ronda. Igualada i Voltregà es tornaven a citar a les comes després de la victòria dels osonencs a l'Oliveres de la Riba. En un partit molt igualat, els dos equips arribaven als penals després de 50 minuts reglamentaris i una pròrroga de 10 minuts sense gols. A la loteria dels penals, Roger Barça, Joel Roma i Miguel Canyadillas van encertar en els seus llançaments des dels 5-40, mentre que els encerts d'Eric Vargas i Aleix Moles eren insuficients i els voltreganesos es quedaven a les portes de la semifinal. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, podia parlar amb els companys de Ràdio Igualada, on en destacava que tot i que l'equip no havia fet una bona eliminatòria, tot i que els dos punts s'havien aconseguit en la tanda de penals, reconeixia que s'havia fet justícia amb l'Igualada.
6: Ara mateix tinc sensacions estranyes. Per una banda, estic molt content perquè crec que ens hem tret una xila plena de pes a l'esquena de molts anys, que tothom ens ho deia, sinó que havíem quedat tercers a la Lliga a un punt i perdre quarts hagués estat injust pel que havia passat a la Lliga. Dit això, crec que l'eliminatòria no l'hem afrontat gens bé. Ho demostra els dos partits de casa, que no hem sigut capaços de fer cap gol. L'equip està cansat, hem de fer un reset mental. El Roger, tots sabem que té el genoll com el té, no l'estem trobant molt a faltar. I, bueno, a veure si som capaços ara a semifinals doncs tornar a mostrar el nivell que hem tingut durant la Lliga, perquè aquests quarts de final a nivell de joc no han sigut bons.
7: Arriben els jugadors de l'Igualada, els veus, vull dir, pel cansament, arriben o estan fosos perquè han hagut de jugar a Champions, nanos, que després han d'anar a treballar?
6: Bueno, que això és el que pensem, no? Que tenim tants partits a les cames i a l'esquena que crec que ens està començant a pesar, no? Però bueno, crec que ara ens hem tret la llosa aquesta de tants anys de no passar a semifinals, d'haver quedat tercers i haver de tenir l'obligació de passar a semifinals. Crec que ens hem tret això i crec que l'equip contra el Barça estarà més ben preparat, més i més alegre, espero, i amb una miqueta més de sense tant... sense tantes tremolors i nervis en atac.
7: Quan tens el públic tot cridant, avui em recordava molt els anys 90, eh? Em recordava aquell ambient dels 90, que feia temps que no el veia, des de les CERS, potser. Quan veus això, el jugador pot ser que això senti una pressió extra que no se l'espera?
6: Bueno, jo crec que avui i l'altre dia, perquè l'altre dia hi havia molta gent, crec que hem guanyat per ells, eh? Perquè l'equip no està cansat, el que et dic, està cansat, està esgotat mentalment, físicament, tots estem, eh? Recordem que hem afrontat 5 competicions, ells només 3, molts més partits a les cames, moltes lesions, el Roger, repeteixo, està jugant i no hauria d'estar jugant, jo crec que avui hem tirat el partit endavant per l'ajuda de la gent, per jugar a casa i perquè ens han donat aquest oxigen que no teníem en molts moments.
1: El Calafell també aconseguia el bitllet per la semifinal de l'Hockey Lliga. Els verds, igual que l'Igualada, es van imposar al Reus a la tanda de penals després de finalitzar el partit amb un marcador d'empat a 3. Els dos primers partits van ser de color roig i negre i la missió dels reusencs havia de ser emportar-se un tercer derbi seguit després de la decisió del comitè de competició de castigar els del Baix Camp amb la pèrdua del primer partit per alineació irregular i que es va, doncs, els roig i negres guanyaven per un gol a 8, però que finalment es decidia donar-li aquesta victòria al Calafell per aquesta alineació irregular per 10 gols a 0. Un partit d'alta tensió, doncs, com aquest no podia començar d'una altra forma que amb un ritme trepidant. I això ho va aprofitar el Reus Deportiu per inaugurar el marcador. Als 2 minuts de joc recuperaven una bola en terreny de joc del Calafell que arribava a un Diego Rojas que, plantant-se davant de Martí Serra, la posava dins de la porteria per avançar els del Baix Camp amb el 0-1. El Calafell, però, no volia que els reusencs poguessin trobar-se còmodes i es van abocar sobre la porteria de roig i negre. Al minut 3 arribaria l'empat quan un xuc creuat de Carles Domènech sorprenia Càndid Ballart per empatar el partit a un gol. L'argentí Maxi Oruste va estar a punt de fer el segon dels reusencs quan al minut 15, sol davant de Martí Serra, desaprofitava una clara acció, però eren els verds qui aconseguirien posar el 2-1 a l'electrònic, quan després d'una combinació entre Jepi Selva i Sergi Folguera va servir per posar els verds per primera vegada en tota l'eliminatòria per davant en el marcador. Tot seguit va arribar la polèmica, quan l'àrbitre Jonathan Sánchez, davant de les queixes del tècnic roig-i-negre i després de 2 amonestacions verbals seguides, va ensenyar la targeta vermella al tècnic reusenc Jordi García, enviant-lo cap als vestidors. Això obligava a l'alemany Marcus Feldhoff que agafés les regnes d'un Reus que necessitava remuntar. Finalment es va arribar amb un marcador de 2-1 favorable al Calafell al final d'una llarga i trabada primera part que va durar prop d'una hora. En la segona meitat, el Reus va sortir amb la intenció de tornar a empatar el partit, mentre que el Calafell volia administrar l'avantatge i el cronòmetre, fins que al minut 7 de la represa, un fort xut de Guillem Jansà servia per tornar les taules a l'electrònic del Joan Ortoll amb el 2-2. Aquest gol obria un partit nou, on cap dels dos equips volia concedir cap avantatge al rival. El Reus continuava buscant les debilitats d'un Calafell que es va trobar amb 12 minuts de superioritat quan, a 12 minuts del final, Joan Salvat veia la targeta blava per una doble targeta groga. Poc després, era Marc Julià qui veia la targeta groga per enviar la bola a fora del terreny de joc, segons les interpretacions dels àrbitres, de forma voluntària. A 10 minuts del final, Martí Casas desaprofitava una falta directa enviant la bola al travesser, mentre que poc després, en una ràpida contra, el ballenc Jepi Selva, amb un fort xut exterior, posava el 3-2 a l'electrònic del Joan Ortoll. Els reusencs havien de tornar a remar amb el marcador en contra. Martí Casas, a 8 minuts del final, tornava a desaprofitar una nova pilota aturada amb una falta directa i Martí Serra evitava l'empat. Els jugadors reusencs, molt crítics amb el canvi de criteri dels àrbitres, veien com a poc després s'assenyalava un penal en contra i una targeta groga que condicionava a Càndid Ballar, però l'argentí Jero García enviava desviat el xut des del 5-40. Dos minuts més tard, els de Cabestany van tornar a tenir una nova oportunitat a bola aturada, quan el Reus feia la seva desena falta, però Càndid Ballar tornava a evitar el gol de falta directa de Sergi Folguera. El partit va entrar en un descontrol amb els dos equips anant d'una a l'altra porteria, però a 1:51 pel final i quan el Calafell ja es veia a la semifinal, un xut des de la mitja pista de Guillem Jansà va fer esclatar els aficionats reginegres que hi havia al pavelló calafellenc quan veien que la bola entrava i posava el 3-3 a l'electrònic. Un gol que va obligar a jugar dues parts de 5 minuts de temps extra. En aquesta pròrroga, el marcador es va mantenir sense canvis i es va arribar a la loteria dels penals. En aquesta mort sobtada, els més encertats van ser els jugadors del Calafell. Jero García, Carles Domènech i Joan Pujalte van aprofitar el seu llançament, mentre que Martí Casas va ser l'únic jugador reginegre que va encertar davant Martí Serra. L'entrenador del Calafell, Guillem Cabestany, no podia amagar la seva alegria per aquesta classificació, un triomf que, a banda de portar els calafellencs a la semifinal, també es classificava de forma oficial els de Guillem Cabestany per la Champions de la pròxima temporada.
8: En primer lloc, celebrar la victòria, una alegria gran per l'equip, pel club, per passar una vegada més a semifinals de la Lliga, i celebrar també el gran ambient que es va poder viure ahir, que penso que és de pell de gallina. Sempre tenim un suport de l'afició important, però en dies així la veritat és que és un orgull formar part d'aquest equip i d'aquest club. Per tant, la victòria, encara que ens deixa personalment molt bon sabor de boca, penso que deixa molt contenta tota l'afició, i que és per qui juguem, per qui treballem i per qui intentem guanyar cada partit. Felicitar, evidentment, el Reus per la gran eliminatòria que ha fet. Haguessin sigut també justos semifinalistes, però no podem deixar d'estar contents pel partit que vam fer, sobretot els dos últims, a Reus, i inclús millor que ahir, però ahir, doncs, amb el punt d'encert que no vam trobar altres dies, i això ens va portar a la victòria.
1: Amb aquesta derrota, el Reus tancava abans d'hora la temporada i Jordi García es mostrava decebut i feia aquest balanç d'aquests play-offs dels roginegres.
7: Bueno, en primer lloc, una decepció molt gran i difícil de pair, difícil d'assimilar. En primer lloc, m'agradaria, sobretot, felicitar el meu equip. Penso que hem competit durant 10 dies d'una manera brutal. Crec, sincerament, que hem sigut superiors als 3 partits, el del 8-1, el del 2-0 i el del 3-3 d'avui, que hem hagut de perdre les penaltis. Menys després del primer gol nostre i 5-6 minuts que ells ens han empatat i ens han fet mal, penso que tota la resta del partit, les ocasions claríssimes, moltes ocasions les hem tingut nosaltres, i tant el primer dia que vam guanyar 1-8 com l'altre dia aquí a casa també crec que vam ser francament superiors. Per tant, hem sigut superiors des del meu punt de vista als 3 partits, i el Calafell ha sigut superior a nosaltres amb 5 penaltis. Això li ha servit per poder passar a l'eliminatòria. Felicitar l'afició per el civisme que ha demostrat, per l'acompanyament que hem tingut, pel suport que sempre ens dona, pel gran partit que ens van donar dissabte, pel gran partit que ens han donat avui. Eren bastant menys que Calafell i se sentien
9: igual o més, donar-los les gràcies per l'acompanyament. I res, em sap greu pel Reus, em sap greu pel meu equip, em sap greu per la ciutat. És una derrota dura que avui en calent prefereixo mossegar-me la llengua i donar un temps de reflexió i res. Jo crec que el que sí que ha quedat clar a tothom, i crec que tothom té claríssim, és que el Reus s'ha refet d'un cop dur, sorprenent, a aquestes altures de competició, i s'ha refet i ha sabut competir d'una manera estratosfèrica. Jo crec que a la vida tot se demostra caminant. Els actes que fas, les decisions que prens, com afrontes els problemes, com afrontes les adversitats. El meu equip ha demostrat ser un equip campió, ser un equip que li agrada lluitar. I ho transmeto, ho porto al club. És a dir, jo em sento molt orgullós de pertànyer a un club tan gran com el Reus, perquè quan té adversitats, quan té que prendre decisions, quan les prenc com un gran club.
1: Ja teníem els quatre equips que havien de jugar a les semifinals, a Barça, Igualada, Liceu i Calafell. Curiosament, els quatre primers classificats després de les 26 jornades de la Lliga regular de l'Hockey Lliga. Sense temps per descansar, els quatre equips havien d'afrontar una eliminatòria que es jugaria el millor de 5 partits, o que es jugarà el millor de 5 partits. Els dos primers s'han jugat aquest cap de setmana a les pistes dels millors classificats a la Lliga regular i ens ha deixat aquests marcadors.
2: Liceo 4, Calafell 1.
1: Un efectiu Liceo es mostra molt superior al Calafell.
2: Barça 4, Igualada 1.
1: El Barça colpeja primer a una Igualada sense Roger Bars, mentre que ahir diumenge es jugava el segon partit a Riazor.
2: Liceo 4, Calafell 1.
1: Amb gols de Bruno Saavedra, de Batorres i Toni Pérez per mantenir el factor pista dels gallecs. El segon partit entre el Barça i l'Igualada es jugarà aquest dilluns a partir de les 7 de la tarda, novament al Palau Blaugrana, on el Barça intentarà mantenir el factor pista favorable de cara a un hipotètic cinquè partit. Després de deixar pel camí el Reus, fora de la lluita pel títol, el Calafell havia de visitar Riazor per enfrontar-se al Liceo. Els de Guillem Cabestany havien de fer el que cap equip ha aconseguit fer aquesta temporada a l'Hockey Lliga, que era marxar amb el triomf de la pista gallega. En el primer partit van ser els de Juan Copa qui es van avançar en el marcador, quan Bruno Saavedra es va encarregar de fer els dos primers gols del Liceo quan només s'havien jugat 7 minuts de partit. Aquest 2-0 va permetre que els locals poguessin jugar amb tranquil·litat el partit i la superioritat dels gallecs va quedar reforçada al minut 10 quan Jacobo Copa va rebre una passada de Saavedra i només va haver d'empènyer la bola al fons de la porteria per posar un còmode 3-0. Amb aquest marcador finalitzava la primera part i als 4 minuts de la represa l'Eix Marimon de penal reduïa la diferència amb el 3-1. Semblava que la reacció dels de Guillem Cabestany arribaria en aquests 25 minuts, segons 25 minuts, però els liceistes van poder aguantar el resultat i a menys de 5 minuts pel final Arnau Chaus feia el definitiu 4-1. Amb aquest marcador, el Liceo s'emportava el primer punt d'aquesta semifinal i el tècnic gallec destacava sempre que sempre és important començar una nova sèrie de partits de play-off amb una victòria, sobretot quan tens el factor pista a favor. Juan Copa.
10: Bueno, contentos por el primer punto de la eliminatoria. Siempre los primeros partidos de una serie de 5 Son complicados de abrir la serie. Creo que hicimos una muy grandísima primera parte, muy buena primera parte, que es lo que cimentamos la victoria ahí con ese 3-0. Y sabíamos que el Calafell, que es un gran equipo, que al final iba a buscar alternativas, así las intentó. Pero bueno, pues ahí el último tramo yo creo que lo jugamos bien. Circulamos bien la pelota, que era lo que hacía falta, jugar un poquito con eso, ¿no? Y yo creo que a ese tramo final lo hicimos bien y contento. Y bueno, y ahora preparar bien el partido del domingo, que seguramente será más complicado que el de hoy.
1: Per la seva banda, Guillem Cabestany es mostrava força crític amb el joc del seu equip i remarcava que si no es podien donar les facilitats, que no podien donar les facilitats que van donar-li al Liceu, sobretot en la primera part.
8: Doncs ara mateix molt emprenyats. Un partit de semifinals de play-off de la Lliga. No podem entrar amb la poca tensió que hem entrat a la primera part. Em sap greu per l'equip perquè inclús la primera part hem fet bastantes coses bé, però una cosa és el joc i l'altra és la intensitat amb la que jugues. En una pista com la que hem jugat avui, contra un rival contra el que hem jugat avui, que si una cosa és intens, és físicament fort, dur i si volem guanyar un partit a la Corunya no podem regalar 25 minuts com hem regalat a la primera part. Sincerament, penso que la segona ha sigut molt més completa. L'equip s'ha tret, doncs, l'energia i la ràbia necessària per fer una molt bona segona part. Però, clar, llavors ja anàvem amb el resultat molt en contra. Hem tingut les nostres ocasions per potser ajustar més el resultat. No ha pogut ser. Podem dir que la segona part estem força contents. La primera, gens ni mica. Un dia per recuperar-se, per reflexionar, per sortir amb una altra tensió el diumenge, i ho tornarem a intentar el diumenge i intentarem allargar la sèrie i donar la primera victòria. Però primer de tot, reflexionar, corregir i venir diumenge amb un altre to.
1: Al Palau Blaugrana, el Barça volia fer valer el factor pista per sumar el primer punt de l'eliminatòria. Els de Ricard Arens s'enfrontaven a una Igualada que aquesta temporada ja s'havia emportat un punt de la pista culer en el primer partit de la segona volta de l'Hockey Lliga. El principal inconvenient dels de Marc Montaner va ser la baixa del seu capità, Roger Bars, qui no va poder recuperar-se dels problemes al genoll per un partit que va finalitzar 4-1, i que ens explica el Leo Imamí.
11: El Barça s'estrena amb victòria contra l'Igualada al Palau per arrencar les semifinals de l'Hockey Lliga gràcies als estel·lars Ignacio Labar i Sergi Fernández, que han liderat el domini blaugrana. Els de Ricard Ares han començat el maig amb una actitud clarament ofensiva. Les ocasions s'anaven succeint una darrere l'altra, però una barreja de falta de fortuna i de definició han impedit que els locals trenquessin el 0-0. Els igualadins, per la seva banda, han aprofitat la falta d'encert dels blaugranes i també han exposat arguments per trencar l'empat. Marc González, que s'ha topat amb Sergi Fernández, i Xavi Barroso, que ha xutat la bola al pal, han tingut les ocasions més clares pels seus. Tot i l'inici intens de partit, les estadístiques ofensives han decaigut durant una bona estona, amb només una altra pilota al pal dels del Noia com a ocasió més clara. Finalment, Ignacio Labar ha trencat l'Igualada al marcador amb un gol exquisit de menys de 5 minuts pel descans. Els locals han tingut temps per una última ocasió, però Arnau Martínez ha mantingut en vida l'equip visitant. A la represa, el porter blaugrana ha tingut probablement els seus millors minuts en el maig. La pena màxima després de les 10 faltes tornava a apropar l'Igualada a l'empat, però una triple parada de Sergi Fernández ha desquiciat completament a un equip que no trobava el camí, topant-se contínuament amb el mur culer. Els visitants han tingut un penal poc després, tot i que en aquest cas el llançament ha anat directament fora i Sergi Fernández no ha tingut que aturar. Després d'aquest inici, on els de Ricard Ares s'han trobat contra les cordes, han pogut tornar a generar. Ignacio Labar, qui prèviament havia fallat una prèvia màxima, ha aconseguit justament a la següent jugada el 2-0 en col·laboració de Marc Grau. Amb el partit ja completament encarrilat, un dels protagonistes del maig ja ha tingut que abandonar la pista, Sergi Fernández, i per tant Carles Grau ha seguit el seu recanvi pels últims minuts. En aquest tram final, Sergi Llorca i Marc Grau ja han ampliat les distàncies al marcador per confirmar la golejada, mentre que Biel Vallès ha fet el gol de l'honor. D'aquesta manera, els blaugranes aconsegueixen la primera de les tres victòries necessàries per accedir a la gran final, on s'enfrontarien quasi segon Liceu, que només necessita una victòria més per donar l'estocada final al Calafell. El següent partit de la sèrie serà avui mateix al Palau des de les 7 de la tarda.
1: Al final del partit, l'entrenador del Barça, Ricard Ares, i el jugador culer, Ignacio Labar, destacaven la importància d'aquest primer punt aconseguit.
3: Sí, molt contents. Volíem arrencar amb una victòria vital. El factor casa és molt important i sabíem que no podíem fallar. Jo crec que l'equip ha estat concentrat, ha treballat bé el partit per guanyar-lo. Crec que som clars mereixedors de la victòria. És cert que ens ha costat marcar el primer gol i que hi ha hagut alguna fase d'errors que podia haver fet entrar l'Igualada en el partit, però bé, al final crec que un 4-1 totalment merescut, però bé, tant és la diferència de gols, l'important en el play-off és guanyar.
12: Doncs molt bona sensació, que molt content pel partit que feu aquí, molt seriós, hem molt bé tota la sensació del partit i la veritat que orgullós, hem posat en dur de terme el que l'estat ens ha demanat en tot moment i això s'ha reflectit en el resultat i també a les sensacions del llavors.
1: Per Marc Muntaner, l'entrenador de l'Igualada, en aquest partit, la falta de tensió va condemnar el seu equip, que sortia derrotat del Palau Blaugrana, tot i no fer un mal partit.
6: Penso que no hem fet un mal partit, però no tenim la intenció correcta per guanyar-los. Estem bé, els competim, anem fent bé, més o menys mateixes ocasions banda a banda, però no hi ha aquesta sensació de que és el mateix. Les seves ocasions són amb intenció de fer gol i les nostres són de veure què passa, de fer un rastrillo, no? I ens falta això. No ens acabem de creure que els podem guanyar i llavors a la que se'ns posem per darrere doncs encara és més difícil.
1: Els de Juan Copa van repetir resultat davant un Calafell que va donar símptomes de cansament, mentre que l'equip que entrena Juan Copa va tornar a tenir a la figura de Bruno Saavedra, a un dels jugadors més destacats del partit. Després de la primera part, més Igualada, a la segona van arribar els gols i precisament el jove jugador gallec va ser qui va obrir el marcador quan als 3 minuts de la represa Saavedra s'encarregava de fer l'1-0. El Liceo ja havia fet el que era més difícil, que no era altra cosa que obrir la llauna, i el capità de Bà Torres faria el 2-0 al minut 33. Joan Pujalta, 3 minuts més tard, retallaria la diferència aprofitant la falta directa per la desena dels gallecs, però tot seguit Toni Pérez ampliava el marcador amb el 3-1. I a 10 minuts del final, Bruno Saavedra repetia com a golejador, marcant el definitiu 4-1. Bruno Saavedra.
13: Bueno, pues sensaciones muy buenas. El equipo se ha reforzado, yo creo. Era un partido muy complicado. En la primera parte aguantaron, hicieron un partido muy, muy largo, pero sabíamos que estábamos en Riazor, teníamos a toda gente que animan, que apretan. Eso mismo hicimos nosotros, apretar en la segunda parte para elevarnos el partido.
1: Per Guillem Cabestanya, marxada a la Corunya, sense haver sumat cap a punt, deixa l'equip tocat de cara als partits que d'aquesta eliminatòria que s'hauran, es traslladaran ara al Joan Ortoll, on els penedesencs intentaran allargar al màxim aquesta semifinal en el Joan Ortoll.
8: Bé, doncs, tornada cap a casa, cap victòria, amb tristesa, però a la vegada amb la satisfacció d'avui, sincerament, haver fet un molt bon partit. El resultat és el mateix, 4-1, però avui l'equip penso que ha fet el que tocava, ha jugat amb una concentració i una intensitat com cal per poder intentar guanyar el Liceu i competir contra el Liceu. El problema que ells estan amb una confiança molt gran, són equipats, evidentment, i tenen, a més, un punt d'eficàcia i de qualitat els seus jugadors, que els errors que hem comès a la segona part, perquè a la primera part gairebé diria que no n'hem comès, doncs ens els han fet pagar, ens han tornat a repetir el resultat, 4-1, que ens deixa un viatge tristot, però amb la satisfacció d'haver donat una altra bona imatge ja a la segona part del primer partit, però aquest partit penso que ha estat més que bo i ara passarem una miqueta al dol durant el viatge, però carregarem piles, tot i les sotregades, l'equip està sencer, està competint bé, estem il·lusionats per poder allargar al màxim aquesta temporada, que està sent molt bona, que estem en moments millors i pitjors disfrutant-la i volem que no s'acabi i volem tornar a jugar diumenge. Per tant, ara pensar només en el divendres. Necessitarem refer-nos físicament, tornar a millorar, a intentar mirar què podem millorar per fer-ho encara millor i estarem el divendres, esperem que amb el Joan Ortoll ple per poder tornar diumenge i complicar-los la vida al Liceu enfocats en guanyar el divendres.
1: Recordem que aquest dilluns es jugarà al Palau Blaugrana el segon partit d'aquesta semifinal que enfronta el conjunt barcelonista amb l'Igualada. De moment el Barça domina l'eliminatòria després d'imposar-se dissabte per 4-1 en el primer enfrontament que també es va jugar al pavelló Culer. La resta de partits d'aquesta semifinal es jugaran ja el divendres 5 de juny i es traslladaran cap al pavelló Joan Ortoll i a les Comes. Seran aquests, com dèiem, el divendres a les 7 de la tarda.
2: Igualada, Barça.
1: I a 2:15 de nou el Joan Ortoll.
2: Calafell Liceu.
1: En cas d'haver-se de jugar un cinquè partit, o un quart partit, aquest es jugaria el diumenge a 1:45 del migdia i repetiria escenari. Però del que deparin aquests partits de semifinals en parlarem el pròxim dilluns aquí, a Xoc d'Estits.

0: Hockey Lliga Femenina.
1: L'Hockey Lliga Femenina va disputar aquest cap de setmana els segons partits de les semifinals del play-off pel títol, que van deparar-los aquests resultats, Nani.
2: Palau 1, Vilassana 2.
1: Les vilassanenques a la final per la via ràpida.
2: I Gijón 1, Fraga 4.
1: Les fragatines salven el primer match ball i es jugaran la classificació dimarts a casa. Al pavelló Maria Víctor de Palau de Plegamans, el campió de la Lliga regular i recent campió de Copa Vilassana, es classificava per la via ràpida per la final de la Lliga Iberdrola en imposar-se per un ajustat 1-2 al Palau. Amb dos equips sortien a pista sense estalviar esforços i buscant la porteria contrària en ràpides transicions. Els primers 3 minuts van veure com eren les visitants qui més molestaven la porteria defensada per Laura Vicente, arrematades d'Elsa Salvanyà en 3 ocasions i de Lucha Agudo. A partir d'aquí, les palauenques tenien ja la primera bona ocasió de l'estic de Marina Codina i en els minuts posteriors s'igualaven les forces, tot i que qui més rondava la porteria contrària eren les lleidatanes, que obtenien el premi del gol cap al minut 12, obra d'Elsa Salvanyà, que marcava novament davant el seu ex-equip. La reacció palauenca va ser immediata i Laura Puigjoveta posava l'empat a 1 amb una rematada que tocava en la visitant Bea Gaete. D'aquí al descans, ocasions per Vicky Porta, Lucho Agudo i Aina Florença pel bàndol lleidatà, tot i que serien les vallesanes qui gaudirien de la millor ocasió en forma de directe que executava Casa Ramona i aturaven a Salvat. I quan tot feia pensar que els equips entrarien a vestidors amb aquest empat a 1, a 23 segons per arribar-hi, una penetració d'Aina Florença acabava en penal de la portera Laura Vicente sobre la seva excompanya. Llançava Bea Gaete, la bola s'estavellava al travesser, la xilena recuperava la bola i en el segon intent podia batre Vicente posant un 1-2 que ja seria definitiu. La segona part ja no veuria doncs cap gol. Les vilassanenques van aplicar un joc control en possessions més llargues, deixant passar els minuts i intentant aprofitar alguna ocasió ofensiva on especialment Lucha Agudo i Aina Florença podien haver sentenciat. No va ser així, però tot i l'ajustat del marcador, les lleidatanes tampoc van patir en excés en cap moment i fins i tot en el darrer minut van gaudir d'una directa que Aina Florença no va poder transformar. Xiulet final i celebració per part vilassanenca de la que és la seva primera participació en una final de Lliga, després d'haver quedat eliminades a semis en les 3 darreres edicions.
3: I per part del Palau, doncs, tenia la Luchi Maldonado. Bien, Luchi, no ha podido ser, però habéis plantado cara a todo un equipazo que es el Vilassana.
4: Bueno, buenas tardes. Yo creo que sí, que sabíamos lo que son los partidos así, más de playoff. Luchamos mucho en el año para meternos en el playoff. Bueno, en Vilassana la verdad que el resultado fue abultado, no hicimos nuestro mejor partido, pero hoy, bueno, sabíamos que jugamos en Palau, que queríamos dar todo y más que, bueno, ahora se despiden dos compañeras, así que, bueno, nada, bien, o sea, contentas por el partido que hicimos, no por el resultado, pero bueno, esto nos da mucho ánimo para el año que viene.
3: Además, una gran afición, el pabellón lleno con ese ambientazo, ¿no?, típico de playoff, y un Palau que ha estado ahí, que no os habéis llevado nada, pero que habéis estado en todas las semifinales prácticamente.
4: Sí, a ver, este año hubieron muchos cambios, se fueron muchas jugadoras, por ahí la gente un poco dudaba, pero yo creo que demostramos lo que es Palau, la garra y el juego que tienen todas las chicas que ya venían, yo me sumé, bueno, yo creo que nada, es un equipo en construcción y hemos intentado estar ahí, dar lo mejor y bueno, ya sabemos que para el año que viene tenemos mucha energía para seguir luchando.
3: La última, pues, o sea que te esperamos, ¿no? Para la que viene te quedas.
4: Sí, espero continuar. Bueno, porque como te digo, este equipo trae muchas jugadoras de la base que tienen muchas ganas de hacer lo que pidió la Berta recién, que es luchar y defender el escudo, así que yo creo que nada, es un buen proyecto.
3: Muchas gracias, Luchi, y suerte.
4: Bueno, gracias.
3: I per part palauenca, que també teníem la Marina Codina, que ara li recordàvem que havia sigut titular, que havia jugat molts minuts, i que vale, no ha pogut ser, però bons regust de boca, Marina.
5: Sí, al final ho hem lluitat, hem fet el que s'havia de fer, al final tenim a davant un equip molt complicat, el Vilassana, i contentes del que hem fet, el treball durant l'any, que era molt difícil, molts canvis, però jo crec que ho hem tirat endavant, i agrair sobretot a l'Anna Casarramona i la Berta Busquets per tota la feina que han fet.
3: L'altre partit, el darrer que vau perdre a Vilassana, també parlava amb l'Ari Méndez, que és un cas com el vostre, que pugeu de la base, i també li deia, escolta, que vosaltres sereu ja les futures, però entreu immediatament i a ser grans protagonistes, ja ho sou, però ara grans protagonistes sereu.
5: Sí, al final hi ha molts canvis, això és el bo de l'esport. Bueno, haurem de tirar el Palau endavant, tot l'equip, que hi hagi l'any que ve, com cada any ha sigut, i sí que serà més difícil perquè no hi haurà persones que ajuden molt i gràcies a elles el Palau està on està, però bueno, intentarem tirar endavant i no baixar el club.
3: Moltes gràcies i sort doncs, ja de cara a la temporada vinent.
5: Gràcies, igualment.
3: Doncs després de ja aquest passi a la final, a la primera que teníem doncs, és a la Vicky Porta. Bé, què se sent en aquests moments doncs, d'estar ja amb una nova final de Lliga, Vicky?
0: Bueno, la veritat és que molt contenta. Sabíem que el Palau a casa seria molt difícil, que no ens posaria les coses fàcils, i al final contentes perquè és això, hem entrat a una altra final i satisfetes, però falta molt encara, són tres partits i s'haurà de jugar i lluitar.
3: Esteu fent una temporada que elles diríem d'excel·lent, però us falta ja, doncs, si guanyeu la Lliga, ja serà allò que diuen a la universitat, matrícula d'honor, eh?
0: Bé, la veritat és que sí que vam començar una mica complicat, no?, perquè vam tenir lesions, però la temporada ens ha anat posant al lloc, hem seguit treballant totes juntes, i la veritat és que contentes, i a veure si podem ficar la cereta al pastís.
3: A veure, teniu dos partits a casa i no heu perdut ni un punt en tota la temporada a casa.
0: Bueno, però això és estadístic, és la realitat, sempre és diferent i els partits són diferents.
3: Moltes gràcies, Vicky, sort per aquesta final.
0: Gràcies, bé.
3: I també teníem dos per part vilassanenca ja per finalitzar el Lluís Rodero, que bé, una nova final, això comença a ser una mica costum, Lluís?
6: Bueno, sí, és el primer cop que ho aconseguim, crec que hem d'estar molt satisfets per aquest motiu, pel partit i l'eliminatòria que hem fet. Crec que avui hem anat de menys a més, la primera part ens ha costat molt, felicitar Palau pel gran partit que ha fet, i la segona hem tingut molt més control i molt satisfet.
3: El ritme aquest que porteu, aquests dies que ho he vist més en directe, és el que m'està jugant més, un ritme molt frenètic i de no parar, no? Potser és perquè tens més rotacions, potser és que el preparador físic doncs és un crac, però jo no sé si m'equivoco, però he notat això.
6: Bueno, sí, últimament ho estem veient. Nosaltres hem treballat molt juntament amb el preparador físic per arribar a la millor manera. Crec que està donant aquest plus i que la rotació i tot ens està donant. Però bé, al final, avui, aquest ritme, la primera part l'havíem d'haver baixat una miqueta per tenir més control. No ho hem sabut fer, però em quedo amb la segona part, que l'hem tingut totalment i molt content.
3: Parlant un moment del vostre rival d'avui, doncs el Palau, no? S'han acomiadat doncs, la Berta, la Casa Ramona, el Palau estarà amb una gran renovació i no sé si l'any que ve estarà a l'alçada per poder seguir parlant dels quatre grans, que potser és el que tots volem, no? Perquè hi hagi molta més competitivitat.
6: Sí, evidentment tots ho volem, queden grans jugadores i una cosa molt important que fa el Palau és que hi ha moltes joves a darrere que poden pujar, ja que en poc temps seran com les grans. Per tant, felicitar el Palau i també m'agradaria felicitar a l'Anna Casaramona, a la Berta, que són dos emblemes de l'hoquei femení i exemple per totes les petites que comencen, que juguen i que s'han de mirar amb elles.
3: I ara allò que pregunten els periodistes de qui prefereix per la final, no t'ho preguntaré, però sigui

0: El Fraga superava el primer match ball vencent per 1-4 a Matajove davant un Telecable Gijón que el passat cap de setmana havia capgirat el factor pis de favor amb la seva victòria 0-1 al Baixinca. El partit va viure dos parts molt diferenciades. A la primera, les asturianes van poder anivellar la fortalesa fragatina i fins i tot van ser elles qui van portar les primeres ocasions de perill sobre la porteria d'Anna Ferrer, destacant a una de la catalana Mariona Colomer, que després d'una jugada individual feia Lluís Ferrer. Amb el pas dels minuts, les aragoneses van treure's el domini asturià i ja a la recta final de la part, Ainer Che avançava les de Capdevila en el marcador, culminant un gran contracop. No obstant, les locals encara tindrien temps de retornar a la igualtat amb un gol de Núria Almeida quan el cronòmetre lluïa ja un menys 41 segons pel descans. Us dèiem abans que del partit havia tingut dos parts força diferenciades. La primera, que acabem d'analitzar, era presidida per la igualtat. Per contra, la segona, les fragatines imposaven la seva qualitat i si això hi sumem el seu major cert que ara porteria, veurem el perquè d'aquest 1-4 final. Un resultat que les locals consideraven excessiu pels mèrits d'unes i d'altres, però que la realitat era la que era. Tot i així, les primeres ocasions de la segona part van ser per un Telecable que va gaudir d'una doble ocasió a càrrec de Núria Almeida i de Marta Piquero, que podien haver canviat el rumb de la semifinal, però Anna Ferrer ho va impedir. Amb aquest domini visitant i les grans intervencions de Ferrer, els minuts van anar corrent fins entrant els darrers 8, que seria quan arribarien els 3 darrers gols guanyadors de les usenses. Adriana Soto, de potent llançament llunyà, trobava la xarxa local, posant per segona vegada per davant el seu equip. Un avantatge que ja no abandonarien les de Jordi Capdevila en cap moment, sinó al contrari, Carla Font de Glòria, venint de darrere porteria, trobava forat i ho aprofitava per fer l'1-3, que donava molta confiança a un Fraga que encara va tenir que saber gestionar uns darrers minuts d'assetjament asturià per acabar guanyant i forçant el partit de desempat. En aquests darrers minuts, amb dos equips arribaven a la desena falta grupal. Les primeres en fer-ho eren les locals. El llançament Marlena Rubio, que no podia batre Vicky Careta. Minut i mig després es girava la truita i ara eren les fragatines qui cometien aquesta mai desitjada desena falta. Marta Piquero tenia al seu estic la possibilitat d'ajustar el marcador a només un gol de desavantatge i donar emoció als tres darrers minuts i mig, que encara restaven. No va ser així, i ja amb un Telecable totalment abocat sobre la porteria d'Anna Ferrer, la bola arribava a la posició d'Ainer Che, que sola davant Vicky Careta certificava la victòria visitant amb el quart gol del seu equip. Li demanàvem a aquesta golejadora, Ainer Che, una valoració de la victòria i ens deia això.
1: Doncs la veritat que sabíem que seria un partit complicat. Anar a la pista del Gijón sempre és molt difícil, però bueno, en aquest cas vam estar encertades de cara a porteria, que és una mica el que ens va faltar el primer partit, estar més sòlides en defensa i més efectives en atac. I bueno, penso que vam fer bona feina i ara centrades per al tercer partit, a veure si podem acabar de rematar-ho.
2: Acabarem l'anàlisi d'aquesta segona jornada de les semifinals pel títol repassant l'horari del partit de desempat entre Fraga i Telecable, que es disputarà demà dimarts 2 de juny a 8:45 del vespre.
0: Fins aquí aquesta primera hora de Xoc d'Estics d'aquest 1 de juny, on us hem apropat totes les protagonistes d'uns apassionants play-offs pel títol, tant en masculí com en femení. El que passi el proper cap de setmana, tant a l'hoquei lliga masculina com a la femenina, us en rendirem comptes dilluns vinent aquí a Xoc d'Estics de la Nova Ràdio. Fins aleshores, passeu tots una bona setmana. Salut i hoquei. Okay.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes ICAT.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
2: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: el programa d'informació.
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.
4: I just love to say it.

Don. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babylon, els divendres a les 8.